Hem anat molt enrere amb el temps per escoltar el que va ser el segon treball discogràfic a la seva Texas natal d'aquesta artista que anys després triomfaria, però que aleshores només tenia 17 anys i és que havia debutat amb 15 amb el seu primer disc, que va ser produït o pagat pels seus pares, que es varen vendre, diuen, tots els mobles de casa seva per poder pagar el primer disc de la seva filla. Aquest va ser el segon All That It Takes, publicat per un segell discogràfic independent, Mozzi Bozzi, el 22 d'octubre del 2007. Anys després, ella es convertiria, sobretot amb aquella cançó anomenada My Church, el 2016, amb una de les estrelles de la música country, amb el seu quart treball discogràfic, ja per Columbia Nashville, va ser el 2016. Però abans, com hem pogut veure, la Maren Morris havia picat amb molta pedra. Aquest segon disc contenia peces com aquest Don't Stay Away, que acabem d'escoltar, o aquesta All That It Takes, que li donava nom. 17 anys, Maren Morris, els seus començaments a Texas.

Un segon disc de la Maren Morris, que principalment tenia cançons compostes per ella mateixa. Una artista, la Maren Morris, que va intentar participar en programes com l'American Idol, l'America's Got Talent, The Voice o el Nashville Star, i que va ser rebutjada per cada un d'ells. D'anys després, la Maren Morris es va reivindicar quan les seves cançons van ser utilitzades per participants de l'American Idol, rebutjat per tot, però al final va trobar el camí a l'èxit. D'aquest segon disc, en recordem una tercera i darrera cançó, aquest Me and the Moon, és els començaments difícils, però que després va aconseguir l'èxit de la Maren Morris.

Ha vingut bé en el programa d'avui de recordar alguna de les cançons d'en Randy Travis, i ho farem a través d'un àlbum de grans èxits publicat el 1992, el segon àlbum de grans èxits, que incluïa aquesta cançó que acabeu d'escoltar, aquest He Walk on Water, una cançó esplèndida que pertanyia originalment al seu àlbum No Holding Back, número 2, al Youth Country. La segona cançó que escoltarem és una cançó que va ser originalment realitzada com a cara B del senzill d'èxit, aquell Forever and Ever and Amen, i per mi, una de les precioses cançons del seu àlbum del 89, All Eight Bad Then. Sí, és aquesta cançó que només va ser un número 17 de les llistes de country, però és que no sabien el que es perdien. Promises.

Una balada extraordinària, quart i darrer senzill d'aquest àlbum que us dèiem. Amb aquest àlbum de grans èxits també hi havia, òbviament, de les seves cançons més conegudes, com el Forever and Ever Amen, que l'hem escoltat ja diverses vegades, però també s'hi trobava aquesta cançó, que també és una de les més especials de la seva carrera artística, tot un número 1 d'aquest mateix àlbum, d'aquest All Eight Van Den, la cançó escrita per Kemp Bell i Larry Henley, que va ser un èxit per Randy Travis, i que es deia Is It Still Over?

Una darrera cançó escoltarem després d'aquest especial Is It Still Over. Els grans èxits, volum segon, el segon dels dos àlbums, precisament perquè això portaven aquest nom, de grans èxits, realitzat en el mateix dia, el 1992, per Randy Travis. Hi havia tres cançons noves en el disc, dues que no van sortir com a senzills, però podien estar tranquil·lament números 1, el Take Another Swing at Me, o Light Do It All Again With You. Dues cançons precioses, totes dues, aquesta segona, de la ploma del mateix Randy Travis, l'altra de Paul Kraft, però la que va sortir com a senzill va ser també una cançó nova, especial per aquest disc, de Trey Bruce i en Russell Smith, que es deia Look Hard, No Hands, i que també va arribar al número 1.

Així hem recordat amb el programa d'avui el Randy Travis i aquestes quatre cançons d'aquest àlbum de grans èxits. Aquesta era el Luke Hart, No Hands. Seguim el temps de country i ho farem ara tot recordant a Clemens Knight amb la cançó anomenada Your Favorite Music de l'àlbum del mateix nom que va publicar aquesta formació, aquest quartet, l'any 2000. Després escoltarem també una cançó de més enrere amb el temps, anirem al 1984 per O.V. McClinton i el seu àlbum que es deia O.V. McClinton Country and the Ballad of a Stamp Laker.

2018, en Ronnie Crowell, ja amb 68 anys, va editar aquest disc acústic amb alguna de les cançons més escoltades de la seva trajectòria artística, de les seves composicions, com per exemple aquest tema que, entre d'altres, els Oak Ridge Boys van portar a l'èxit, la cançó anomenada Living Louisiana in a Broad Daylight, i molts altres. Un músic, cantautor, productor, considerat una de les figures més influents de la música country i de l'estil americana a través dels anys. El 2018 editava les seves cançons en versió acústica amb èxits que van arribar al número 1, com per exemple aquesta cançó mateixa del qual em va fer la versió, aquest She's Crazy for

Ronnie Crowell, genial interpretació, acústica, això sí, però segurament us ha sonat aquest magnífic tema que també va portar el número 1, I Couldn't Leave You If I Tried. I d'altres artistes varen versionar també aquesta que escoltarem a continuació, ja per acabar el repàs també amb aquest disc del 2018, un dels grans èxits a la ploma de Ronnie Crowell, Ain't Living Long Like This.

Recte final del nostre espai, no ens queda gaire temps per més música. Marty Brown, des del 1991, amb el disc High and Dry, el cantant de Maceo de Kentucky ens porta aquest Your Sugar Daddy's Long Gone.

Així ens acomiadàvem pràcticament amb Two Wrongs, The Make It Right and The B.J. Thomas, la cançó de l'àlbum Back Against the Wall del 1992. Salutacions de Rafael Corbí, punt i final d'una nova edició del Temps de Country. I ho fem amb un senzill de maig de 2026 a càrrec d'aquesta magnífica intèrpret, que és la Cassie Musgraves, des del seu darrer àlbum, el Middle of Nowhere, la cançó Lonely's Girl. Se vegi molt bé i fins la propera. Adéu-siau.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Country Classics. Avui dedicam el nostre programa a un força desconegut per la majoria de la gent, Wade Ray. Nascut el 13 d'abril de 1913, ens va deixar l'11 de novembre de 1998. Va ser un violinista i vocalista de Western Swing. Les seves bandes, Wade Five and Ray Five, Wade Ray and His Hoosier Mountain Boys, incloïen músics com Kenneth Carlisle o Curly Shalker, entre d'altres. El violinista Wade Ray es va fer un nom tocant country tradicional i Western Swing des de molt jove, però va fer molt poques gravacions pròpies al llarg de la seva carrera. Nascut com a lineman, Wade Ray a Evansville, a Indiana, va créixer a Boynton, Arkansas, i als 4 anys va començar a tocar un violí casolà que el seu pare havia fet amb una caixa de cigars. Només un any més tard estava de gira pel circuit de Vaudeville com el violinista més jove del món. També va aprendre a tocar el banjo tenor i va seguir sent un habitual del Vaudeville fins al seu 18è aniversari, el 1931. Hem escoltat Two Man Rivers. Aquesta és Sentimental Journey.

Wade Ray va ser un àvid col·leccionista de violins. En va acumular més d'un centenar en un curt període de temps i quan va complir els 18 anys ja tenia una col·lecció de més d'un centenar. Després es va traslladar a Sant Louis i va passar els següents 12 anys com a violinista, cantant i director musical del grup de swing, de western swing, de Pepe Cheshire, el National Champion Hillbillies, que actuaven localment, a més de tenir una franja de ràdio regular a l'emissora KMOX. Wade va ser cridat a servir l'exèrcit el 1943 i en tornar es va unir al grup de Patsy Montana, els Prairie Rambles, durant diversos anys i també va gravar amb els Ozark Mountain Boys. Es va traslladar a Los Angeles el 1949, on va esdevenir un habitual de The Rex Allen Show i va aparèixer a la pel·lícula Hollywood. Wade Ray té la distinció de ser el primer intèrpret a tocar amb un violí elèctric. Idaho Rex.

La carrera discogràfica de Wade Ray com a solista va començar el 1949 quan va signar pel segell Paramount, tot i que aquesta associació va ser de curta durada. El 1951 ja havia canviat el segell RCA i havia publicat un total de 23 senzills entre el 1951 i el 1957, cap dels quals va arribar a les llistes d'èxits. El 1954, Wade va gravar el tema que va ser qualificat en el seu moment com a proto-rockabilly, aquest Idaho Red que acabem d'escoltar, que va ser una de les seves millors cançons de gira de tots els temps i encara avui dia és una de les preferides dels clubs. Altres gravacions d'aquest període van incloure les igualment bones Cuddlebug o aquesta It's All Your Fault.

Wet Ray es guanyava bé la vida actuant regularment al Cowtown, un llegendari club nocturn a l'oest de Los Angeles, i tocava sovint en diverses ciutats turístiques de l'estat de Nevada. També apareixia de manera regular a The Roy Rogers Show i The Ernest Tubb Show. Es va traslladar a Nashville i va fer treballs de sessió a mitjans dels anys 60, i també va gravar el seu primer àlbum en solitari, que de fet va ser l'únic àlbum. Tota la resta d'àlbums han estat de compilació dels seus temes. El va gravar per ABC Paramount el 1966 i es va dir A Ray of Country Sun. D'aquest àlbum extraiem Penny for Your Folks.

Un altre segell discogràfic per al qual havia treballat RCA, RCA Candem, va publicar Walk Softly and Other Country Songs més tard aquell mateix any, i el 1967 va col·laborar amb artistes com Homer and Jethro, Sonny Osborne i Hargus Peak Robbins a Down Yonder, The Country Fiddlers. També va dirigir el Renfrew Valley Burn Dance del 1967 al 1970. D'aquest àlbum, Walk Softly and Other Country Songs, òbviament, escoltarem The Wind Ray, Walk Softly.

Va continuar amb la seva feina, amb el seu treball de músic de sessió fins al 1979, quan es va retirar a Esparta, a l'estat d'Illinois, on va tocant. Va continuar tocant per diversió i donant suport al concurs anual de violí, el Wade Ray, que continua fins avui. Wade Ray va continuar tocant fins al 1997, actuant amb un programa de gira d'una emissora de ràdio local, fins que problemes de salut ho van fer impossible. La seva darrera actuació va ser al costat de Willie Nelson. Va morir l'11 de novembre de 1998 i va ser enterrat al cementiri d'Alice Grove City a l'estat d'Illinois. Ens acomiadem d'aquest repàs que hem efectuat a Wade Ray i la seva música amb aquest tema anomenat Rosetta.

La segona part del nostre programa la dedicarem a una de les branques de la música country, concretament al Cajun. D.L. Mannard, avui serà el protagonista. Va néixer el 14 d'abril de 1932, va morir el 27 de juliol de 2017. Va ser compositor, intèrpret i artista discogràfic de música Cajun contemporània. Se l'anomenava el Cajun Hank Williams. Doris Leon, fill únic d'Offie Mannard i la seva dona, Elena Primo Mannard, membres d'una família de pagesos, va néixer a les afores d'Erath, a la parròquia de Vermilion, a l'estat de Louisiana. La majoria dels músics del Cajun profund es crien amb els sons tradicionals de l'acordió i el violí i les cançons d'amor franceses, però en D.L. va arribar tard a la música. No va sentir cap banda Cajun fins que tenia 16 anys. El que va escoltar primer van ser cançons country de Hank Williams, de Lefty Frizzell o de Ernst Tubb, emeses per les zones des de la emissora Xera a Del Rio, Texas.

Quan la ràdio familiar va acabar de funcionar, va haver d'esperar la següent collita de cotó per tenir diners per a una bateria nova. En sentir la banda d'un oncle assajant, es va enamorar de la guitarra. Em va demanar una per catàleg, per correu, va prendre alguns acords, va comprar una guitarra millor i va tocar el seu primer treball al costat d'un ballarí i amb l'acordionista Elias Vadó i els seus Louisiana Aces. En unir-se a la banda el 1952, inicialment va cantar cançons country, però en el renaixement de la música cajun durant els anys 50 va començar a cantar en francès.

Amb el temps, també va començar a compondre cançons. La banda tenia un vals molt bonic que no tenia lletra, així que se'n va inventar una. El van anomenar la vals de Jolly Roger en honor a una sala de ball on tocaven. El van gravar el 1961 per al segell Swallow de Floyd Solo i van tenir un cert èxit local. L'any següent van fer un altre disc, una cançó trista sobre la vida d'un perdedor, anomenada La Porte en Arrière, en anglès, The Back Door.

Un èxit local esclatant. Una història que li va venir de cop, em va dir D.L. a l'historiador Cajun Barry Jan Anzalet. Però en aquells moments treballava en una gasolinera. Només em va costar uns minuts escriure-la, però es van allargar durant tota una tarda ben llarga. Va basar la melodia en el Honky Tonk Blues de Hank Williams. Li va canviar o li va afegir alguns canvis i va inventar paraules en francès. Es tracta d'haver d'entrar per la porta del darrere. Molta gent s'hi podria identificar. Tres dies després del seu llançament, la banda va tocar el Jolly Rogers i va haver d'interpretar la cançó 7 vegades. D.L. la va recordar tota la seva vida. La seva dona, Luel, de soltera Upshire, amb qui es va casar el 1951, li va dir que si pujava a l'escenari i no la cantava, era com si no hi hagués cantat mai res. Soleil va presumir que ha substituït aquesta cançó Jolly Blonde com a himne nacional Cajun. Però també interpretava altres coses, com per exemple aquest Wildwood.

El grup, els Louisiana Aces, es varen dissoldre el 1967, però el Festival Nacional de Folk de 1973 a Washington va semblar obrir-los les portes de nou. Després de tocar la darrera cançó, recordaven Diel, la gent va fer una ovació d'empeus. Si li haguessin donat $1 milió en efectiu, no s'hauria sentit millor. Hi va haver-hi un LP de reunió dels Aces el 1974, seguit el 1976 pel magnífic llarga durada Under the Green Oak Tree, amb altres dos mestres músics que hi junts, el violinista Dewey Falfa i l'acordionista Mark

Aquí els hem escoltat tots tres amb aquesta peça. En companyia d'altres músics folk, Menard va fer gires pel Departament d'Estat per Sud-amèrica, l'Orient Mitjà i l'Àsia Oriental. Aleshores ja havia deixat la benzinera i buscant una ocupació que li deixés més temps per a la música, es va decidir a fer cadires. Ell i Lou Ella, que era expert en teixir seients i raspallers de cadires, van obrir una petita fàbrica de cadires a Herat i Diel va ser convidat a festivals folk com a músic, però també com a artesà. El 1984 li van oferir la sessió dels seus somnis, un programa de cançons pròpies i de Hank Williams, acompanyat per membres dels Drifting Cowboys de Williams i Ricky Skaggs. Diel no imita Hank, va escriure Skaggs a les notes de la portada de Cajun Saturday Night, però té aquella sinceritat de fons que tenia Hank, per la qual cosa la gent tendeix a recordar Hank quan Diel canta.

A finals dels anys 80 i durant els 90 es va unir al violinista Ken Smith i a l'acordionista Ellie Lejeune per tocar cançons i melodies clàssiques Cajun. Van ser ben rebuts en diverses gires que van efectuar per França i el Regne Unit. Van fer els àlbums Cajun Soul i Le Trio Cadillac i van col·laborar en un àlbum de Diel del 1988 anomenat No Matter Where You Are, There You Are. Una barreja característica de tradició Cajun, honky-tonk d'estil Hank Williams i cançons originals del mateix Diel, com ara La Pomme du Puig, La Bomba d'Aigua, literalment una bomba de pou, en anglès anomenada The Water Pump.

El 1993, el seu àlbum La Trio Cadient va ser nomenat a un premi Grammy en la categoria de millor àlbum de folk tradicional. El 1994 va rebre un premi

Miraz per celebrar el 55è aniversari de The Backdoor. Menard i la seva dona, Luella, van tenir 7 fills, que van donar lloc a 17 nets i 27 besnets. Luella va morir el 2011. Diel va morir als 85 anys, el 27 de juliol de 2017, a Scott, a Louisiana. Per cert, hem parlat de Diel i no hem dit què era. Doris Leon Menard. Aquest era el nom d'aquest americà, d'aquest compositor, intèrpret i un dels capdals músics del Cajun. L'escoltem per acabar el repàs que li hem efectuat amb aquest Big Texas.

I per acabar el programa d'aquesta setmana, una protagonista, Bonnie Nelson, nascuda l'11 d'abril de 1949, cantant i artista de country de renom, que va deixar el negoci per convertir-se en ministra ordenada. Bonnie Nelson va néixer a Denver, a Colorado. Va estudiar a l'Institut Douglas County High School, on va ser animadora, i es va graduar l'any 67. Mentre creixia a Colorado, va començar a actuar en concursos de talents, produccions teatrals i esdeveniments benèfics. Es va interessar pel cant i el 63 va començar a aparèixer en petits clubs nocturns amb els artistes Lucky Lee o Johnny Cummings. A partir d'aquí va aparèixer com habitual durant més d'un any al Rocky Mountain Jamboree, que s'emitia per l'emissora KLAK. Escoltem un dels seus temes que ens va deixar com a senzill el 1976, aquest Lucky Chicago.

Continuem amb ella amb un proper espai de country clàssics. Us deixarem una darrera cançó d'aquest artista que als 16 anys va aparèixer al famós Wild Horse Country Club de Colorado, al costat de Willie Hartzell i Jerry Beck. També va aparèixer en nombrosos especials de televisió per al Santa Cork Drug Benefit i en dos espectacles en directe per al Country Western Style. El 1967 va guanyar el títol de campiona del món Senior Girls Calf Roper i aquell mateix any va guanyar el premi de Miss Colorado High School Queen. Durant aquell temps va actuar amb moltes estrelles nacionals de la música country, també el cantant i guitarrista de country de Colorado, Jerry Street, així com els artistes del segell Bat Box de Denver, Jim McGraw i Dewey Knight. L'any 65 va formar equip amb Ralph Acquiles i Frank Brown amb el trio a Nevada. Allà va actuar amb el Phil Harris Trio. Seguirem parlant d'ella perquè l'èxit li va arribar a partir dels anys 70 i us deixarem amb un darrer tema que escoltarem amb el programa d'avui. Una cançó que va publicar l'any 1976, Top of the Wall. Bonnie Nelson acaba aquest programa especial que hem fet del Country Classics avui amb White Ray, en D. L. Menard i Bonnie Nelson. Adéu-siau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la llibreria No Llegiu Mediterrània, presentació de converses de sobretaula al motel de Joan Armenguer i Xavier Fabrés. La presentació anirà a càrrec de Carme Fenoll. L'entrada és gratuïta.
2: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: fer sols.
1: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
2: Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu.
1: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
3: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
1: Sona primer a Ràdio.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Hola, som els Trompats i per aquestes festes de primavera hem organitzat una trobada de pubilles. Serà el 23 de maig a les 6 de la tarda. Si has estat pubilla o coneixes algú que ho hagi estat, posa't en contacte amb nosaltres al 695 12 41 83 o a través de les nostres xarxes socials. Gràcies! Visca les festes de primavera!
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Benvinguts, bon dia. Comença la Fonoteca Matinal a Ràdio Palafrugell amb aquest el nostre programa ja número 24. Avui tenim la música de Luis Miguel per començar.

recordat alguna de les seves cançons des del seu àlbum 33, Luis Miguel, Devuélveme el amor, hem començat amb aquesta, i la que ve a continuació es diu Con tus besos, un dels artistes de la música romàntica més apreciat a nivell mundial, Luis Miguel. Amb ell iniciem una nova edició de la Fonoteca Matinal. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Una vegada més us recordo el nostre e-mail personal intransferible per que ens demaneu aquestes cançons que voleu escoltar en aquestes hores. De començar el nostre espai, fonotecamatinal@radiopalafrugell.com. Bon dia!

Utilitzant veus femenines a la seva conveniència i amb ritmes realment magnífics es va fer un lloc en el món de la música. Michael Gordon Oldfield, Mike Oldfield, nascut així, és el 1953, un 15 de maig, a Reading, a Berkshire, a Anglaterra. És un artista que ens ha portat música del món, música clàssica, música electrònica, New Age, i més recentment s'ha dedicat a la música dance. El seu àlbum del 73, el Tubular Bells, va ser el que li va donar el gran èxit. La seva música l'hem recordat en dos dels seus temes cantats, que precisament no han sigut els que li han donat més èxit. Als principis eren temes instrumentals i molt llargs. A la Fonoteca Matinal hem recordat, doncs, aquest parell de temes que ens ha acompanyat en Mike Oldfield, el Moonlight Shadow i el To Friends. Serà ara un parell de versions. Sergio Rivero, un dels sortits d'Operación Triunfo, ens aportarà una versió de Gris i també, tots conjuntament, una versió del tema de Mecano, Hoy no me puedo levantar. Fonoteca Matinal, records a Ràdio Palafrugell.

Hem escoltat els protagonistes d'una de les edicions, Operación Triunfo, en versions de grans clàssics, amb Sergio Rivero Gris, tots ells amb Hoy no me puedo levantar y Daira, no llores por mi Argentina. Anem cap al nord d'Europa. Protagonistes, els Ava, la fonoteca matinal. Amb un parell de cançons. Aquest fantàstic Ring Ring i després amb el Super Trooper.

És el directe de Ana Belén i Víctor Manuel. També ens acompanya la fonoteca matinal. A la sombra d'un león. La d'abans era Alejandro Sanz, Los dos cogidos de la mano. Continuarem amb Ana Belén i Víctor Manuel. Ens queden 15 minuts de programa. Seguirem escoltant la seva música en directe a través de la cançó Asturias. Després, Freddy Fender, un dels més clars exponents de la música de la frontera mèxico-nord-americana, ens portarà la Dios Palomita Blanca. Si yo pudiera, si yo supiera cantar

Ens hem perdut uns moments a la música americana, Freddy Fender, Rei de la Frontera, també amb Adiós Palomita Blanca i aquest tema de l'any 1948 amb la veu d'Eddie Arnold. Bouquet of Roses encara avui en dia té el títol de la cançó que ha estat més temps el número 1 a les llistes americanes. Ens n'anem, me'n vaig. Això ha estat la Fonoteca Matinal una vegada més amb aquesta sintonia, amb aquest despertador que us portem a fonotecamatinal@radiopalafrugell.com. Recordeu, si voleu contactar amb nosaltres. Us deixo amb Luis Mariano i cantant a Mèxico. Fins la propera. Gràcies per la vostra companyia. És un plaer.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell i hi havia una vegada contes per a nens i nenes grans, amb la companyia Dom Teatre de l'Aula de Teatre de Palafrugell. És una adaptació lliure de Nat Peça amb els contes per nens i nenes políticament correctes de James Finn del 1995. Les entrades valen 12 euros i podrem veure l'obra aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
0: Hi ets, i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Són les 8, comença el Supermatí.

Bon dia, és dimecres 20 de maig del 2026. A Santa Cristina d'Aro ha sortit el sol quan faltaven 6 minuts per 6:45 i estan ara en una temperatura de 16 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Entre altres temes, en el Supermatí d'avui us explicarem que una baralla al centre de Sant Feliu de Guíxols va acabar diumenge amb un home ferit per arma blanca a la cuixa i que el Badrona Prats de la carrera de Palafrugell rep 2 premis educatius i també que l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromialgia commemora enguany els seus 25 anys d'activitat aquí al Baix Empordà. A l'entrevista d'avui parlarem amb Xavier Serrat, membre de l'organització de l'Oncomusic Fest que

Aquest cap de setmana al Castell de Calonge i com cada dimecres acabarem el supermatí parlant d'astronomia amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als titulars més destacats d'aquest matí de dimecres 20 de maig del 2026 aquí al Baix Empordà.

0: Maria Alzina, bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
2: Una baralla al centre de Sant Feliu de Guíxols va acabar diumenge amb un home ferit per arma blanca a la cuixa.
1: Tal com va avançar el diari de Girona i ha pogut confirmar Ràdio Capital, els fets van passar cap a la una del migdia al carrer Sant Domènec. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i el sistema d'emergències mèdiques.
2: I els Mossos d'Esquadra de l'àrea regional de trànsit de Girona han obert diligències penals contra 4 persones, 2 homes de 23 i 53 anys i 2 dones de 25 i 35, com a presumptes autores d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. Carla Saló, bon dia.
3: Hola, Joan, bon dia.
0: Què ens pots explicar?
3: Els fets van tenir lloc entre els dies 16 i 17 de maig en diferents punts de la demarcació. El primer accident es va produir la matinada del 16 a la C-65, a Cassà de la Selva, amb un encalç entre un turisme i una furgoneta. La conductora de 35 anys va donar una taxa de 1,8, més de 4 vegades superior al límit penal.

0: i les exportacions gironines han caigut un 5,2% durant el primer trimestre del 2026, empeses pel sector de les càrnies, Maria.
1: Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, entre gener i març les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 2.041 milions d'euros i d'entre tots els sectors aquell que té un descens més acusat és l'agroalimentari, perquè les seves exportacions han arribat a baixar fins a un 12,8%.
0: I la justícia a les comarques gironines té un greu problema de manca de personal i ha perdut esforços amb el nou model organitzatiu.
1: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, ha subratllat que la llei de mesures en matèria d'eficiència és un bon model, però que ha topat amb que la plantilla a l'administració de justícia no és suficient. A banda dels funcionaris, a la demarcació s'hi suma la mobilitat dels jutges. El president de l'Audiència, Adolfo García Morales, ha exposat que de les 84 places, 20 no estan ocupades per jutges titulars, sinó per substituts, i ha afirmat que és horripilant tenir tantes cadires buides. Per això, la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya insisteix a demanar un complement per als jutges i magistrats de Catalunya.

0: Ferran Castelló, bon dia.
1: Hola, què tal, Joan?
2: El Badruna Prats de la carrera de Palafrugell rep dos premis educatius.
1: El centre ha rebut un premi Valdiri Reixac pel projecte Esculturitis, que uneix art i llengua catalana, i també el premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu, comunitari i participatiu amb les famílies i el territori.
2: I l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia commemora enguany els seus 25 anys d'activitat aquí al Baix Empordà, Carla.
3: Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia celebrat la setmana passada, l'entitat ha organitzat diverses activitats per continuar fent visible una malaltia que encara avui moltes persones desconeixen o no acaben d'entendre.

0: Berta Roura, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Sant Feliu incorpora una nova zona de bany adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
1: Sant Feliu de Guíxols ha estrenat una nova zona de bany adaptada a la platja de Rius i Calvet. L'espai incorpora seients dins de l'aigua, accessos adaptats i zones d'ombra per millorar l'accessibilitat.
0: I ens has explicat també que Palamós Terra de Mar incorpora la robòtica subaquàtica en l'edició d'enguany.
1: El Festival Palamós Terra de Mar se celebrarà els dies 23 i 24 de maig amb activitats nàutiques, divulgació científica i robòtica submarina. El certamen posarà el focus en el coneixement del mar i del litoral.

0: I Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu els caps de setmana, Ferran.
1: El servei funciona dissabtes i diumenges a la tarda i s'adreça a establiments de restauració i comerç. L'objectiu és millorar la neteja, evitar desbordaments de contenidors i ordenar la gestió de residus durant els caps de setmana d'estiu al litoral.
0: I el Club de Velles Catalanes als Cremats de Mont-ras ha tancat una temporada històrica amb l'ascens a primera divisió gironina, Carla.
2: L'equip mont-rasenc s'ha proclamat campió de la Lliga de Segona Divisió i també ha acabat en primera posició a la Lligueta d'Ascens. Aquest doble èxit li permetrà competir la pròxima temporada a la màxima categoria gironina.
0: Són les 8 i gairebé 7 minuts d'aquest matí de dimecres. Fins ara, aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de 20 de maig del 2026. Titulars que els obviarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu. Abans, però, toca repassar el que passa, com sempre, més enllà del Baix Empordà.

I comencem amb un dels noms propis de la jornada d'ahir, de José Luis Rodríguez Zapatero, i és que l'Audiència Nacional considera l'expresident del govern el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. La policia va escorcollar durant tot el matí d'ahir l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat d'aquí a dues setmanes sobre el suposat cobrament de comissions durant el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I el segon nom de la jornada és Jonathan Andic, que paga la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional, acusat d'homicidi per la mort del seu pare. El fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, ha declarat durant la justícia de Martorell, després que els Mossos l'hagin detingut a primera hora a casa seva. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres han detingut aquest dimarts un home acusat d'assassinar la seva exparella en ple carrer. L'home de 48 anys tenia una ordre d'allunyament de la víctima de 33 anys. L'havien detingut aquest dilluns per trencar-la i havia quedat en llibertat. En clau política nacional, Illa i Junqueras signen l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 a l'espera dels comuns. La consellera d'Economia detalla 9 punts pactats amb Esquerra, com ara plans per rehabilitar habitatge, climatitzar escoles o fomentar el català a les xarxes socials. I el Departament d'Educació ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre els sous dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst per als pròxims 4. Així tot, des dels sindicats la consideren insuficient i que no respon a les demandes del sector. I avui dimecres, nova aturada de metges a Catalunya per reclamar millores en les condicions laborals. La d'avui és la 11a vaga, en el que el sector convoca des del mes d'octubre. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari, ha convocat aquest dimecres una concentració davant del Palau de la Generalitat a plaça Sant Jaume de Barcelona a les 11 del matí i reitera que les protestes continuaran mentre que el Departament de Salut no s'avingui a negociar millores en les condicions laborals i professionals que garanteixin una atenció segura i també de qualitat. Vuit i gairebé 10 minuts del matí, moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps.

0: una previsió que, com sempre, com cada matí, ens porta aquí al Supermatí, Isaac Vilà.
1: Situació meteorològica molt tranquil·la, la que tindrem aquest dimecres. Ara mateix encara tenim alguns núvols residuals, una mica aparatosos. Podríem poder deixar 4 gotes aquest matí a primera hora, però en principi, a partir del migdia i tarda, ja s'haurien d'anar obrint més clarianes i, en general, tindríem una jornada ben assolellada i força suau pel que fa a temperatures. Ara mateix tenim valors entre els 15 i els 16 graus, per tant, valors força suaus, i que així continuarà tant avui dimecres com demà dijous. Per tant, esperem que al llarg d'aquesta setmana les temperatures vagin pujant i ja tinguem un ambient força estiuenc, amb un mar i un vent força encalmats en general.
0: Doncs esperem que aquestes temperatures suaus es mantinguin i que arribi ja de ple la primavera, que ens fa prou falta després d'uns dies amb una mica d'inestabilitat. Nosaltres fem una petita pausa ara, de seguida hi tornem aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fins
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com!
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
6: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
7: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
6: Crystal Box. Som professionals.
7: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
6: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
7: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
6: Telèfon central 972-1702-77.
8: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
9: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
10: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
9: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
11: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
12: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
13: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
14: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
0: Un minut i serà un quart de nou. I com cada matí a aquesta hora toca escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Neus Colomer.
15: Us heu adonat que a les xarxes socials cada cop hi ha més nanos amb la cantarella que si ets pobre és perquè tu vols, que la mentalitat ho és tot i que els impostos són un robatori? I la pregunta és, de debò ens estem empassant això? Perquè el problema d'aquest discurs no és només que sigui simplista. El problema és que ens està convertint en una societat molt més freda i molt més insensible. Quan et convencen que cadascú té exactament el que es mereix, deixes de mirar el món amb empatia. La pobresa ja no és una qüestió social, és una mena de defecte personal. Segons aquesta gent, tot es resumeix en una frase de tassa motivacional. Si vols, pots. I si no pots, doncs deu ser culpa teva. Les xarxes han convertit aquesta idea en un espectacle bastant grotesc. Es glorifica el tauró, el paio que dorm 4 hores, que et diu que descansar és de febles i que veu qualsevol ajuda pública com si fos comunisme soviètic. Els impostos són un robatori. Demanar ajuda és mentalitat de pobre i qualsevol cosa que no sigui produir diners sembla una pèrdua de temps. Tot s'ha de monetitzar. Tot s'ha d'optimitzar. Fins i tot les relacions personals. Ja no fas amics, fas networking, no descanses, recarregues, no vius, rendeixes. I mentrestant, la idea de comunitat se'n va per l'aigüera. És bastant irònic que visquem en l'època on més es parla de llibertat individual i alhora sigui quan més sola se sent la gent. Potser perquè aquest discurs del «si vols pots» porta trampa. No només et promet que arribaràs lluny, també et diu que si fracasses, l'únic culpable ets tu mateix, que no ho volies prou. I això, sincerament, és una barbaritat. És clar que l'esforç importa, i molt. Ningú construeix una vida digna únicament amb bones intencions. Però reduir el destí de les persones a una qüestió de mentalitat no és inspirador, és cruel. Perquè invisibilitza les estructures que condicionen la vida de milions de persones i converteix la desigualtat en una cosa gairebé natural. Una societat sana no hauria d'obsessionar-se a fabricar guanyadors, sinó evitar que qui ensopega quedi abandonat. Hauria de mesurar el seu èxit no pel nombre de milionaris que produeix, sinó per com tracta aquells que no poden seguir el ritme. Perquè el veritable progrés col·lectiu mai no ha consistit que uns quants aconsegueixin un iot, sinó que la majoria pugui viure amb dignitat, estabilitat i esperança. Hem acabat confonent independència amb egoisme, autoestima amb superioritat moral i èxit amb acumular coses que no necessitem per impressionar gent que ni tan sols ens cau bé. I potser convindria recordar una cosa molt simple, encara que avui sembli gairebé revolucionària. Ningú tira endavant tot sol.
0: Doncs ens adherim en aquest comentari d'opinió de la Neus Colomer. És evident que ningú tira endavant tot sol, tothom necessita dels seus veïns, dels seus companys, dels seus éssers estimats, en definitiva, de tota una societat per poder tirar endavant. Són gairebé, passen ja més de 3 minuts d'un quart de 9 d'aquest matí de dimecres. Ara donem pas a l'entrevista.

0: L'Onco Music Fest creix enguany amb accés gratuït i 3 dies de programació al festival que se celebrarà al Castell de Calonge del 22 al 24 de maig. Aquest cap de setmana manté el caràcter solidari i familiar i la recaptació es destinarà a l'Hospital de Dia Mèdic de Palamós. Per parlar del festival i del que es farà aquest cap de setmana, ens visita un dels membres de la seva organització, com és Xavier Serrat. Què tal, Xavier? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, com ho teniu, això? Ja ho teniu tot a punt? Ja queden algunes coses a polir o com ho tenim?
1: Sí, més o menys està tot a punt, queda alguna coseta per enllestir, però bueno, les coses d'última hora, com sempre.
0: No sé si aquesta setmana hi ha hagut una mica d'inestabilitat, ens comentava el nostre meteoròleg, avui ja sembla que sí que hi ha més un cel més serè, més calor. No sé si patiu pel temps o aneu tranquils?
1: No, la veritat que patiu pel temps, perquè és un espai a l'aire lliure, vull dir, i dels, aquest és el cinquè any i tres anys ha plogut, vull dir que estem una mica agafats.
0: Sí, ja sabem que organitzar activitats a l'aire lliure en plena primavera té aquest risc, és evident.
1: Correcte, la primavera el que té.
0: Sí, sí. A veure, parlem una mica d'aquesta nova edició del festival, de la cinquena que comentaves ja. No sé, el festival d'enguany creix, com comentàvem, en nombre de dies. Per què heu decidit això?
1: Bueno, creix perquè nosaltres considerem des de l'organització, voluntaris i tota la gent que col·labora amb nosaltres, que és un festival que dona peu a que la gent pugui venir, vull dir, i que es pugui adaptar a diversos horaris, com que també tenim els grups que se'ns impliquen. És que és la infraestructura en general que ens ha donat el peu a fer-ho. Total. Digues.
0: No, comentava que no sé què ens pots explicar d'aquest cap de setmana, quins seran els artistes que passaran per aquests 3 dies de festival, que he organitzat, també en diferència d'altres anys, o si hi ha alguna novetat, què ens pots explicar?
1: Nosaltres com a novetat és el que dius, que inaugurem ja el divendres, vull dir, al vespre, comencem a les 6 de la tarda amb la llibreria La Fàbrica, que col·labora amb nosaltres, i després ja entrem a dintre el recinte, vull dir, aquest any és gratuït per a tothom, tenim moltes activitats, concerts sense parar, vull dir, i artistes que han col·laborat durant els 5 anys, que els hem tornat a demanar si volen col·laborar amb nosaltres, i amb els braços oberts ens han dit que sí.
0: Quins artistes seran, si ens pots fer un petit abans?
1: Mira, n'hi ha que es repeteixen, i el que dius, la gran majoria, perquè tenim tant... comencem amb Diversiones i The Best Of el divendres, vull dir que són dos repetidors de cada any, els posem dissabte, diumenge, i se'ns adapten, vull dir que són per nosaltres encantadors en aquest aspecte. Després ja continuem el dissabte, que tenim en el Litus, que també és repetidor, a l'hora del vermut. Tenim la colla gegantera, castells, màgia, inflables, vull dir, tot el que és dintre del festival, tot el que anem fent d'activitats. I després ja continuem amb la tarda amb el que són el grup infantil de Ricus. Després tenim un tribut a Estopa. Tenim The Funky Station al vespre. I com a repetidors tenim en Haldor Mar i en Pau de Pons aquest any. Dissabte a la tarda també.
0: Clar, perquè tot això...
1: I ja passaríem el diumenge, que el diumenge ja sí que és després amb Covers Bank, que ja és un clàssic de nosaltres.
0: Clar, perquè tot això és un festival, diguem-ne, de música, també hi ha altres activitats, com comentaves, aquesta de inflables, de tallers, no sé quines activitats podrà trobar també, no sé si més destinats a la canalla.
1: Sí, després aquí el que dius, tenim activitats, tenim fins i tot aquí com a entitats, perquè ens col·laboren les entitats del poble, tenim els escacs, tenim inflables, tenim, o sigui, la part interior del castell està destinada per més infantil, també tenim Ideant, que els hi munten jocs pels més petits, vull dir, hi ha el que et comentava, hi ha la màgia, tenim paradetes, vull dir, hi ha una infraestructura, els gegants, castells. Els castells no és que fem castells, sinó que és un taller perquè la gent pugui venir a veure i a fer, a practicar amb ells, que els ensenyaran com funcionen.
0: Comentaves abans, Xavier, que aquest any l'entrada és gratuïta. Per què heu pres aquesta decisió?
1: Bueno, vam prendre una decisió així una mica dràstica o variant de lo que fem habitualment, pel fet de que el cel cinquè any, hòstia, agrair a tothom que ha col·laborat durant molts anys amb nosaltres que puguin tenir l'accés. Però independentment d'això vam dir, ostres, fem-ho i fem una mica a veure la prova el cel cinquè any. Vull dir, una mica de gratificació, més que res.
0: I així tot els beneficis econòmics aniran destinats a l'Hospital de Dia Mèdic de Palamós. No sé per què heu decidit destinar-ho aquí aquest any.
1: Correcte, mira, l'any passat vam fer la mateixa operació amb ells. La veritat que una gent que se'ns ha portat molt bé, ens ha posat moltes facilitats, i nosaltres des de l'organització vam decidir continuar treballant conjuntament amb l'hospital.
0: i el, la ubicació de, del festival, diguem-ne, el castell de Calonge, no sé si és un espai idíl·lic per poder muntar festivals d'aquestes característiques.
1: La veritat que sí, perquè ens donen molt de peu, com que hi ha diverses àrees, podem fer-ne ús, vull dir que amb això també estem molt agraïts, i el funcionament, vull dir, ens és molt fàcil, entre cometes, de tenir una mica més controlat, tot que no sigui ben bé un camp, o com abans estàvem en el Firal, que ens ja portava molta més complicació a l'hora del muntatge.
0: No sé quin suport teniu, comentaves també ara abans d'altres entitats del poble, també d'administracions públiques, no sé si teniu una xarxa de suport d'altres administracions, ja siguin locals o supramunicipals, o també entitats o associacions més socials o populars o culturals d'aquí de Calonge o d'arreu de la comarca del Baix Empordà.
1: La veritat que culturalment tenim les entitats del municipi vàries que ens col·laboren amb nosaltres, val? Igual que l'Ajuntament de Calonge, i després el que tenim és un teixit d'empreses empresarial que col·laboren directament amb patrocinis, que tots aquests diners, tal com ells volen col·laborar, diem, posant el seu logo petit en el got, posant una pancarta o el que sigui, va directament ja a l'Hospital de Palamós. Però tot això és el que va sumant, que el festival de fer la seva recaudació aquest any integra serà de tot el benefici que es faci a l'interior, o sigui, amb beguda, amb menjar, vull dir, hi haurà una mica de tot a dintre, per poder, o sigui, compensar el que és l'entrada, diguem-ho d'aquesta manera.
0: O sigui que la gent que vulgui anar a passar el dia a l'Onco Music Fest podrà també dinar, podrà prendre el que vulgui per allà dins, no?
1: Correcte, i després el diumenge sí que acabem, com l'any passat vam fer, que la veritat vam tenir una bona resposta, és una arrossada popular el diumenge, al migdia.
0: Xavier, anem tirem 5 anys endarrere quan va néixer el festival. No sé com i per què va néixer, perquè és a dir, si tirem 5 anys enrere, el 2021... acabaven de treure el cap de la pandèmia, encara no podien fer segons quines coses i decidíeu muntar un festival de música.
1: Correcte, de fet és que es va decidir abans de pandèmia, el que la pandèmia ens ho va parar, vull dir que el primer any havia de ser el 20 i ens ho va parar. Tot va començar arrel d'una malaltia i es va decidir, doncs, mira, recaudar fons per poder ajudar a les persones que pateixen d'aquesta malaltia, les persones familiars, a qui sigui d'alguna manera possible. I així ens va començar el festival.
0: I clar, després d'aquests 5 anys, ha anat creixent el festival en termes d'assistència de públic, també de noms d'artistes. Com ha evolucionat el festival durant aquests 5 anys ja?
1: Pues la veritat que està evolucionant molt positivament, tenim una resposta social molt maca, que això és el que ens dona força poder tirar endavant i intentar, doncs, dius, va, a veure si aquest any el superem i l'any que ve tornem a posar-nos-hi. I ja és el que dius moltes vegades, nosaltres no estem començant aquest, que ja estem preparant el següent. Vull dir, perquè et dona la força a la mateixa gent, el teixit que tenim d'empreses a darrere, vull dir, és que hi ha molta involucració en general del poble. Poble i de l'entorn, del vol del poble.
0: O sigui, considereu que s'ha aconseguit consolidar, diguéssim, aquesta oferta cultural aquí a, ja no només al poble, com comentava, sinó arreu del Baix Empordà, en una comarca on hi ha moltes ofertes culturals, on hi ha molts festivals de música, que un pot pensar, ostres, n'hi ha un festival més, potser no tindrà tant d'èxit, però em comentes que no, que sí que té molt d'èxit.
1: Té èxit i la veritat que estem molt orgullosos perquè és una cosa que aquí és altruistament tant de l'entitat com dels voluntaris, perquè tenim un teixit de voluntaris que venen a treballar divendres, dissabte, diumenge, avui a la tarda ja comencem a muntar, vull dir, els és igual, vull dir, ells se demanen festa per venir-hi a treballar, vull dir, que no és allò que diguis, ostres, aquí hi ha gent, hi ha treballadors, no, intentem que tothom, si voluntari, se senti el més còmode possible, vull dir, hi ha molta involucració en general.
0: No sé, Xavier, si pel fet de ser la cinquena edició, un número, diguéssim, rodó, no sé si heu preparat alguna sorpresa o el que heu anunciat és el que es farà i ja n'hi ha, evidentment, de sobres, perquè hi ha moltes coses.
1: Sí, no, el que hem anunciat és el que es farà, perquè sorpreses, la veritat, és que ho posem tot en cartell per intentar que la gent vingui a l'hora que pugui, vull dir, que se sentin a gust amb el festival i que puguin tirar, vull dir, des de les 10 del matí que obrim portes fins a tancar. El divendres sí que comencem a la tarda, amb el que dèiem, la presentació d'una llibreria, bueno, presentació d'un llibre, vull dir que a partir d'aquí, pues, ja t'he dit, comencem el festival.
0: Hem parlat de com va néixer d'aquests primers 5 anys ja de festival. No sé cap a on va l'Onco Music Fest. Quin ha de ser el futur d'aquest festival?
1: Bueno, esperem que continuï, que puguem anar a fer moltes activitats durant l'any, que això és el que intentem, no estar parats, diguem-ho d'aquesta manera, i sempre intentem col·laborar amb les entitats i que les entitats col·laborin amb nosaltres. vull dir que sigui una mica entre tots, fem poble, fem cultura, fem una mica de tot.
0: Deies abans que encara no heu celebrat l'edició d'aquest any, que ja penseu en l'edició de l'any vinent. Esteu treballant ja per la sisena edició del festival o encara s'ha fiat?
1: Bueno, el que dius, com que nosaltres intentem parlar amb els grups, sisplau, que, hosti, voleu col·laborar, tal i qual, clar, això et dona peu, ostres, mira, a veure si l'any que ve podem lligar-ho i tal i qual, clar, ja et dona peu a tirar endavant. Uh-huh. És una mica tot plegat.
0: Doncs Xavier Serrat, membre de l'organització del festival de l'Onco Music Fest, que celebrarà aquest cap de setmana, moltíssimes gràcies per passar pel supermatí aquest matí de dimecres per explicar-nos una mica més d'aquesta cinquena edició ja de l'Onco Music Fest, i esperem que vagi molt i molt bé i que ja no siguin 5, sinó que siguin ja 50 edicions d'aquest festival tan bonic.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i que a veure si ens hi podem veure.
0: I tant que sí, que vagi bé, bon dia, Xavier.
1: Merci, bon dia, que vagi bé, adéu-siau.
0: I quan són gairebé... Falta un minut per dos quarts de nou d'aquest matí de dimecres. Arriba el bloc informatiu d'aquest supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur.

0: I comencem el bloc informatiu explicant-vos que una baralla al centre de Sant Feliu de Guíxols va acabar diumenge amb un home ferit per arma blanca a la cuixa. Tal com va avançar el diari de Girona, ja ha pogut confirmar aquesta ràdio, Ràdio Capital. Els fets van passar cap a la una del migdia del carrer de Sant Domènec. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i el sistema d'emergències mèdiques, Maria Alzina.
1: Quan els agents van arribar-hi, van trobar un home d'uns 40 anys amb una ferida a la cuixa provocada per una arma blanca. Els sanitaris el van atendre al lloc dels fets i posteriorment el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Tot i que la ferida semblava més greu en el lloc dels fets, la víctima només va necessitar rebre punts de sutura. Ara està pendent de declarar davant la policia. Segons fonts policials, l'home ferit va facilitar dades sobre el presumpte agressor. A partir d'aquesta informació i dels testimonis recollits, els Mossos van identificar a un jove de 20 anys sense antecedents policials. La matinada de dilluns, cap a 1:15, la policia local de Sant Feliu el va localitzar al carrer d'Àngel Guimerà mentre consumia alcohol amb un grup de persones. Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de lesions. També va recuperar el ganivet utilitzat en l'agressió. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esclarir els motius de la baralla. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han obert diligències penals contra 4 persones, 2 homes de 23 i 53 anys i 2 dones de 25 i 35, com a presumptes autores d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets han tingut lloc entre els dies 16 i 17 de maig en diferents punts de la demarcació, Carla.
2: El primer accident es va produir la matinada del dia 16 de maig a les 6:65 a Cassà de la Selva en un encàs entre un turisme i una furgoneta. La conductora de 35 anys va donar una taxa de 1,8 més de 4 vegades superior al límit penal. El segon sinistre va ser a la GI 643 el mateix dia a Serra de Daró, on un turisme va sortir de la via i va volcar. Les dues persones que anaven al vehicle van resultar ferides lleument. El conductor de 23 anys va registrar 0,65, més del doble de la taxa permesa. Poc després, a la GI 644, a Forallac, un altre vehicle va sortir de la carretera i va acabar encastat en un pas d'aigua. El conductor de 53 va donar 0,81, triplicant la taxa permesa. Finalment, ja al matí del dia 17, a l'AP7 a Maçanet de la Selva, es va produir un encalç entre un camió i un turisme. La conductora de 25 anys va donar 0,68, més del doble de la taxa permesa. Tots els implicats hauran de comparèixer davant el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia quan siguin requerits.

0: Les exportacions gironines han caigut un 5,2% durant el primer trimestre del 2026, empeses pel descens de les càrnies. Segons la estadística que periòdicament publica el Ministeri, entre gener i març, les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 2.041 milions d'euros. D'entre tots els sectors, aquell que té un descens més acusat és l'agroalimentari, perquè les seves exportacions han arribat a baixar fins a un 12,8%, Maria Alsina.
1: I dins l'agroalimentari, les càrnies són les que registren la pitjor davallada davant l'impacte dels aranzels que la Xina va aplicar a la Unió Europea com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. Sobretot en el cas del porc, que durant 5 anys ha d'assumir un impost temporal del 9,8%. Segons recull l'estadística del Ministeri, els aranzels s'han traduït en un descens de fins al 24% de les vendes en el cas de les càrnies gironines, perquè si entre el gener i el març del 2025 les empreses del clúster van exportar per valor de 486,97 milions d'euros aquest trimestre, la xifra ha arribat a davallar fins als 369,91 milions d'euros. Per darrere de l'agroalimentari, el sector gironí amb més presència a l'exterior és la indústria química. En total, entre el gener i el març del 2026, les químiques han exportat compostos i productes per valor de 366,4 milions d'euros. I en aquest cas, la xifra també va de baixa, en concret un 8% si es compara amb el mateix període del 2025. Sí que és veritat, però, que dins el sector químic la situació no és homogènia entre totes les empreses, perquè les farmacèutiques, tot i no poder capgirar el global, han registrat un lleuger increment d'exportacions al llarg d'aquest primer trimestre del 2026. Per últim, i com a tercer sector en importància, els fabricants de maquinària trenquen la tònica dels altres dos i tanquen un trimestre a l'alça. Això sí, en aquest cas, l'increment d'exportacions d'un any per l'altre és d'un 3,5%. I no permet eixugar els descensos que registren tant l'agroalimentari com les químiques.
0: I pel que fa a destins per proximitat i com ja és habitual, França continua sent el principal mercat dels productes gironins.
1: Durant aquest primer trimestre, les empreses de la demarcació han exportat per valor de 478,65 milions d'euros al País Gal, una xifra, això sí, inferior a la del mateix període del 2025. També baixen les exportacions a Itàlia, que queda en els 202,91 milions d'euros de l'any passat, que ara passen als 170,45. Per contra, però, creixen les vendes de les empreses gironines a l'exterior cap a Alemanya, cosa que fa que aquest país se situï en segon lloc del rànquing. Per últim, si es passa la lupa per destins, sí que en destaca la caiguda que ha experimentat la Xina dins el llistat de països. Si durant el primer trimestre de l'any passat el gegant asiàtic va situar-se en cinquè lloc, ara ja ha caigut fins a la 13a posició del rànquing. En concret, aquest primer trimestre del 2026, des de la demarcació s'han exportat 44,9 milions d'euros en productes, sobretot carn de porc, cap a la Xina, és a dir, un 50% menys.
0: La justícia a les comarques gironines té un greu problema de manca de personal i ha perdut reforços amb el nou model organitzatiu. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha subratllat que la llei de mesures en matèria d'eficiència és un bon model, però que ha topat amb que les plantilles a l'administració de justícia no són suficients, Maria.
1: L'aplicació de l'anomenada llei d'eficiència ha suposat un canvi organitzatiu en l'administració de justícia. L'objectiu és optimitzar recursos i adaptar-la als reptes socials i tecnològics actuals. A la pràctica, les mesures s'han traduït en una nova estructura judicial. Els tribunals d'instància que han substituït el model tradicional per una organització col·legiada. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha remarcat que ara estan avaluant com està funcionant aquest desplegament i, tot i que precisa que encara és una mica aviat per treure conclusions definitives, assenyala que el nou model ha topat amb la realitat de l'administració de justícia, que és la manca de recursos. Segons Mercè Caso, el nou model és un bon model sobre el paper perquè tendeix a l'especialització i a la flexibilització, però la realitat és que no són suficients funcionaris, jutges ni lletrats de l'administració de justícia. La implantació del nou model organitzatiu ha suposat reestructurar totes les oficines i, mentre s'han resolt els trasllats i impulsat el procés d'estabilització de places, s'han escurçat reforços que abans eren pràcticament estructurals i no conjunturals. Caso ha afirmat que tenen el compromís del Departament de Justícia, responsable d'aquesta plantilla de funcionaris, per tornar a col·locar aquests esforços. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta que això, sumat a l'increment del nombre de casos que arriben a la justícia, complica una resposta ràpida i eficaç de cara a la ciutadania. A les comarques gironines, a més, també s'hi afegeix un dels problemes endèmics, que és la mobilitat de jutges que arriben en primer destí, sortint de l'escola judicial i que després d'un any de ser aquí marxen a altres llocs.

0: El Badruna Prats de la carrera de Palafrugell ha estat reconegut amb dos premis destacats del món educatiu català. El centre ha rebut un premi Baldiri Reixac i el Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia per ser un model inclusiu i la implicació de les famílies i el territori. Ferran Castelló.
1: D'una banda, l'escola ha estat distingida als Premis Baldiri Reixac organitzats per la Fundació Carulla pel projecte Esculturitis. La proposta ha estat premiada dins la categoria Experiències, que reconeix iniciatives educatives que impulsen les arts i el català dins les aules. L'alumnat va fer un treball de descoberta de les escultures de Palafrugell, els seus autors, els materials i el significat de les obres. L'activitat també relacionava les escultures amb frases fetes, cançons i expressions en català per unir patrimoni, llengua i cultura contemporània. El treball es va tancar amb una presentació dels aprenentatges a les famílies. Els Premis Baldiri 2025-2026 han reconegut 28 centres educatius i participaven 137 projectes. I d'altra banda, el Badruna Prats de la Carrera també ha rebut el Premi Ensenyament 2026 de la Fundació Cercle d'Economia, compartit amb l'Escola Cervantes de Barcelona. El jurat ha valorat especialment el model inclusiu del centre, la implicació de les famílies i la vinculació amb el territori. Actualment, el centre educatiu escolaritza alumnes a diverses nacionalitats i treballa en un projecte educatiu únic des de la fusió entre l'Escola Badruna i l'Institut Prats de la Carrera. El model incorpora metodologies vinculades a les disciplines científiques i tecnològiques, els objectius de desenvolupament sostenible i els projectes comunitaris amb entitats i iniciatives del municipi. El jurat també ha destacat la participació activa de les famílies en el seguiment educatiu dels alumnes i la connexió del centre amb activitats socials, culturals i ambientals del poble.
0: L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia commemora enguany els seus 25 anys d'activitat aquí al Baix Empordà. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, celebrat la setmana passada, l'entitat ha organitzat diverses activitats per continuar fent visible una malaltia que encara avui moltes persones desconeixen o no acaben d'entendre. En una entrevista en aquest programa al Supermatí, la psicòloga de l'associació, Nuri Pérez, i la coordinadora del Baix Empordà, Lali Murillo, han explicat que la realitat quotidiana de les persones afectades i la feina que desenvolupen des de l'entitat.
2: Durant la jornada commemorativa del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, diferents municipis de la comarca van il·luminar espais públics amb el color lila, el representatiu de la malaltia. La fibromiàlgia és una síndrome de sensibilització central que provoca dolor musculoesquelètic crònic i una simptomatologia molt àmplia.
3: El diagnòstic avui dia, no hi ha unes proves definides, tot i que hi ha uns protocols. És una malaltia reconeguda per l'OMS. Abans hi havia allò dels típics punts gatell, uns punts en els que hi ha un dolor determinat, però ara és a través, diguéssim, de la simptomatologia.
2: Aquest fet provoca que moltes persones afectades hagin de passar per un llarg procés abans d'obtenir un diagnòstic clar.
3: L'associaciones estamos para eso, para luchando de que realmente es una enfermedad que existe, una enfermedad que el dolor existe, porque eso sí que se hizo la prueba hace muchos años, y el cerebro actúa de diferente manera, de que había dolor, el dolor existe, no está inventado.
2: Lali Murillo i Nuri Pérez formen part de l'associació des dels seus inicis al Baix Empordà. Les dues destaquen que al principi l'entitat era molt petita i que sovint costava trobar persones disposades a participar-hi. Amb el temps, però, han aconseguit consolidar una xarxa de suport important a la comarca.
0: Sant Feliu de Guíxols reforça l'accessibilitat a les platges amb una nova zona de bany adaptada a Rius i a Calvet. Berta Roura.
4: Sant Feliu de Guíxols ha posat en marxa una nova zona de bany adaptada a la platja de Rius i Calvet, destinada especialment a persones amb mobilitat reduïda. L'espai incorpora 22 seients instal·lats dins de l'aigua per facilitar el bany amb més comoditat i seguretat. La zona també compta amb un camí d'accés adaptat des del passeig, un tendal per generar ombra i un sistema de boies que delimita l'espai dins del mar. La ubicació s'ha escollit després d'un estudi tècnic per garantir tant l'accessibilitat com la seguretat, tenint en compte les condicions del mar i les corrents de la zona. Des del consistori, la regidora de Medi Ambient i Platges, Marifé Larragay, ha destacat la voluntat de continuar avançant cap a unes platges més inclusives i accessibles per a tothom. Aquesta nova instal·lació se suma a altres serveis adaptats ja existents al local guixolenc, com les baranes d'accés a l'aigua. I a la platja de Sant Pol, aquest estiu, s'ampliarà el nombre de baranes disponibles fins a 5 unitats. L'Ajuntament també ha anunciat la renovació dels punts de vigilància dels socorristes abans de l'inici del servei de salvament, previst el 13 de juny.
0: I Palafrugell ha posat en marxa un reforç de la recollida comercial als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda, adreçat a establiments de restauració i comerç de primera línia de Mar Ferran.
1: L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant els caps de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. La recollida municipal es fa entre les 5 i les 8 del vespre. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. La mesura permet reservar els contenidors per a ús domèstic i reduir saturacions en moments d'alta activitat. A les pròximes setmanes es faran reunions informatives amb els establiments per explicar les novetats.
5: I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dimecres, hem d'anar fins l'espai amb en Francesc Pruneda, tot i que avui crec que ens quedarem una mica més a prop, o m'equivoco?
6: Molt bones, doncs sí i no. Sento ser tan crític, però en part sí, en part no, en part ens haurem de quedar propet i en part haurem de viatjar uns quants milions de quilòmetres.
5: Perquè avui parlem d'aurores boreals, que no desvetllem...
6: Avui parlem de les aurores, correcte.
5: Desvetllem el misteri. He dit aurores boreals perquè va allò... Però aurores, aurores. Primer de tot, què són i com sorgeixen, no? Perquè és un fenomen que veiem al nostre cel, nosaltres no, però allò en imatges i en llocs on es poden veure perfectament. Què són?
6: Bé, primer de tot, veient que has tingut també una miqueta el lapsus així, hauríem de dir-ne aurores polars.
5: Ui,
6: va. Polars. Però sí que és veritat que tenim les boreals... que es veuen a l'hemisferi nord, i les australs, que es veuen a l'hemisferi sud. Per tant, nosaltres, per proximitat, sempre parlem d'aurores boreals, i és correcte, no hi ha cap mena de problema, però, evidentment, si ens anéssim a l'Antàrtida, allà veuríem australs. Les aurores australs. Això, primera. Segona, abans d'explicar què són, d'entrada, això... No, volia deixar-ho pel final, però ja ho deixo d'entrada. És una experiència que recomano a tothom poder-ne intentar veure, ni que sigui un cop a la vida.
5: Ai, quina... Ara, és que ara... Vull dir... És que ara m'estic imaginant, dic... Ai, que fantàstic. Ja m'agradaria, poder-hi anar, allò de dir... És una cosa que has de fer un cop a la vida, no?
6: Realment és una experiència brutal i ni per les imatges, fotos o vídeos que pugui haver-hi a xarxes o que podeu trobar per internet, no té res a veure com el fet d'estar allà sota del pròpiament són les aurores boreals. I ara, havent posat una mica doncs, de dentetes, ja m'explicar doncs, què són les aurores boreals. Bàsicament, les aurores és un fenomen que es produeix a la nostra atmosfera. Com bé deies, és un fenomen proper, o sigui, no estem fora de l'espai, sinó que és un fenomen que passa a la nostra atmosfera. I què és exactament? Doncs el que passa que la nostra atmosfera, que no hem d'oblidar que bàsicament està composta de nitrogen, unes tres quartes parts, i d'oxigen, més o menys la quarta part que queda, tot i que hi ha un 1% d'altres gasos, doncs aquests gasos es troben que quan reben certa quantitat d'energia emeten llum. El nitrogen, quan rep energia, emet llum d'un color blau, entre blau i lila, i l'oxigen, quan rep energia, emet llum, bàsicament, un color verd en algunes circumstàncies i color vermell en unes altres circumstàncies. A més, també s'ha de tenir en compte que l'oxigen reacciona de forma molt més fàcil que no pas el nitrogen. Per tant, encara que n'hi hagi menys, és més fàcil de, com es fa servir l'expressió en química, d'excitar-lo i que emeti llum. Per tant, necessitem que algú doni energia a aquest oxigen que tenim en la nostra atmosfera. I el culpable de donar-li aquesta energia per emetre aquests colors i aquestes formes que veiem en les fotografies de les aurores és el Sol. I per això també deia doncs, que hi ha una part que està més lluny. Bàsicament, una aurora no és res més que la reacció de l'oxigen de la nostra atmosfera a partícules de molta alta energia que arriben del Sol, que formen justament aquestes formes que van canviant contínuament i que sembla que siguin com llençols que van ballant. De fet, ho sembla, realment. I doncs, és aquesta interacció entre la nostra atmosfera i partícules carregades amb molta energia que prové del Sol. Bàsicament, això serien les aurores.
5: I per què hem decidit parlar d'aquest tema avui? Perquè em comentaves, no?, que potser no és el tema més allò ara a nivell context, no?, que haguem de tractar, però perquè...
6: I argumentaré. Va, bàsicament perquè es produeixen les aurores, s'han de produir una sèrie de fenòmens que han de coincidir en el temps. Un, que sigui de nit. Sembla una tonteria, però no, és un fenomen important. Ha de ser de nit, perquè de dia... A veure, de dia, si hi hagués una aurora extremadament bèstia, sí que es podria arribar a veure, mm-hmm. però no és el cas habitual. I si realment una aurora la podem veure de dia, tindrem problemes. També us ho dic, després ho especificaré. Però bàsicament necessitem, primer, que sigui de nit. Mm-hmm. Segona, necessitem que el Sol ens enviï moltes partícules carregades, normalment és càrregues positives i negatives, aquestes partícules solen ser electrons que tenen càrrega elèctrica negativa o fins i tot protons que tenen càrrega elèctrica positiva i que arriben, tot i ser partícules molt petites, arriben amb una grandíssima velocitat, pot anar dels centenars de quilòmetres per segon als milers de quilòmetres per segon, o sigui, realment és molta velocitat, i a més ha de coincidir en que aquestes partícules realment ens causarien molts problemes. Nosaltres, per sort, tenim un camp magnètic que les repel i que les recondueix cap als pols. Uh-huh. Per això es veuen més cap al pol nord o cap al pol sud, perquè realment aquestes partícules, els nostres escuts protectors els han enviat cap allà. Per tant, el tercer factor hauria de ser que estiguéssim a prop d'un lloc on el camp magnètic sigui més intens. En aquest cas, cap al pol nord o cap al pol sud. Bé, hi ha un quart fenomen, que no hi ha d'haver-hi núvols.
5: Important.
6: També és un fenomen important, però que també s'ha de tenir en compte. Per tant, haurien de coincidir aquestes quatre coses. I per això, justament, quan anem cap al nord, el que seria doncs, Suècia, Finlàndia, Noruega, o Alaska, Canadà, doncs, Islàndia, fins i tot, serien doncs, zones més probables en poder veure les aurores, perquè realment estar més a prop del pol nord magnètic doncs, es concentra més les partícules allà. Però, esclar, ara que estem arribant a l'estiu, justament al pol nord, les nits s'estan escurçant i fins i tot hi ha algunes zones que no és de nit. Per què en parlo tant? Doncs perquè justament acabem de sortir del que seria un màxim d'aurores. I per què és un màxim d'aurores? Perquè ha coincidit que hem tingut justament l'hivern en l'hemisferi nord, per tant que hem tingut nits molt llargues a l'hemisferi nord, i també ha coincidit que acabem de sortir d'un màxim solar. És a dir, el Sol... Aquestes partícules no les emet de forma aleatòria, sinó que segueix uns cicles d'11 anys. Mm-hmm. Cada 11 anys el Sol entra en una fase de més emissió i després baixa fins a un mínim i torna a pujar. Aquest cicle dura 11 anys i una miqueta més. I ara n'estem sortint. Què vol dir això? Que si ara voleu veure aurores, no dic que no en pugueu veure, però primer, ens hauríem d'esperar de quedar-se a l'hivern. Hauria de ser més a l'hivern si ens mantenim a l'hemisferi nord. Per tant, si algú vol preparar les vacances de l'hivern per anar a veure aurores, doncs...
5: Que les preparin.
6: Encara, tot i que acabem de sortir del màxim, no vol dir que de cop i volta el sol s'apagui, sinó que l'activitat baixarà, però sí que és un bon moment per planificar les vacances d'hivern, per això volia treure el tema ara. I també tenint en compte que justament si busqueu informació d'aurores per internet, ara trobareu moltíssimes fotografies, vídeos, tours guiats, però clar, tingueu en compte també que l'activitat està baixant. Mm-hmm. Per tant, el que seria l'hivern 2026-27, se'n podran veure? Sí. Seran tan espectaculars com l'any passat, o com fa dos anys, o aquests dos últims hiverns? No serà tan espectacular, però encara se'n poden veure. Vull veure el màxim espectacular? Doncs sí que ens hauríem d'esperar, ja uns 10 anys.
5: Clar, és el que estava pensant.
6: 2035, haurem d'esperar això per poder veure realment quelcom molt espectacular, a no ser, això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, que hi hagi alguna variabilitat dins activitat del Sol. Per exemple, el màxim del Sol havia de ser aquest passat hivern, però es va adelantar un any. I justament va coincidir que jo vaig tenir la sort d'organitzar un viatge per anar a Tromsø, que és una ciutat que hi ha al nord de Noruega, que hi ha un vol directe justament Barcelona-Tromsø, per si algú també li interessa, i vam poder veure unes aurores increïbles. Però espectaculars. Realment que amb el mòbil, en vídeo, en temps real, que es veia tot el cel de color verd, la neu era de color verda, de que reflexava la llum, i és realment espectacular. I realment és una experiència que val molt la pena.
5: Mm-hmm. Parlaves abans, no?, de que en principi hi ha aquesta massa que impedeix que aquestes partícules ens causin dany a nosaltres.
6: El nostre camp magnètic.
5: Exacte. Aquest camp magnètic, si no existís, quines conseqüències tindrien aquesta activitat per nosaltres com a vida humana?
6: És una molt bona pregunta. Ho tindríem complicat per estar aquí. ho tindrien complicat per estar aquí. Realment, tinguem en compte que aquestes partícules... Que, o sigui, el sol és molt bèstia. Això ja havíem parlat alguna altra vegada, i perquè ens posem en context, imaginem que el sol és una esfera tan gran que per anar d'un costat a l'altre, per travessar aquesta esfera d'una vora a una altra, passant per al centre, necessitaríem, el nostre planeta ocuparia l'espai, o sigui, necessitaríem mil vegades el nostre planeta per anar de costat a costat.
5: Mare meva.
6: Mil vegades. Això, si anem a buscar en quant a volum, si imaginem una esfera, quantes vegades el nostre planeta cabria dins del Sol, hem d'anar-nos-en a un milió. Si dins del Sol cabria un milió de vegades el nostre planeta. El Sol és molt gran. Per sort el tenim a 150 milions de quilòmetres, està a una distància prudencial. Si el tinguéssim més a prop, les temperatures pujarien molt més i seria molt més difícil la vida. Si estiguéssim més lluny, la temperatura seria massa baixa
5: per poder viure.
6: I, evidentment, doncs, tindríem que l'aigua líquida es tornaria gel i, per tant, tampoc no seria possible la vida tal com la coneixem. Uh-huh. De fet, Venus, la Terra i Mart estan en el que seria, en el que seria la zona d'habitabilitat que se coneix. Venus té una història, a part que ja n'hem parlat, que té un vulcanisme tan actiu que és impossible viure-hi. Mart, jo crec que és qüestió de pocs anys que trobem restes o que trobem vida bacteriològica a Mart. Jo no ho descartaria. Uh-huh. No s'ha trobat res encara. Ja s'hi ha trobat aigua en forma de gel, ja s'hi ha trobat restes d'aigua líquida. Jo crec que això en uns anys es podria trobar el cop. Si anéssim ja més lluny, el sol ja no... no arriba prou energia del sol com per mantenir la temperatura i, per tant, ja no seria viable. Però, clar, nosaltres aquí tenim el sol a aquesta distància, el sol és molt bèstia i emet molta energia. Aquesta energia pot ser en forma de llum, cap problema, pot ser en forma de calor, estem a la distància perfecta, emet certes radiacions, rajos X, rajos gamma, que són perjudicials per la vida. Si realment tots els rajos ultravioletes, tots els rajos X i tots els rajos gamma que arribessin del Sol arribessin a la superfície terrestre, la vida no seria possible. Directament la vida no seria possible. Gràcies a una capa d'ozó i gràcies a aquesta magnetosfera que tenim estem protegits. I aquestes partícules, que ja són cossos físics, cossos sòlids, podríem entendre'ns, entre cometes, mm-hmm. que arriben, doncs, també estan... els havien al camp magnètic, però clar, si arribessin a la superfície terrestre també seria com si caigués foc directament a la superfície terrestre. La vida seria directament...
5: impossible.
6: No vull dir impossible, però molt, molt difícil.
5: Doncs...
6: què passa? Que si ara... o sigui, per tant, podem estar contents de que tenim aquestes proteccions.
5: Sí.
6: El problema és què passaria si ara, per exemple... vinga, va, argument de pel·lícula americana. Si ara, de cop i volta, el camp magnètic desaparegués. Primer de tot, els primers que... anava a dir una... pringarien, podríem dir, si em permets l'expressió, serien tots els aparells electrònics que tenim. Satèl·lits artificials, tots fregits. Tota la tecnologia, tots els circuits elèctrics i electrònics, cremats, literalment. Literalment es cremaria tota la tecnologia, tot el que tindrem d'ordinadors, mòbils, tot això quedaria totalment cremat. Per tant, sort que tenim un camp magnètic. També s'ha de dir que el camp magnètic no s'apagarà d'un dia per l'altre. El nostre camp magnètic es produeix perquè tenim, el nostre planeta té un nucli que conté molt de ferro i que està girant, i el fet de tenir un nucli de ferro que gira, tenim un camp magnètic. Per tant, per deixar de tenir camp magnètic, el nucli de la Terra s'hauria de parar de cop. Això no passarà. Això no passarà. Però sí que el que pot passar, i ha passat, i, de fet, hi ha sistemes de contenció per si torna a passar, és que arribi una tempesta de solar tan bèstia que realment el camp magnètic no tingui prou força com per desviar-lo cap als pols o per directament desviar-la cap a l'espai. A vegades passa, o sigui, hi ha el que el Sol expulsa grans quantitats de massa, que es coneix com a ejeccions de massa coronal, el CMM, les seves inicials en anglès, que bàsicament és un grapat de material de la seva atmosfera que l'expulsa a l'espai. Evidentment, si se'n va cap a l'espai exterior, cap problema, però si justament va en direcció de la Terra... ens podríem trobar com a ejeccions de massa coronal, el CMM, les seves inicials en anglès, que bàsicament és un grapat de material de la seva atmosfera que l'expulsa a l'espai. Evidentment, si se'n va cap a l'espai,

0: Bueno.
1: Mira, he de dir com a anècdota personal que quan va haver-hi aquelles aurores que es van veure des de Catalunya, jo estava justament de viatge a prop de l'Equador i, per tant, no vaig veure ni una. No van arribar allà. Els meus amics m'anaven enviant fotografies des de Palafrugell, també amics que tinc a Anglaterra m'enviaven fotos d'aurores i jo pensava, vale, estic a l'Equador, ja aquí està. No veig res. Mm-hmm. Però bueno, és el que hi ha, és el que passa.
0: Sí, exacte.
1: Per tant, ens trobaríem això. De fet, com et comentava, ja hi ha un sistema de vigilància 24/7 al sol. Se sap perfectament quan arribarà una ejecció de massa solar, mm-hmm. quan arribaran doncs, aquest vent solar, que també se li diu, de partícules carregades. Per tant, sabem amb unes hores o alguns dies, fins i tot d'antelació, si podrem veure aurores o si ens hem de preocupar pels satèl·lits. Els satèl·lits artificials estan preparats per quan arriba una ejecció de massa solar, girar-se, tenen una part protegida, es giren, diguéssim que els vingui per darrere, queden protegits i després es tornen a orientar. Però perquè hi ha un sistema de vigilància continu i, per tant, podem estar tranquils. Sí que és veritat que l'any 1880 i algo, ara no puc dir-te-la exactament, va haver-hi un esdeveniment que es deia l'esdeveniment de Carrington, que va haver-hi una explosió solar tan bèstia que els telègrafs
0: no van deixar de
1: funcionar. Antiga, cremaven. Es van cremar.
0: Mare meva.
1: I es veien aurores fins i tot en ple dia, per això volia lligar-ho amb el que havíem vist anteriorment. Com que no era una societat molt tecnològica, no va haver-hi un gran problema més que aurores gairebé tot el món. Si fos ara...
0: Bueno, veuríem.
1: Tindríem els problemes amb la dependència que tenim de la tecnologia.
0: Exacte.
1: Ara això, tindríem unes aurores espectaculars. Això sí,
0: sí, no, això fantàstic. Però de moment, si volem veure aurores, ens haurem d'esperar allò el proper hivern o fer aquest viatge austral i anar fins al sud del planeta Terra per poder-les veure. Francesc, hem de deixar-ho aquí, que avui hem allargat. I crec que el tema també feia falta tractar-lo més.
1: Doncs moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de nou i en parlem de nou la setmana que ve.
0: Exacte, en seguim parlant. Que vagi bé, Francesc. Adéu.
1: Adéu.

0: Arribem ja al final d'aquest supermatí de dimecres 20 de maig del 2026 de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Abans de tancar, però, Isaac Vilà, què ens espera el temps avui?
1: Avui dimecres tenim una situació marcada per aquests intervals de núvols al matí, però que el sol guanyarà terreny al llarg de la tarda. Ara mateix amb una temperatura força suau, valors entre els 16 i els 18 graus, poca fred en general, i al migdia esperem valors molt més suaus. Un dia preestiuenc.
0: Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a les 8 del matí, aquí al Supermatí. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Trescat Info.

0: Amb un és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a la Ronda Litoral a Santa Coloma, sentit Llobregat, a la B20 a Sant Boi, sentit Castelldefels, perquè hi ha un carril tallat per un camió avariat que provoca aquestes retencions. També retencions a la B20 a Santa Coloma, sentit Barcelona, i a la B23 al Papiol, sentit nord, per enllaçar amb l'AP7, on hi ha hagut un accident entre Castellbisbal i el Papiol.
0: Marxem ara cap al Parlament de Catalunya. Comença la sessió de control al president Salvador Illa.
2: Passen els dies i els trens funcionen igual de malament. Passen els dies i els experts alerten que el model econòmic actual ens

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics.

0: Antics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: L'asfaltatge final de l'Avinguda d'Espanya es farà entre finals de maig i principis de juny. Les obres encara en la recta final després d'un retard provocat també per problemes detectats al clavegueram i les connexions d'aigua, segons afirma el govern de Palafrugell. Els treballs es faran de nit perquè caldrà tallar temporalment els dos sentits de circulació.
3: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
4: Molt bon dia, com esteu? És dimecres 20 de maig, a les 9 i 3. També us explicarem que famílies i docents de l'escola Torres i Jonama convoquen una mobilització contra la supressió d'una línia d'I3. Les tutores denuncien manca de recursos en un centre de màxima complexitat i critiquen la decisió del Departament d'Educació. El centre defensa mantenir l'actual estructura per garantir atenció a l'alumnat i evitar l'augment de ràtios educatives al centre públic. D'altra banda, també us explicarem que el Badruna Prats de la Carrera rep dos premis educatius. Un és el Premi Valdiri Reixac pel projecte Esculturitis, que uneix art i llengua catalana, i també el Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu, comunitari i participatiu amb les famílies i el territori. D'altra banda, l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia del Baix Empordà celebra 25 anys amb un acte a Palamós. Es farà a la sala de l'edifici Fleming el dia 26 de maig i tindrà ponències i activitats informatives. La trobada està oberta a tothom i vol donar visibilitat a la fibromiàlgia i a les malalties de sensibilització central. I Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calell, Llafranc i Tamariu els caps de setmana. El servei funcionarà dissabtes i diumenges a la tarda i s'adreça a establiments de restauració i comerç. L'objectiu és millorar la neteja, evitar desbordaments de contenidors i ordenar la gestió de residus durant els caps de setmana d'estiu al litoral. I en esports parlem de bitlles, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu acaba segon a la primera divisió de Girona. Ha tancat ja la Lliga i els resultats de l'última jornada permeten a l'equip assegurar la segona posició. Però, d'altra banda, l'equip de bitlles catalanes als Cremats de Mont-ras ascendeix a primera divisió gironina. L'equip s'ha proclamat campió de la segona divisió i també ha liderat la lligueta d'ascens. El club destaca el seu creixement esportiu. Tot això és el que us explicarem a la primera part de l'esmorzar. A la segona parlarem amb el defensor del ciutadà, Francesc Almagro, i quan s'acabi... arribarà el clar matinal, Vicenç Rodríguez, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Què tal?
5: Doncs mira, a punt per tancar demà temporada.
4: Que bé, eh? Estàs content, eh?
5: A veure, és llei de vida.
4: Bueno, llei de vida.
5: De vida radiofònica.
4: Ha quedat molt, molt tètric, això, llei de vida.
5: Sí, s'acaba aquest cicle i després ja vindrà l'estiu i el clar matinal tornarà... Sine die, no tenim encara clar la data, no sé si serà... al juliol, o si ja directament serà passat l'estiu, quan refresqui una mica. Això encara està per arribar de concretar. Més aviat ens decantem perquè no torni fins a passar l'estiu. Qüestió de logística, de problema logístic.
4: Sí, ens haurem de mullar.
5: Que ens haurem d'embullar.
4: I quedar xops com ànecs.
5: Que posarem aquí una piscina ara o què?
4: Pues mira, no ens aniria malament una piscina aquí.
5: Però amb aparells elèctrics una piscina no és gaire compatible, però no podíem acabar gaire bé.
4: Farem el programa a la platja.
5: A la platja. No, jo no soc de platja, jo soc de muntanya. No,
4: tampoc doncs a dalt de la muntanya,
5: no,
4: tu m'escolta.
5: No em convenç. Va, anem per la pregunta.
4: Perquè no sé, podries... a veure, ara podem, amb la tecnologia aquesta,
5: sí.
4: Podríem anar a muntar un estudi de ràdio al Pol Nord
5: i... Tornava a dir.
4: Amb el Bàrix.
5: Sí.
4: Amb tots aquests sistemes ja està, vull dir, pots fer el mateix
5: per
4: aquí,
5: exemple, sí,
4: i estarem més frescos que aquí a Palafrugell.
5: Més més fresc que un enciam. Anem per la pregunta, perquè això ja comença a desvariar. Anar al Pol Nord a fer programa.
4: Home, estaria millor que aquí. No perquè Palafrugell no sigui maco, eh?
5: No. Sinó
4: però aquí
5: fa calor. Més que en farà. La cosa va de rellotges, perquè l'altre dia, la setmana passada, és la que es va organitzar un rellotge que la gent fent cues
4: i a Barcelona, sí, és veritat, sí.
5: No direm la marca, a Barcelona, que feien un rellotge, una edició especial, una marca de rellotges en col·laboració amb una altra marca de no sé què, jo no entenc d'aquestes coses que la veritat dius, bueno, en fi, cadascú té el seu hobby. I que, a més, després d'haver fet les llargues cues i durant més d'un dia, si no ho vaig entendre malament, després la botiga no va obrir. No es va veure en cor i va haver de cridar Mossos d'Esquadra i Policia Guàrdia Urbana de Barcelona perquè posés en ordre, perquè allò estava començant a esvalutar. I no van aixecar la persiana. Déu-n'hi-do. Bé, em va inspirar la pregunta.
4: Sí?
5: Sí, doncs, mira, sempre has de treure una mica d'inspiració d'allà on sigui. Porteu... Gràcies, no. No hi ha per menys. Porteu rellotge de pulsera, normalment?
4: Ostres,
5: perquè
4: no.
5: Ara és una cosa que... Jo sense rellotge no puc anar per la vida. Rellotge de pulsera.
4: Jo perquè... n'havia portat sempre, sí. Però reconec que ara no.
5: Però és que, no. Si dius sí, al mòbil, però que has estat tota l'estona traient el mòbil per veure l'hora que és.
4: Sí, però jo és que això és el que pensava.
5: Sí.
4: Però ara, per exemple, aquí tinc la taula de so amb el rellotge. L'ordinador té dos rellotges.
5: Molt bé.
4: Sí,
5: d'acord, t'entenc. Doncs jo, tot i així, tot i tenir aquesta mà de rellotges que tenim per aquí, el rellotge de pulsera me va més bé. Perquè veus tota l'esfera, tots els nombres del rellotge.
4: Ah, perquè a més analògic.
5: Sí, per descomptat. I controles, veus la durada, per exemple, la llista que tens de reproducció musical, te diu tants minuts, veus el rellotge... que me l'haig de treure, l'haig de deixar per aquí sobre, perquè tenim aquestes taules de so que avui en dia són tan xules, entre cometes, que te posen els botons, te'ls posen a baix, i amb el canell pots tocar el botó que no toca.
4: És que, esclar, és que a Vicenç no t'agrada aquesta, amb les llums que té, aquesta taula.
5: Sí, més que una arbre de Nadal, però les altres taules tenien els botons a dalt. En canvi, aquí a baix és molt fàcil que amb el canell, quan vas d'un costat a l'altre, el toquis i sí. te salti un preescolta i te quedes sense so als auriculars. Diu, què ha passat? És que m'ha saltat un preescolta.
4: Sí, i que no et salti la preescolta de Tres Catinfo, que estan parlant i t'espantes, eh?
5: Sí, per això mateix. Doncs per això em vaig a treure el rellotge. Però veig, amb el rellotge, veig, doncs, la llista m'he quedat tant... Doncs sí, correcte, ja
4: està. Però si aquest ordinador ja te diu quan te queda de la llista.
5: Però és que jo no utilitzo aquest reproductor quan estic en directe.
4: Ah, esclar, Vicenç, però has fet servir això també. Aquesta tecnologia punta.
5: Però aquest reproductor que utilitzo jo té la biblioteca de totes les cançons que tenim a dins de l'ordinador. En canvi, l'altre reproductor no té totes les cançons.
4: Home, perquè és per vigilar què poseu i què no poseu.
5: Okay. A veure... però això, a mi no cal que em vigilin, jo poso tot el que haig de posar, perquè sóc responsable comercial i m'encarrego de que tot se posi, no? Si és per aquí, si per la música...
4: No, és igual.
5: No, sí. Bé, doncs això, que sempre que vam fer una tertúlia i la gent deu pensar que m'estan explicant aquests dos, que no, que la pregunta és simplement, porteu rellotge de pulsera o no? Que això que dius tu, que aquí tenim rellotges i quan vas pel carrer, què? No tens tants rellotges.
4: Amb el mòbil.
5: Sí, però l'has anat traient.
4: En aquesta vida, Vicent, però si tot el dia t'estan trucant, tot el dia t'estan enviant missatges, em va quedar el mòbil al cotxe. I vaig pensar, què fas? El deixes ja dins del cotxe? Però això no, vés-ho buscar per si de cas no fos cas que et truquessin. Però si tot el dia estan enviant missatges i tot
5: sí,
4: això.
5: No.
4: Si jo és que ja el llançaria per la finestra. Estima que la finestra aquesta no es pot obrir.
5: No, tenim l'altra, al final del passadís, per això no pateixis. Te l'obro de batabat i tu mateix, gensa el mòbil que surti volant. Miren que no passi ningú per sota. Doncs això de treure el mòbil al carrer, la qual cosa també és un perill, treure el mòbil al carrer, perquè en els temps que corren, treus un mòbil. Si no està la guai...
4: Sí, però si els rellotges també te'ls poden robar.
5: Jo no porto pas un Rolex.
4: I què saben, si és un Rolex o un Trolex?
5: Els que s'hi dediquen amb això mínimament ja saben quin rellotge. No t'agafaran un d'aquests que es marca no t'hi fixis.
4: La Shakira diria un Casio.
5: No? Sí. La Shakira no està contenta amb la sentència. Bueno, la pot recórrer i senda, però li tornen quants milions són? La tira. No sé, m'hi vaig perdre. Dic, no hi ha res com tenir pasta i pagar-te uns bons advocats i advocades que et facin la feina i tararé que t'avi. Si realment arriba a un port la sentència i sent de la recórrer i no d'això, Déu-n'hi-do, quin gol per l'escaire que els acaben de marcar. Així m'agrada. Bé,
6: en tot cas, la pregunta del dia és molt més fàcil,
5: cop. Sí, ens porteu rellotge de pulsera normalment o no? Simplement és això. Oh, quins embúlics. Menys mal que demà acabem temporada. Envieu nota de veu, WhatsApp, 972-3040... Què dius ara? Que ja
7: esto el Bronx.
5: Però avisa que m'has despistat. Que enviïn nota de veu, WhatsApp, 972-3040...
8: Tosca!
5: Acabaré avui, 902-30-42-12. És el director que posa aquests efectes, no sóc jo, eh? Jo ara estic a l'altre costat de la peixera.
6: Home,
5: jo...
6: però esclar, me dius, acabaré temporada, coll, doncs...
5: Com? Busca... No, el mim no el tinc aquí, però...
6: Haig d'aprofitar, si no, que em quedaré tot l'estiu amb les
5: dissabte,
6: ganes.
5: Dissabte fem el sorteig, un sopar per dues persones al restaurant que la Teresa de Pals.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
9: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de

0: I comencem, doncs, el repàs de les notícies. Ens posem seriosos perquè hem de parlar també de l'Avinguda d'Espanya, perquè l'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar ja l'última fase d'asfaltatge entre finals de maig i la primera setmana de juny. Segons l'alcaldessa Laura Millán, s'estan acabant de fer tasques relacionades amb el subministrament elèctric i que han provocat també unes setmanes de retard. Són declaracions en aquest programa.
1: Ara estaven passant Endesa, estaven passant cables, fent connexions elèctriques, han d'acabar aquesta setmana i a partir de la setmana que ve planificar l'asfaltat, que com vaig comentar ja em sembla havia de ser nocturn per el tema del trànsit, perquè caldrà tallar amb les dues direccions durant una estona, i per tant jo crec que si no és a final de mes, la primera setmana de juny estaríem asfaltant.
0: Segons Millán, en una revisió també es van detectar alguns problemes en el pendent del clavegueram i les connexions cap a la Riera. Explica que són unes revisions habituals.
1: I llavors aquestes dificultats que hem observat a l'hora de fer, abans de fer l'asfaltat i haver de rebentar-ho tot si alguna cosa està malament, això és un procediment habitual, es revisa tot, i es van veure que les connexions de clavegueram i sortints de l'aigua que porta la Riera cap al rec i tot això no estaven del tot ben fetes i es va preferir tornar-les a executar.
0: Segons el govern municipal, les revisions i l'aturada de Setmana Santa han endarrerit les obres unes setmanes. I les famílies i docents de l'Escola Torres i Jonama de Palafrugell han convocat una mobilització per rebutjar la possible eliminació d'una línia d'I3. Serà el dimarts 26 de maig a 6:15 de la tarda, coincidint amb el ple municipal. Començaran a Plaça Nova i acabarà davant l'Ajuntament, i se suma a altres protestes que han fet davant l'escola les últimes setmanes. Segons les tutores d'I3, Sílvia Kerr i Cristina Muñoz, la supressió de la línia no té en compte la realitat del centre, qualificat de màxima complexitat. Destaquen que acullen alumnat en risc d'exclusió social i amb necessitats educatives diverses, i defensen que cal reduir ràtios i incrementar recursos en lloc d'eliminar línies encara que hi hagi menys natalitat.
2: Les escoles de màxima complexitat són escoles que acullen alumnat que està en risc d'exclusió social o pertanyen a famílies amb un baix nivell socioeconòmic. Hem de tenir en compte que les escoles públiques de Palafrugell són de màxima i alta complexitat. Llavors, a Palafrugell hem de deixar de parlar de números i ràtios. Som escoles que no podem aplicar ràtios estàndards com si totes les realitats fossin iguals. No tenim la mateixa realitat educativa que Begú, per exemple, o Mont-ras. Llavors, no podem tenir les mateixes ràtios. La ràtio s'hauria d'adaptar a la complexitat i necessitats d'aquell centre.
0: Les mestres adverteixen que la reducció de grups comportarà menys en recursos docents i més càrrega per atendre la diversitat dins les aules, amb menys possibilitats de suport individualitzat.
3: Ens quedarà un grup d'I3 de 17 alumnes, que poden semblar pocs, però en un context com el de Palafrugell són molts. Dins el mateix grup ens quedaran 3 neses A, que vol dir nens amb necessitats educatives especials, o sigui, amb algun trastorn, dificultat, una deficient auditiva, i 6 neses B, que vol dir nens amb necessitats econòmiques i socioculturals, doncs, condicions desfavorides, no? Clar, això què vol dir? Que gestionar totes aquestes necessitats dins un mateix grup per una persona, perquè ells et diran que posen suport, és mentida. No hi ha cap mestre extra per tenir totes aquestes necessitats. Per tant, al revés, en tindrem menys.
0: El govern de Palafrugell ha plantejat l'opció de buscar una alternativa intermèdia, que és la de reduir mitja línia en lloc d'eliminar-ne una de completa. Les mestres asseguren que Inspecció no ho veu viable. Tot i això, l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, confia que podran mantenir la línia D3 després de les negociacions obertes amb el Departament d'Educació. Millán explica que l'Ajuntament treballa intensament amb la delegació del govern a Girona i amb la direcció del centre per trobar una solució. Tot i mostrar-se optimista, evita donar el tema per tancat fins que no es confirmi definitivament la dotació de places i mestres.
1: Tenim una trobada en breus amb la direcció del centre per poder, doncs, compartir amb ells les negociacions, les converses que estem tinguent.
0: L'alcaldessa defensa que la realitat educativa de Palafrugell és diferent que la dels altres municipis propers i reclama tenir en compte factors socials i de diversitat més enllà de les xifres de matriculació. Considera que reduir línies pot empitjorar la concentració d'alumnes amb necessitats educatives especials als centres del municipi. L'alcaldessa també respon a les crítiques d'Esquerra que acusava el govern municipal de no fer prou per mantenir la línia. Millán considera desafortunat voler fer rèdit polític d'aquesta qüestió i assegura que sempre s'ha intentat treballar conjuntament en temes educatius. Demà li preguntarem a Marc Casanovas a com valora aquestes valoracions. I el Badruna Prats de la Carrera ha estat reconegut amb dos premis destacats del món educatiu català. El centre ha rebut un premi Baldiri Reixac i el premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu i la implicació de les famílies i el territori. D'una banda, l'escola ha estat distingida als premis Baldiri Reixac organitzats per la Fundació Carulla pel projecte Esculturitis. La proposta ha estat premiada dins la categoria Experiències, que reconeix iniciatives educatives que impulsen les arts i el català dins les aules. L'alumnat va fer un treball de descoberta de les escultures de Palafrugell, els seus autors, els materials i el significat de les obres. L'activitat també relacionava les escultures amb frases fetes, cançons i expressions en català per unir patrimoni, llengua i cultura contemporània. El treball es va tancar amb una presentació dels aprenentatges a les famílies. Els Premis Baldiri han reconegut 28 centres educatius i participaven 137 projectes. D'altra banda, el Badruna Prats de la Carrera també ha rebut el Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia, compartit amb l'Escola Cervantes de Barcelona. El jurat ha valorat especialment el model inclusiu del centre, la implicació de les famílies i la vinculació amb el territori. Actualment, el centre educatiu escolaritza alumnes de diverses nacionalitats i treballa en un projecte educatiu únic des de la fusió entre l'Escola Badruna i l'Institut Prats de la Carrera. El model incorpora metodologies vinculades a les disciplines científiques i tecnològiques, als objectius de desenvolupament sostenible i projectes comunitaris amb entitats i iniciatives del municipi. El jurat també ha destacat la participació activa de les famílies en el seguiment educatiu dels alumnes i la connexió del centre amb activitats socials, culturals i ambientals del poble.
4: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio

0: L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia del Baix Empordà celebra 25 anys i ho farà amb una jornada al Cap de Palamós. Se celebrarà el dimarts 26 de maig a les 5 de la tarda a la sala d'actes de l'edifici Fleming. La jornada inclourà diverses activitats i ponències especialitzades, tal com ha avançat l'entitat en una entrevista al Supermatí. Ho explica Nuri Pérez, que és psicòloga de l'entitat.
1: Estan preparant unes minijornades per la setmana vinent, el dia 26 de maig, al Cap de Palamós, i hi haurà diferents ponències de metges, psicòlegs, nutricionistes, etc. per celebrar.
0: El programa començarà a les 5 de la tarda amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i el gerent del CIBE, Xavier Pérez. Tot seguit, en Ramon Valls, que és metge del Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Palamós, farà una revisió sobre la fibromiàlgia. També es parlarà de les unitats d'expertesa en la malaltia i síndromes de sensibilització central amb la intervenció de Lluïsa Lloro, que és infermera del Cap Güell. La primera part es completarà amb la xerrada Més enllà de la malaltia, construeix el teu benestar, a càrrec de Carolina Arenas, que és metgessa de família i comunitària de l'ABS de Torroella. Després, la jornada continuarà amb un taller de risoteràpia conduït per la psicòloga Fernanda Oliveira. Ho explica la coordinadora de l'associació, Lali Murillo.
2: Y es esto lo que queremos, que la gente vaya a la asociación, pero no solamente va a decir yo voy y voy a hablar de dolor, que me diga me duele aquí, me duele allí. No, vamos a hacer talleres de risoterapia, talleres de memoria, talleres de mindfulness, que lo hace la Nuri Pérez.
0: A la segona part també hi haurà una ponència sobre sensibilitat digestiva amb la nutricionista Olga Brunner, així com la xerrada a la comunicació com a eina terapèutica a càrrec de la psicòloga de la CAF, Nuri Pérez. La programació es tancarà amb una sessió d'exercici suau i relaxació dirigida per Carme Gutiérrez i la cluenda final amb Eulàlia Murillo.
1: Està obert al públic en general, és el 26 de maig, comença a les 5 de la tarda, serà de 5 a 8 de la tarda, dimarts, a la sala Fleming del CAP de l'Hospital de Palamós.
2: I és gratuïta.
0: La trobada és oberta a tothom per donar a conèixer la realitat de la fibromiàlgia, una malaltia crònica que continua sent poc reconeguda i que afecta la qualitat de vida de les persones que la pateixen. I Palafrugell ha posat en marxa un reforç de la recollida comercial als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda, adreçat a establiments de restauració i comerç de primera línia de mar. L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant el cap de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. La recollida municipal es fa entre les 5 i les 8 del vespre. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. La mesura permet reservar els contenidors per a ús domèstic i reduir saturacions en moments d'alta activitat. Entre les pròximes setmanes es faran reunions informatives amb els establiments per explicar les novetats.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: I ara tenim, doncs, més activitats. Ens recordem que avui a les 6 de la tarda hi ha els clàssics contemporanis amb Umberto Eco a càrrec de Martí Gironell. La segona sessió que ens porta a la biblioteca serà a les 6 de la tarda. I ara que falten 4 minuts per 9:45, parlem d'esports. Perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ha tancat la temporada amb un ple de victòries. L'equip va guanyar les dues partides disputades davant l'equip Perxa d'Estor Negre en la jornada 14, l'última del campionat. Unes victòries que ho explica la bitlleira del club, Marina Retxes, al Palesport amb Rafael Corbí.
1: I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al Perxa d'Estor Negre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285.
0: Els resultats permeten al conjunt acabar la competició en segona posició de la primera divisió de Girona. El club tanca així una temporada destacada entre els equips capdavanters de la categoria.
1: En aquesta competició hem quedat finalment segons, ja que els Aixecs Picant de Mont-ras van guanyar les dues partides contra els Sils Estany. Per tant, els Aixecs Picant de Mont-ras i ell al Llofriu serem els dos equips de primera divisió de Girona que anirem a jugar al Campionat de Catalunya de Clubs el dia 5 de juliol a Fogars de la Selva.
0: Doncs com sentíem, ara després del final de la Lliga, el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ja doncs es prepara pel Campionat de Catalunya.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I l'equip de Bitlles Catalanes, els Cremants de Mont-ras, també ha fet història aquesta temporada amb l'ascens a primera divisió gironina. El conjunt montrasenc ha tancat un any excepcional com a campió de la Lliga de Segona Divisió i primer a la Lligueta d'Ascens. Durant tota la temporada, els Cremants han mostrat en regularitat, solidesa i encert en els moments decisius de la competició. Actualment, l'entitat compta amb 3 equips federats, identificats com A, B i C. L'estructura permet integrar jugadors a diferents nivells i garantir el relleu generacional dins del club. A més de la competició per equips, els seus membres també participen activament en la lliga individual i en la modalitat per parelles. Des de la junta directiva i el cos tècnic han destacat l'esforç col·lectiu, la constància i el bon ambient com a claus principals d'aquest ascens històric. Ara, el club afronta el repte de competir a primera divisió amb l'objectiu de continuar fent créixer l'afició per les bitlles catalanes a Mont-ras i a les comarques gironines.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
4: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: 9:45, és moment de saludar el defensor del ciutadà, Francesc Almagro, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què tal, com va tot?
2: Bé, de moment tot bé.
1: Tot bé? Doncs això ja és important, perquè precisament suposo que aquests dies teniu feina, no?, per preparar una jornada que serà demà.
2: Sí, demà dijous tindrà lloc aquí a Palafrugell, al Museu del Suro, l'assemblea del Fòrum de Síndics i Defensors. És una assemblea general d'aquesta associació que representa els síndics i defensors i que és a nivell de tot Catalunya. També vindran defensors de fora de Catalunya i tindrem una representació també dels homòlegs nostres a un país sud-americà que ara no recordo si és Colòmbia o... no ho recordo. Per tant, diguem, és una jornada interessant, important, perquè aquesta associació dona molt recolzament a la feina que fem els defensors i síndics de cada poble.
1: Llavors, aquesta jornada que servirà per compartir experiències, per tractar problemàtiques doncs, de cada un dels municipis? Com...
2: No, bàsicament l'assemblea aquesta general és una assemblea, diguem, típica de qualsevol associació. Es revisaran les actuacions de l'any anterior, es miraran els objectius per el pròxim temps que durarà, diguem, la junta que s'elegirà demà. Diguem, són treballs interns que al final el que hem d'intentar és que aquesta associació continuï forta, sòlida, perquè ens pugui continuar donant servei. És una assemblea com qualsevol altra, el que passa és que per nosaltres és transcendent.
1: Perquè és això, no? Com s'ha fet perquè es pugui fer a Palafrugell?
2: Bueno, això ha estat un tema que ho he defensat perquè sóc conscient que fer qualsevol acte a nivell de Catalunya en un poble, fer-ho fora de les capitals, pues és un problema pels assistents. I per què? Perquè tenim un repte de país que és la mobilitat dintre de Catalunya, no? Per anar a Barcelona, els mitjans de transport són fàcils i prou àgils, però per venir a Palafrugell de la resta de Catalunya pues és molt més complexa. Per tant, aquí el fòrum ha apostat per fer una assemblea més incòmoda pels seus assistents, però que amb això el que està reconeguent pues és que els pobles petits o els pobles més petits o les que no són capitals, pues que tenim una funció important a fer, és coneixement del territori, és solidaritat, és, en definitiva, una posició valenta del president del fòrum en apostar doncs, perquè més enllà de les capitals pues, també hi ha vida.
1: També suposo que el punt de vista no, d'una capital o d'una població més petita també fa que sigui diferent, no?
2: Esclar, és això, és el que et deia. Això comporta coneixement del territori i veure realitats molt més enllà doncs, de la visió de la gran ciutat.
1: Doncs bé, espero que vagi bé doncs, aquesta jornada. Demà al Museu del Sur, no ho feu?
2: Exactament. Demà, durant tot el dia, a partir de les 9 fins a les 2 de la tarda, pues, es durà a terme aquesta assemblea i espero i desitjo pues, que es desenvolupi en plena activitat i que surti una associació més forta, si cap.
1: Perfecte, doncs això és una de les qüestions, però també fa ja uns quants plens vas presentar ja l'informe, la memòria, no sé com ho dieu, doncs del balanç de l'any anterior, no?
2: Sí, en definitiva, n'hi ha que diuen informe, n'hi ha que diuen memòria, en definitiva és presentar al ple tota la feina feta de l'any anterior, en aquest cas concret de l'any passat, del 2025. Ho vam fer-ho en el ple del mes de març, que coincidia amb l'últim dia del mes, i bé, allà em vaig donar compte i donar compte en el ple pues, és donar compte diguem, a la representació de la ciutadania.
1: Perquè al final, no, amb la visió no, d'aquest últim any, hi ha hagut algun canvi de tendència? Més o menys han estat ja les incidències que havíeu anat treballant els anys anteriors?
2: Bueno, el tema de les queixes principals és recurrent. el tema de les queixes principals, sempre estem al voltant dels sorolls, de l'incivisme, de les sancions, sempre volta, diguem, allà mateix. Són recurrents. Les queixes van augmentant. Més que les queixes i intervencions del defensor van augmentar any rere d'any. No crec que augmentin perquè el poble sigui més incívic o hi hagi necessitat de més actuacions. Crec que van creixent perquè la figura del defensor poder es fa més coneguda i la gent doncs acudeix més diguem, precisament per això, perquè saben que hi ha doncs, una oficina que els pot atendre i que li pot ajudar a solucionar els seus problemes.
1: Per tant, això, doncs, no sé si hi ha algun titular d'aquesta memòria.
2: Bueno, el titular és que, diguem, més enllà de les queixes, més enllà de les actuacions concretes, el que hi ha amb aquesta memòria és també una mirada, diguem, a les coses que passen a Palafrugell. El síndic no només actua, el síndic o defensor, no només actua a davant de les queixes de les persones, també actua d'ofici, i també estan recollides a la memòria a les actuacions d'ofici. Però més enllà del que són accions concretes, el que hi ha és una visió també general de com funciona el poble, de quins són els serveis que no acaben d'anar bé, quines són les recomanacions per millorar determinats serveis. És una mirada molt més àmplia. Per exemple, com a queixes per la manca d'habitatge, pràcticament no m'arriben, perquè nosaltres podem fer ben poca cosa per aconseguir habitatge més enllà de veure si s'han respectat doncs, els drets de les persones o si s'han canalitzat prou bé, no? Però, en canvi, l'habitatge és un problema de Palafrugell que cal destacar, i a la memòria es destaca, perquè el problema d'habitatge transcendeix Palafrugell. Però el fet de que transcendeixi no vol dir que no hi sigui. Al contrari, penso que una institució com la del defensor doncs ha de fer menció del problema de l'habitatge. Es parla a la memòria, es fa una mica de repàs de les àrees de l'Ajuntament, i de la mateixa manera que hi ha àrees doncs, que poden millorar diguem, de forma important, doncs també hi ha àrees que, malgrat la seva gran complexitat, com és l'àrea de serveis socials, doncs ja és el segon any que mantinc que fan una bona feina. És molt complexa, cada persona és un món, cada persona necessita una atenció particular, i l'Ajuntament de Palafrugell té uns serveis socials ben dimensionats i que, déu-n'hi-do, la solució que van donant a les necessitats. Sempre tinguent en compte que la demanda és molt i molt superior a l'oferta. És a dir, hi ha un gran decalaix entre el que la gent necessita o la quantitat de gent que necessita coses i el que l'Ajuntament de Palafrugell pot oferir. Tinguent en compte això, els serveis socials, doncs, diem, té un comportament i es desenvol molt bé.
1: Doncs bé, aquests són els principals titulars d'aquesta memòria, que entenc que qui la vulgui llegir, tot això és públic?
2: Sí, aquest any precisament s'ha editat la memòria en un format una mica més àgil. Potser no hi ha tantes dades, però s'ha fet un format en revista que em penso que és molt més àgil i molt més amè per llegir-ho. Hi ha una dada que potser no n'hem parlat, sí. i que potser paga la pena ressaltar, i és... La capacitat que tenim des de la nostra oficina de donar solució als problemes que es presenten. Ens venen problemes. Aquest any, per exemple, hem fet 95 actuacions. No totes les resolem, però moltes sí. I si es mira la memòria, es veurà que d'aquestes actuacions, de lo que són les queixes, exactament... diu que n'hi ha 52 queixes, es parla de resoltes favorables 28 i resoltes desfavorables 7. Si es miren aquests números, doncs poden ser una mica enganyosos, perquè hi ha altres coses, diguem, hi ha altres coses a tenir en compte, i ho resumeixo molt, molt breument. Són 52 queixes, però que es desglosen. Una, per exemple, es va enviar al Defensor del Pueblo, perquè no és competència nostra. Una altra es va enviar al síndic de Catalunya. Va haver-hi una que va desistir. Hi ha 9 que no es van admetre. Per què no s'admeten les queixes? Perquè no són competència nostra, bàsicament. En tràmit n'hi ha 5. En tràmit vol dir que encara no sabem si l'Ajuntament l'ha acceptada o no l'ha acceptada. I llavors hi ha concretes, hi ha resoltes desfavorables 7 i resoltes favorablement 28. Si desglosem això, si trebem les de Defensor del Poble, el síndic de Greuges, els que han desistit, les no admeses i les que estan en tràmit, ens quedem amb una suma que ja canvia. Diem, ja no són 52, sinó que les convertirien en 35 queixes. D'aquestes 35 queixes, 28 han sortit favorables i 7 desfavorables. Això en percentatge vol dir que de les que hem atès, el 80% ha resultat favorable. Això ho dic, més que per un mèrit de la nostra oficina, ho dic per animar a la gent a que vingui, perquè sovint es pot tenir una visió de l'oficina del defensor com un apèndix de l'Ajuntament, i no ho és. L'oficina és autònoma, és independent de l'Ajuntament, i el que treballa és per intentar donar solució a problemes que la ciutadania té amb l'Ajuntament i que no sap com resoldre'ls. Per tant, diem, el animo a la ciutadania que vingui, a que passi per la nostra oficina, perquè hi ha moltes possibilitats que el seu problema el puguem solucionar.
1: Doncs això, aquest és un dels missatges d'aquesta memòria. A part de les queixes que podeu rebre, també soleu fer recomanacions. No sé si esteu treballant algun aspecte en aquest sentit.
2: Sí, de recomanacions l'any passat es van presentar 9. Per mi és molt important el tema de les recomanacions, perquè són recomanacions que es presenten a l'Ajuntament que no obeeixen a una queixa, sinó que obeeixen a una visió del defensor de situacions que afecten a grups, a col·lectius, i que poden ser susceptibles de millora. De les 9 que vaig presentar, i a modo d'exemple, per exemple, vam presentar una recomanació sobre la mobilitat del transport públic a la comarca del Baix Empordà. En el seu dia es va parlar molt. Es va fer ressò a la premsa, a la televisió, a les ràdios, i va ser una sacsejada en el tema de la mobilitat a la comarca. Per exemple, es va presentar una recomanació que pot semblar senzilla, pot semblar de poca importància, però es va aconseguir posar un pulsador a l'Avinguda d'Espanya, al semàfor que hi ha ben bé davant del Supermercadona. Es va aconseguir posar un pulsador perquè el semàfor es posi en verd, de manera que les persones que van en cadira de rodes hi poguessin arribar, perquè el que hi havia fins ara, els que anaven en cadira de rodes no podien arribar-hi perquè hi havia un parterre sota que li impedia el pas. Ens vam adonar, vam rebre la queixa d'una persona, diguem, que tenia dificultat amb la mobilitat, i vam fer la recomanació i es va estar acceptada. Per exemple, vam fer recomanacions sobre el pàrquing del casal. Sempre he mantingut que el càmping del casal és un càmping per allà on passa moltíssima gent. Penseu en el que significa aquell pàrquing cèntric a Palafrugell, a mes de juliol i agost, per a tota la quantitat de visitants que rebem, i està mal pintat. Està mal pintat. Els panells informatius no són clars, n'hi ha pocs, i alguns cartells informatius que penjaven de les faroles estaven en un estat absolutament lamentable. Això va ser objecte també d'una recomanació, i sembla ser que l'Ajuntament ja hi està treballant amb una nova licitació de pàrquings. Per exemple, Vam presentar també una recomanació sobre, la perillositat de la caiguda de branques en aquella època en què va haver-hi fortes ventades amb caiguda de branques a l'autovia, al vell mig de Palafrugell, a Plaça Nova. Doncs d'alguna manera la recomanació era que l'Ajuntament s'avancés, que fes un catàleg, un inventari d'arbres. Sabem que és molt extens, però estàvem parlant dels arbres, diguem, dintre de l'àmbit urbà, i aquesta recomanació no va estar acceptada, perquè l'Ajuntament creu que el que fa, doncs, ja és suficient i té prou dades per demostrar-ho. Van presentar recomanacions sobre l'incivisme, que l'incivisme afecta bàsicament als sorolls i a les escombraries, a la deixadesa del poble, i una, per exemple, també sobre la neteja d'un solar. A Palafrugell hi ha molts solars dintre del casc urbà, dintre del nucli o a les platges. Els solars han d'estar en condicions. El propietari d'un solar no pot tenir un solar abandonat amb herbes, sense tancar. Diguem, tenim unes ordenances que ho regulen i que ho recullen, i l'Ajuntament s'ha d'esforçar, doncs, per mantenir aquests solars en condicions, bueno, doncs, en unes condicions, diguem, que no afectin al veïnat. Aquest cas concret vam presentar aquesta recomanació amb un solar de Palafrugell, que encara no ha estat atesa, malgrat que ens van dir que sí, que farien gestions. Van passant les setmanes i els mesos i allò continua igual. Crec que és un error no entendre que Palafrugell ha d'estar endreçat, que els propietaris han de tenir cura de les seves propietats, tant si és un immoble tancat com si és un solar. I he posat aquests exemples per posar alguns.
1: Per exemple, en aquest cas, en aquest solar que no s'hi ha fet res, què s'hi pot fer?
2: L'ordenança ho regula perfectament. Un solar ha d'estar tancat, ha de tenir una tanca, si volen tenir una porta per accedir-hi, efectivament, però ha d'estar tancat. Dintre del solar ha d'estar net, no pot estar ple de vegetació. És a dir, un solar és un solar, però no és un lloc d'abandó, allà on tothom entra i surt, allà on normalment la brutícia porta brutícia, la gent hi aboca. És a dir, l'ordenança ho recull perfectament. És una responsabilitat del propietari. L'Ajuntament pot exigir-li, diguem, que el tanqui i que el tingui en condicions de salubritat, i si no ho fa, l'ordenança preveu que ho pugui fer a l'Ajuntament de forma subsidiària. Per tant, diguem, és voluntat política d'actuar i de ser, doncs, el més ràpid possible. Sé que els propietaris també tenen dret al recurs, tenen dret a interposar el recurs pertinent, però l'Ajuntament ha d'actuar. L'Ajuntament ha d'actuar i sense dilacions.
1: I ja el tram de final de l'entrevista, hi ha algun aspecte més que em vulguis comentar?
2: Bueno, hi ha dos aspectes, un per mi positiu i un de negatiu, que també valdria la pena reflectir-ho. Com a positiu és la regularització d'estrangers que ha hagut a tot el país. L'Ajuntament no és que tingui competències amb la regularització d'estrangers, però sí que els estrangers, per poder obtenir la seva regularització, necessita una sèrie de documents que li ha d'expedir als ajuntaments. Tots hem pogut veure a la televisió les aglomeracions que s'han produït a les grans ciutats, i aquí es podia preveure, doncs, que passés en la part proporcional d'una ciutat, és a dir, aglomeracions, cues interminables, i l'Ajuntament aquí ho va fer molt bé, es va saber avançar en la problemàtica, que no era fàcil, ha augmentat els recursos, ha millorat els horaris de matí i de tarda, ha posat més persones, ha sabut fer diferents canals, diguem, diferents cues per diferents problemes, perquè no tothom el que anava a l'OAC anava per demanar, diguem, documents per la regularització. Han sabut donar torns, en definitiva, han donat servei sense que les oficines es col·lapsessin i sense produir aquelles cues que sempre són denigrats, no? Per tant, l'Ajuntament ho ha fet molt bé amb un tema delicat i complex i se n'han sortit molt bé. Paga la pena dir-ho i dir-ho clar. No és així amb l'altra qüestió que vull comentar, que és la venda d'entrades per espectacles. Lamento dir-ho. Potser hi haurà algun oient que pensarà que aquest tema és un tema menor, però és que no ho és. Aquesta venda d'entrades, concretament la venda d'entrades per anar a veure l'espectacle d'en Carles Sans, el Carles Sans és el que queda del tricicle, no?, que fa uns monòlegs. Comprar l'entrada s'ha de fer a través d'internet, i només a través d'internet. Això, aquest fet que sembla una fotesa, doncs no ho és, perquè hi ha moltes persones que voldrien anar a veure l'espectacle i no estan avesats a internet, o no tenen els dispositius adequats per poder-ho fer. I això és una vulneració de drets, això és una discriminació intolerable, que l'Ajuntament de Palafrugell no es pot permetre. L'Ajuntament de Palafrugell ha de fer el possible i l'impossible perquè tots els palafrugellins, tots els visitants nostres que vinguin aquí a Palafrugell i necessitin els serveis, qualsevol servei municipal, no es vegi discriminat perquè siguin persones que no accedeixin a internet. L'Ajuntament ho ha de facilitar. Ha de fer la venda, en aquest cas concret, ha de fer la venda d'entrades manual, com sigui. Me diuen, l'excusa que posen és que aquest espectacle concretament no és un espectacle que hagi promogut directament l'Ajuntament de Palafrugell, sinó que ve a través d'aquest cicle de comèdies que es diu Sonats i que imposen, diguem, aquest sistema. Però això no és cap excusa. Això no és cap excusa. A Palafrugell no pot quedar ningú discriminat perquè no sap o perquè no té els dispositius adequats. Això és una vulneració de drets. No pot quedar ningú sense veure aquesta comèdia perquè no sàpiga o no pugui accedir a internet. L'Ajuntament ha d'arbitrar, ha de posar les condicions necessàries perquè aquella persona pugui entrar. I n'hi ha maneres de fer-ho. El que passa és que sovint ens oblidem. I per això me sap greu i per això crec que és lamentable, perquè tota la gent que pren decisions a l'Ajuntament ha de tenir sempre present, ho ha de tenir, és com alguna cosa que han de tenir sempre davant dels ulls, han de tenir present que no tota la ciutadania és igual i que vulnerem els drets de les persones quan volem que persones que no tenen dispositius o que no saben moure's en el món d'internet no poden quedar privats dels serveis de l'Ajuntament. Poso molt èmfasi perquè són temes que afecten a drets i perquè són subsanables. És només cal pensar-hi i posar els sistemes que ho permetin.
1: I el fet d'haver de pagar en targeta o en efectiu també va estar relacionat amb aquest tema?
2: Bueno, podríem anar pel mateix camí. Podríem anar pel mateix camí. Aquí no faig tant d'èmfasi. En canvi, sí que faig èmfasi quan parles de pagar, amb que concretament aquest espectacle d'en Carles Sans l'anuncien a 22 euros l'entrada, i no és veritat. A la persona que compra una entrada no li costa 22 euros, li costa 24,5. Té un sobrecost. Per què diem que val 22 si val 24,5? Doncs l'Ajuntament ho ha de vetllar, això també. No es pot fer una publicitat enganyosa. Ara, el sistema de pagament, doncs cada vegada és veritat que està més estès el sistema per targeta i crec que aquí doncs és més complex.
1: Doncs aquests són alguns dels temes que ens portaves aquí. Hem parlat amb el defensor del ciutadà, Francesc Almagro. No sé si alguna cosa ràpida a destacar, o si no, el mes que ve ja tindrem temps.
2: Ah, efectivament.
1: Doncs, Francesc Almagro, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. A disposar.
1: Falten 6 minuts per les 10 del matí, moment d'acabar l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Avui que us hem explicat que famílies i docents de l'escola Torres i Jonama convoquen una mobilització contra la supressió d'una línia d'I3, que el Badruna Prats de la Carrera rep 2 premis educatius. L'asfaltatge de final de l'Avinguda d'Espanya es farà entre finals de maig i principis de juny, segons explica l'Ajuntament. D'altra banda, l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia del Baix Empordà celebra 25 anys amb un acte a Palamós. Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calella, Franc i Tamariu els caps de setmana. I en esports hem parlat de Villes, de Llofriu i Mont-ras. Gràcies per l'atenció. En tornem demà.
0: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
3: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre.
2: L'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
3: Viu les fases d'ascens a Primera Nacional del Club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb

Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i posa en valor els avenços socials i la fi d'ETA durant el seu mandat. Durant la sessió de control al Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra Republicana avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van signar ahir. Al Parlament, Illa defensa l'acord, estén la mà als comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. La USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària se'n desmarca. Avui el calendari d'aturades afecta les escoles bressol de 0 a 3 anys. Una obsessió pels diners, la mala relació amb el seu pare, visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, per la mort del seu pare. L'acusat va pagar una fiança d'1 milió d'euros ahir per evitar entrar en presó preventiva. Minut de silenci avui a Figueres per la mort a ganivetades ahir d'una dona a mans de la seva exparella. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencada el dia abans d'aquesta agressió mortal. Vladimir Putin defensa que Rússia està preparada per continuar subministrant energia a la Xina després de reunir-se a Pequín amb el seu homòleg Xi Jinping. La reunió s'acaba amb la voluntat conjunta dels dos líders de reforçar la cooperació i s'ha fet menys d'una setmana després del viatge de Donald Trump a la Xina. La Unió Europea dona via lliure finalment a l'acord comercial amb els Estats Units. Els negociadors europeus han desbloquejat el pacte aquesta matinada enmig de noves amenaces de Donald Trump. L'acord imposarà aranzels del 15% a

0: majoria de productes europeus. El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García, titlla d'horripilar la situació de la falta de personal als jutjats de la demarcació. De la vuitantena de places que hi ha, una vintena no tenen jutge titular. I el retaule barroc de la Mare de Déu del Carme torna a lluir un cop restaurat a la catedral de Tortosa, al Baix Ebre. Fa 11 metres d'alçada per 7 d'amplada i els treballs han permès confirmar que és del 1714 i obra de l'escultor Antoni Ferrer.
1: Esports. El Barça ultima la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo amb els dubtes de Graham i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat del City de Guardiola contra el Bournemouth. I en waterpolo, avui partit de Champions masculina, Olympiacos Atlètic Barceloneta 8:15, i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, domini del sol amb només algunes nuvolades al Pirineu. Les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 graus i als 34 a Ponent. Aquesta tarda només s'esperen alguns ruixats puntuals al Ripollès. Per als pròxims dies la calor s'intensificarà.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara. Més que mai. Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: Palafrugell, l'emissora pública municipal. El 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
1: A l'ataque!
0: Clan matinal, amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
2: Aquí arriba el setè de cavalleria, eh? Anem a cavall! I jo em sento ara, que em sentia que estava... Semblava que estava dins un pot. Doncs vinga, que tenim aquest raconet telegràfic que ens deixen i que és el clan matinal fins al punt de les 11. Demà tanquen temporada ja, eh? Descansarem una mica i durant uns quants dies, uns quants. Encara no ho sabria dir ben bé quants. Abans de la pregunta d'avui, tenim tres respostes relacionades amb la qüestió d'ahir... d'abans d'ahir, que ahir no va haver programa, abans d'ahir, el dilluns, que us demanava si havies visitat algun museu, que ho recordaves, per el motiu que fos. Aquí tenim un missatge, encara que ens quedem amb la incògnita perquè es talla, però ara és igual, l'escoltem, encara que sigui a mitges. Bon dia!
3: Hola, bona tarda, soc Marta Ruaix, de Barcelona. Museu que recordis, bueno... N'hi ha molts, ja, per exemple.
2: I aquí es queda la cosa, va? Ha enviat el missatge de veu, o sigui que li han de donar el número. No li donaré mig número. El 12 era la senyora Marta Ruaix, des de Barcelona. Segon missatge, encara amb la pregunta d'abans d'ahir. Hola, hola.
4: Bon dia, sóc l'Helena de Sant Antoni. L'últim museu que recordo que he visitat ha sigut a Brussel·les, el Museu de la Ciència. Bon dia a tothom.
2: Es va anar a la capital europea, a la capital de Bèlgica, també, a Brussel·les. Museu de la Ciència. Número 13 és el comentari que s'enviava des de Sant Antoni la senyora Helena Torruella. I encara tenim un altre missatge més, encara amb aquesta mateixa pregunta. Endavant.
5: Bon dia, sóc en Javi de Palamós. L'únic museu que he anat ha sigut el Museu de la Pesca de Palamós.
2: Ui, i aquí passa una cosa que fa el WhatsApp. Mira, anava a dir una parolota que fa una actualització. Quan el tens obert, te fa una actualització perquè li dóna la gana. Mira, m'han recordat de la seva família, pares, mares i avantpassats de l'inventor de WhatsApp. Som-hi.
5: Ja sóc en Javi de Palamós. L'únic museu que he anat ha sigut el Museu de la Pesca de Palamós. Gràcies.
2: Ara l'hem pogut escoltar sencer. No sé, quan el tens obert, l'aplicació l'obres per l'ordinador, perquè puguem sortir per antena els missatges, els puguem escoltar, doncs quan porta uns instants, mira que ho faig, però no m'ha donat temps. No. Ho faig amb antelació d'obrir la sessió, perquè quan passen uns minuts, ell s'actualitza. Ara, què vols fer-hi? Si és de franc, no li demanis més. Bueno, que no m'oblidi, el número 14 era el senyor Javi Ogalla, que ens diu que ell ha visitat el Museu de Palamós. I la pregunta d'avui, d'aquí un tres i no res, ja començarem a rebre respostes amb la pregunta d'avui. La cosa va d'en rellotge perquè, amb la que es va liar la setmana passada, es va muntar un bon sidral amb aquesta marca de rellotges i la gent fent cua, i després els rellotges, almenys a Barcelona, doncs no van obrir la botiga perquè no es van veure en cor, va haver de venir la poli a posar ordre. La qüestió és, però, rellotge. Tu tens, portes habitualment rellotge de pulsera? N'hi ha que sí, eh? Jo, a mi, m'agrada portar-lo sempre.
6: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
7: Nous espais. Gran oferta. Liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais. Carretera de Palafrugell a Regincós. Davant del radar.
8: Que si tal, que si qual, qual. Ràdio.
9: Ràdio.
8: Ràdio.
9: Palafrugell.
8: Palafrugell.
10: Palafrugell.
11: Palafrugell.
12: Ràdio Palafrugell.
2: Aquí tenim el santoral d'aquest dimecres. Ja estem a dia, deixa mirar el calendari, sí, 20 de maig de 2026. Avui és Sant Anastasi, Alexandra, Esteri, Santa Basília o Basilissa, Sant Baudili, Sant Taleteu, no, Taleleu, Taleleu, Sant Teodor i també Sant Bernardí de Siena. En coneixer algú de Bernardí, doncs el feliciteu en el dia de la seva onomàstica i recordem el tema de los mismos dedicat a San Bernardino.

0: Avui anem ben bé com el correcamins, eh? I tenim un munt de missatges. Sembla que això del rellotge us anima, eh?
1: Relo, no marques l'hora.
0: I tu portes rellotge de pulsera?
1: Sí.
0: En quedem encara que sí que duem rellotge de pulsera. Ah. És que sóc més clàssic que la cinquena de Beethoven. Ja estic fart de dir-ho. Ja, és així.
1: Amanezca otra vez. No más nos queda esta noche.
0: Primera resposta a la pregunta d'avui. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc la Carme Cendrós. Us truco de Sant Antoni de Calonge. Bueno, mireu, jo fa molts, molts anys que no porto rellotge. Vaig portar-ne un per mirar les caminades que feia i ara ni aquest, res. O sigui que, sense rellotge, mirant el cel ja sé l'hora. Que passeu molt bon dia.
0: Adéu, adéu, bon dia. Mira, una bona manera de saber quina hora és. Mirant el sol. Número 15, des de Sant Antoni de Calonge, la senyora Carme Cendrós. Més missatges, més àudios. WhatsApp 902 30 42 12. Només acceptem pel sorteig. Nota de veu. Hola.
3: Bon dia, sóc la Lola de Mont-ras. Bueno, de vegades sí, de vegades no. Porto un rellotge de pulsera. Però quan me'n recordo sí que me'l poso. Que vagi bé.
0: Adéu, adéu. Segons la situació, si se'n recorda, si porta rellotge de pulsera, de vegades sí, de vegades no. Lola Perea de Mont-ras, número 16. Tercer comentari, els anem passant de 3 en 3 perquè tenim aquí una rastrellera, ara si em dona temps a que puguem escoltar-los tots. Hola, hola!
4: Bon dia, sóc la Sandra de Refugi. Pues no, la realitat és que no el porto mai.
0: No em porta mai? Era la Sandra Barriga de Palafrugell, d'aquesta manera, el número 17. Recordeu, demà tancarem temporada, tancarem bombo, tancarem demà dijous, i el sorteig, però, el farem com és habitual dissabte, cap allà a 2:15. Aquesta setmana és un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals.
5: Plan, plan, plan, marinau, nau, nau.
6: La canya, canya, canya, treballa, palla, palla.
7: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
8: A on?
7: Al rei de la rajola.com.
8: A on?
7: Al rei de la rajola.com.

0: entre tu i jo, si m'estimes, és la trama. Si tu m'estimes, jo també t'estimo. Ens estimem mútuament, eh? Que maco. Que romàntic. Rellotge de pulsera. Portes rellotge, no portes...
1: Hello, no marques l'hora.
0: Jo sí sóc de rellotge de pulsera. Diu, home, amb el mòbil, res. El mòbil has estat tota l'estona traient de la butxaca el mòbil.
2: Se irá para siempre.
0: I a la pulsera doncs sempre el tens a la vista.
2: La otra vez.
0: Mira, sóc així. No. Cadascú és com és.
1: Nos queda esta noche.
0: Més missatges, més àudios. Escoltem el següent. Saludem, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí que porto rellotge de pulsera. El de la pulsera, el del mòbil i tot el que calgui. Bon dia. Rocío Ramírez des de Mont-ras.
0: Així pot mirar un o un altre?
4: Tu camino.
0: Era senyora Rocío Ramírez de Mont-ras, el número 18.
4: Paga, ella es la estrella que alumbra.
0: Més comentaris vostres com aquest que tenim aquí. Bon dia.
5: Bon dia, soc Pila Martínez García de Palafrugell i sí, sempre porto rellotge de pulsera. Gràcies, que tingueu bon dia.
0: Adéu, adéu, bon dia. Doncs fantàstic, sempre, sempre en rellotge de pulsera, així m'agrada. Era Pilar Martínez de Palafrugell, número 19. I un tercer missatge que escoltem a continuació. Endavant, bon dia.
6: Hola, bon dia. Pues no em porto, i me sap greu, perquè m'agraden molt. A més, n'hi han de molt macos. Vale, doncs veig-hi de pals, adéu.
0: Doncs sí, n'hi han de molt macos. Ara, segons quins rellotges no te'ls posis, perquè pots tenir problemes, eh? Que algú que li agrada les coses que no són seves. Però li agradaria portar rellotge, la Betty Lozano de Pals, el número 20, un missatge, una pausa comercial, i ens anem ja cap a la segona minisecció, els aniversaris.
7: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Carguaix Costa Brava, rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carguaixcostabrava.com.
8: Vicenç, se't veuen les dents.
9: Ai, quina gràcia més graciosa.
10: Ha! Me parto la caja contigo, tronco.
0: Aniversaris, avui fa anys Missis Cirurgia Estètica. Es conserva, mira, qui ho diria, la Cher, actriu cantant 80 anys. Sembla molt més jove, esclar, el bisturí fa meravelles. També és l'aniversari de l'exporter del Real Madrid, Iker Casillas, 45, i per acabar, fa anys, el cantant italià Albano Carrisiotino. Albano va néixer a la localitat italiana de Cellino de San Marco el dia 20 de maig del 1943. Avui Albano ja fa 83 anys. L'escoltem amb Será porque te amo.

0: Guinaveu, Guinaveu. Albano. I aquest aplaudiment que es mereix aquest home. 83 anys i segueix actiu, segueix en forma. Era Será porque te amo.
1: Cielo, no marques la...
0: El rellotge, el rellotge.
1: Porque voy en lo...
0: Aquí en tinc uns quants, eh? A l'ordinador, el de pulsera.
1: Se irá para siempre.
0: Mira, explico una anècdota que és que ara m'ha vingut al cap, una mica més oblido. Abans, quan fem la prèvia a les 9, amb el nostre company i director Ferran Castelló, ens enrotllem com una persiana, això més que una prèvia és una tertúlia, ja ho hem dit alguna vegada, parlàvem de rellotges, i ja quan ja havia tancat el micròfon i anava a presentar l'informatiu, l'esmorzar, m'ha explicat una anècdota que resulta que la seva iaia, doncs, té un rellotge que no li pot posar piles alcalines perquè diu les instruccions que si li posen piles alcalines aleshores el rellotge va més ràpid del compte. Què dius? Escolta, a veure, li he dit jo, on t'ha comprat aquest rellotge? Diu, no, la meva mare li va comprar amb una plataforma, no cal dir el nom, ja està tot entès.
1: Cuentos.
0: És que també, quines coses, eh?
2: Ai, quina gràcia més graciosa.
0: Si no li posi piles alcalines, que si no el rellotge avança més del compte.
1: Nunca se va.
0: Bueno... Jo per això sóc anti comprar per plataforma. Jo m'agrada anar a la botiga, veure el gènere, tocar-lo, si m'agrada me l'emporto, si no, no.
1: No, home.
0: Perquè quines coses te pots trobar. No, home, però és que si ets, jo sóc així.
1: Pipi.
0: Quilòmetre zero.
1: Amor.
0: I que diguin el que vulguin. Bueno, anem per al rellotge de pulsera. Hola, bon dia.
3: Bon dia, sóc Pep Bofill de Palafrugell. Doncs a mi el rellotge actualment, i més ara que anem cap a l'estiu, el que més m'interessa és el rellotge de sol. Que tingueu una bona jornada.
0: El rellotge de sol. Bé, doncs... A veure, com vols que t'ho digui? Si portes rellotge de sol, vas dues hores per davant, no? Clar, perquè ara anem dues hores avançats respecte a l'horari solar. Mira, arriba sempre abans d'hora, allò. No puntual, no, abans d'hora. En Pep Bofill, de Palafrugell, ens feia aquest comentari, aquesta reflexió, i el número 20. Més missatges. Anem pel següent. Bon dia.
4: Bon dia. Bueno, si portem rellotge de pulsera, sí. Sí, sí. Vull dir, sempre. El meu nom és Montserrat Cuní, soc de Mont-ras.
0: Molt bé, estic completament d'acord. Som del mateix, de la mateixa opinió. Rellotge de pulsera, que sí, que sí. Número 22 per la senyora Montserrat Cuní de Mont-ras. El següent comentari que ens diuen per aquí. Hola, hola.
5: Bon dia, estimats oients de Ràdio Palafrugell, aquí el vostre veí, en Manel. Què volia dir? I tant, que portem rellotge, home. Portem rellotges que ens controla de tot. Ens controla l'oxigen, ens controla les pulsacions, ens controla el son. Em sembla que ens controla inclús quan tenim gana de menjar, gana de sexe i ganes de tot.
0: Què dius ara?
5: Sí, portem. Bàsicament portem, eh? Home, no és necessari perquè avui en dia amb els mòbils doncs, l'hora ja més o menys se sap i mirant una pantalla, però bueno, sempre val la pena no treure'l de la butxaca, no estar tan pendent del mòbil i tenir un rellotge com Déu mana. Una abraçada, macos! Vinga, que ja som dimarts o dimecres?
0: Dimecres.
5: Ui, som dimecres, no, ja?
0: Sí, sí.
5: Vinga,
0: sí.
5: Ànim, que ja falta menys.
0: Tot el dia que és dimecres. Número 23 per en Manel Causa, que diu que va bé portar un rellotge, encara que hi ha rellotges que t'ho diuen tot, fins i tot te diuen...
6: Ai!
0: Te diuen... És que no...
6: Tarera, tarera...
0: Doncs això... Quan toca sexe? No, tampoc. No, potser sí algun... Hi ha tantes coses rares que ja no ve d'aquí. O com deia la Trinca, no ve d'un pam.
7: No facis el passarell i digues que escoltes...
8: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis... Visita'ns a ImpactaRètols.com.
9: Buongiorno, Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: suoni un italiano, un italiano sincero. Vero, vero. Més missatges de WhatsApp. Esperem els vostres comentaris. Rellotge, sí, de pulsera. Hello. Tu portes habitualment rellotge de pulsera? Encara en queden uns quants, penso. I atenció a aquest missatge. Hola, bon dia.
1: Bon dia. Soc Conxa Saurí, us truco des d'Esclanyà. Sí que porto rellotge de pulsera perquè vaig provar un temps de mirar l'hora en el mòbil, ja que el portava. I no, perquè després m'hi quedava enganxada en qualsevol cosa, o sigui que res, vaig tornar a agafar el rellotge i fins avui. Que tingueu un bon dia.
0: Així m'agrada aquest aplaudiment. Va provar de no dur-ne rellotge de pulsera, però ha hagut de retrocedir, de retornar allò clàssic, rellotge de pulsera. Fantàstic. Estic d'acord. A veure, m'havia saltat un número jo, eh? Ai, Vicenç, ja tornem una altra vegada. És el número 25, la senyora Conxa Saurí, d'Esclanyà, però abans hi havia el missatge que ens arribava amb el senyor Gonçal Mató, que doncs l'escoltem ara, no passa res. Els números són els mateixos, però he passat un missatge abans que l'altre. Coses del directe. L'escoltem ara mateix, doncs vinga, som-hi. Endavant, endavant. Bon dia!
2: Hola, bon dia. Mira, sóc Gonçal de Montràs. Doncs la veritat és que des que tinc mòbil, no porto rellotge. Val? Vinga, que tingueu un bon dia.
0: Ah, al contrari, des que té mòbil, no porta rellotge. El número 24 pel senyor Gonçal Mató, el 25 per la senyora Conxa Saurí, missatge que hem escoltat abans. Ara, Vicenç, a tu te toca això.
3: Tosca!
0: Hala. I anem per al tercer comentari d'aquesta trilogia d'ara. Encara en tenim uns quants més per passar. Hola, què tal? Bon dia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Soc la Joana de Montràs. Doncs no em porto de rellotge, no?
0: Molt bé.
4: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Tampoc porto rellotge. Des de Montràs, senyora Joana Lozano, el número 20-26.
5: Això és Clan Matinal a velocitat sideral.
6: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
0: Màquina del temps, viatgem! Fins al 20 de maig de l'any 1965, i a Platja d'Aro es feia una reunió, es convidaven l'alcalde de Platja d'Aro, aleshores era el senyor Joan Cargol, convidava a la premsa, ràdio, televisió i agències informatives de les nostres contrades. El motiu d'aquesta reunió era assistir a una roda de premsa que es va centrar sobre la realitat actual, aleshores, a Platja d'Aro. Del 1965 recuperem a Cher, avui fa anys, ho hem dit, 80 per Cher. Aleshores anava amb la que era la seva parella sentimental, el seu marit, després la cosa va acabar molt malament. Sonny and Cher, però, triomfaven aleshores amb I Got You, Baby.

0: les coses bones que es feien abans, no em cansaré de repetir-ho. I com a mostra, com a exemple, com a mostra, un botó. Ara aquests dies s'està fent una campanya publicitària d'un model de cotxe, d'una coneguda marca de vehicles, i fan servir, com a banda sonora d'aquest spot publicitari, d'aquest anunci de tele, fan servir un antic tema del Supertramp. I la meva reflexió és... D'aquí un temps posaran els anuncis música de la que es fa... d'algun tipus de música que es fa avui en dia? Espero que no, eh? Perquè amb les perles que corren i amb les lletres que tenen algunes cançons d'aquest tipus, que deixen però que molt i molt que desitjar... Hi ha emissores de ràdio que les programen. Què passa? Que aquí no hi ha igualtat? Es pot posar aquella cançó i no te fixes en la lletra? No anem bé, no anem bé. Sí, una altra fuetada. Va bé. Però ens centrem ara amb les vostres respostes.
1: Hello, no marques la...
0: Rellotge de pulsera. Sou partidaris, en porteu, no porteu. Bon dia.
2: Bon dia, soc el Marta Ruaix, de Barcelona. Aviam, sí que porto un rellotge de pulsera. És un rellotge que se'm va oferir a Orange. Bueno, oferir, que pràcticament el vaig comprar a Orange, així, d'aquelles ofertes que fan. I és un rellotge, el porto a la mà, perquè és aquests rellotges que compten les pulsacions i que d'alguna manera hi ha diverses opcions, encara que tampoc les faig servir totes. Poden comptar el temps que tardes a fer una activitat, els passos, tot això, llavors per això el porto. I bueno, és només per això. Perquè en realitat fa molts anys que vaig deixar de portar-lo, perquè tinguent el telèfon i el mòbil ja no cal. Vale. Però amb això, mira, fa gràcia. Vale? Bueno, bon dia tingueu.
0: Ens ha fet l'explicació detallada, doncs bon dia, bon dia. També ha fet una mica de publicitat encoberta, publicitat de franc. Número 27, senyora Marta Ruaix, des de Barcelona.
3: Quasi tal, quasi qual, ràdio.
4: Ràdio.
3: Ràdio.
4: Palafrugell.
3: Palafrugell.
5: Ràdio.
6: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.

0: diràs, això cau per al seu propi pes, eh?
1: Us agrada? Us agrada? Que bo!
0: I tant que ens agrada, com no? Marxa. Impossible que no t'agradi. És la nova de Miquel Abres, des de la capital de la comarca, des de la Bisol d'Empordà. Una casa. El meu país és l'Empordà. Rellotge de pulsera. Hello, no marques. És el que us estic demanant avui. Portes habitualment rellotge de pulsera? Elles. Doncs anem a veure quina resposta ens donen. Bon dia.
2: En el rei, visc a Palafrugell, i sí, sempre porto rellotge de pulsera, només quan vaig a l'aigua, a nedar o el que sigui, a dutxar-me, doncs me'l trec. Perquè encara que siguin d'aquests que es poden mullar, de vegades queda una gota que es fa com un, no sé, com un vapor, i llavors no deixa veure bé l'hora, per tant me'l tec sempre. Bé, que tingueu molt bon dia.
0: Adéu, bon dia. Si encara que diguin que són rellotges submergibles, millor no provar-ho, perquè si no es genera això, aquest vapor, aquesta condensació, i no et deixa veure quina hora és. Però també porta habitualment rellotge de pulsera, fantàstic, des de Palafrugell, Mariona Reig, el número 28.
3: Jaumet, Jaumet, 25 més 20.
4: Ràdio Palafrugell.
3: Jaumet.
4: Senyoreta, Ràdio Palafrugell fa 45 anys.
5: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
6: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Aquesta vegada, si no, deixem-ho estar, eh? Last time we try és la darrera vegada que ho intentem. És la col·laboració entre el hooligan hawaià Bruno Mars i la Dua Lipa.
1: ¡Qué calor!
0: Un altre missatge, ja tancant els que poden o podem encabir dins aquesta hora, relacionat amb la pregunta d'avui, de rellotge va la cosa...

0: Ella sé. Anem a esbrinar quina és la resposta a la qüestió amb aquest altre WhatsApp que han rebut i que escoltem. Bon dia.
1: Bon dia, sóc l'Helena de Sant Antoni. No, no porto mai rellotge de pulsera. Fa molts i molts anys que no porto rellotge. Bon dia a tothom.
0: Adéu, adéu, bon dia. Jo diria que quedem meitat i meitat, quasi bé, no? De partidaris o de directors o que no em porten rellotge de pulsera. La cosa aniria més o menys por ahí. Queda un empat tècnic. Número 29, ens comentava, ella diu que fa temps que no porta rellotge de pulsera. Des de Sant Antoni ens ho deia la senyora Helena Torroella.
2: Plan, plan, plan, marinau, mal, mal.
3: La canya, canya, canya, treballa, palla, palla.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: corriendo demasiado. Vayamos despacito.
1: Sí, a poco a poco, ¿eh? Echa el freno, Madaleno.
2: Tarera, tarera.
1: No tan valis, no tan valis amb aquesta obsessió. Samurai, Jai, Nayara i Vito Salamanca. Aquí servidor, però sí que ha d'accelerar perquè en qüestió de 4 minutets arribarem a les 11 del matí, així que... anem corre cuita!
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Parlant de rellotges, ens acaba la corda per avui.
5: Hasta luego, Luca.
1: Demà dijous, tanquem temporada de clar matinal, que descansarà durant força dies. Així que demà també tancarem el bombo a 10:45. Fins aleshores, fins demà a 10:45, i sou a temps de fer-nos arribar els vostres missatges. Podeu respondre a la pregunta d'avui. Us estic demanant si tu portes normalment rellotge de polsera. Ens ho expliques? Sempre que vulguis entrar en el sorteig, només acceptem nota de veu WhatsApp 972-3042-12. Dissabte sortegem un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Us ha parlat Vicent Rodríguez, us deixo amb Bob Sinclair. I can't wait! Apa, molta, molta, molta salut, a ser molt i molt feliços. Adéu, adéu, adéu! 30-42-12. Dissabte sortegem un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Us ha parlat Vicent Rodríguez, us deixo amb Bob Sinclair. I can't wait!

0: En punt les 11 del matí. Figueres fa aquesta hora un minut de silenci de rebuig al crim masclista d'ahir a la tarda. Els fets han commocionat el municipi perquè van passar enmig del carrer. L'agressor tenia una ordre d'allunyament de la víctima i dilluns passat l'havien detingut per haver-la agredit. Concentració de metges aquesta hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals a l'onzena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des del mes d'octubre. Reclamen un conveni propi i l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores. La consellera d'Educació defensa la proposta que avui negociaran amb els sindicats perquè incorpore un reconeixement a la carrera docent i als mestres i professors que més s'impliquen mitjançant complements salarials. Ningú afirma que se'n poden beneficiar dos terços de la plantilla. Mentrestant, les protestes continuen i avui és el torn de les escoles de 0 a 3 anys. Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero imputat per suposades comissions il·legals i posa en valor els avenços socials i la fideta durant el seu mandat. Durant la sessió de control al Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van firmar ahir. Al Parlament Illa defensa l'acord està en la mà dels comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. Vladimir Putin defensa que Rússia està preparada per continuar subministrant energia a la Xina després de reunir-se a Pequín amb el seu homòleg Xi Jinping. La reunió s'acaba amb la voluntat conjunta dels dos líders de reforçar la cooperació i s'ha fet menys d'una setmana després del viatge de Donald Trump a la Xina. La Unió Europea dona via lliure finalment a l'acord comercial amb els Estats Units. Els negociadors europeus han desbloquejat el pacte aquesta matinada a mig de noves amenaces de Trump. L'acord imposarà aranzels del 15% a la majoria de productes europeus. Les platges metropolitanes de Barcelona perden una quarta part de sorra els últims anys. L'àrea metropolitana constata que al nord de Barcelona la regressió arriba al 34% i proposa invertir 20 milions d'euros per frenar aquest fenomen.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça última la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo, amb els dubtes de Gueye i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores.

0: 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat del Manchester City de Guardiola contra el Bournemouth. I en waterpolo, partit de Champions masculina, avui Olympiacos Atlètic Barceloneta a 8:45 i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a 7:00.
1: I el temps domini del sol amb només algunes nuvolades al Pirineu, les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 i als 34 graus a Ponent. Aquesta tarda només esperen alguns ruixats puntuals al Ripollès. Pels pròxims dies la calor s'intensificarà.
2: Trescat Info.
1: 11 i...
2: Notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Bon dia. Palafrugell reforça la recollida de comercial als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda, adreçat a establiments de restauració i comerç de primera línia de mar. L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant els caps de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. I després la recollida municipal es fa entre les 5 i les 8. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. A la una us ampliarem aquesta notícia i moltes més a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell i hi havia una vegada contes per a nens i nenes grans, amb la companyia Dom Teatre de l'Aula de Teatre de Palafrugell. És una adaptació lliure de Nat Peça amb els contes per nens i nenes políticament correctes de James Finn del 1995. Les entrades valen 12 euros i podrem veure l'obra aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77. Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. "45 anys amb Ràdio Palafrugell".

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Manifestació al centre de Barcelona a aquesta hora dins la jornada d'aturada de les escoles de 0 a 3 anys, hores abans d'una nova reunió negociadora amb els sindicats. La consellera d'Educació afirma que la nova proposta, que inclou complements salarials vinculats a la dedicació, pot beneficiar uns 60.000 professionals. També concentració de metges, en aquest cas a la plaça Sant Jaume de Barcelona, per reclamar millores laborals, un conveni propi i l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores, tot plegat en l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius, que ha tingut un seguiment del 4% segons Salut i del 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya. Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i posa en valor els avenços socials i la fideta durant el seu mandat. Durant la sessió de control del Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra Republicana avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van signar ahir al Parlament. Illa defensa l'acord, estén la mà als comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. L'OMS considera que hi ha un risc epidèmic alt de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i la seva regió, però assegura que hi ha un risc baix d'epidèmia a nivell mundial. Les dades actualitzades del seguiment del virus constaten 600 casos sospitosos d'Ebola amb 139 defuncions. La Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units. Aconseguit l'estiu passat, l'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels. I el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García, titlla d'horripilant la situació de la falta de personal als jutjats de la demarcació. De la vuitantena de places que hi ha, una vintena no tenen jutge titular. Barcelona atura un any l'obertura de supermercats de 24 hores. La moratòria de l'Ajuntament servirà per preparar una regulació específica per a tota la ciutat, semblant a la dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. I les platges metropolitanes de Barcelona perden una quarta part de la sorra els últims anys. L'àrea metropolitana constata que al nord de Barcelona la regressió arriba al 34% i proposa invertir 20 milions d'euros per frenar aquest fenomen.
1: Esports.
2: El Barça ultima la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo amb els dubtes de Graham i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat de Manchester City de Guardiola contra el Bournemouth. En waterpolo, partit de Champions masculina, Olympiacos, Atleti, Barceloneta, avui a 8:45, i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals, Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, tarda càlida amb valors entre els 22 i 27 graus en general. Les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 a l'interior i als 34 a ponent. Farà sol amb nuvolades al terç nord i algun ruixat puntual al Ripollès.
3: 3CAT Info. Les notícies a ràdio.

0: Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: El Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ha tancat la temporada de Lliga amb un ple de victòries. L'equip va guanyar les dues partides disputades davant l'equip Perxa d'Estornegre en la jornada 14, l'última del campionat. Així ho ha explicat la villaire del club, Marina Retxes, al Palesport amb Rafael Corbí.
2: I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al Perxa d'Estornegre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285.
1: Els resultats permeten al conjunt acabar la competició en segona posició de la primera divisió de Girona. El club tanca així una temporada destacada entre els equips capdavanters de la categoria. Després del final de Lliga, el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ja centra la mirada en el pròxim repte esportiu, i és que l'equip participarà en el Campionat de Catalunya, que es disputarà el 5 de juliol a Fogars de la Selva. Aquesta és una de les notícies que us explicarem i us ampliarem a partir de la una a l'informatiu.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell i hi havia una vegada contes per a nens i nenes grans, amb la companyia Dom Teatre de l'Aula de Teatre de Palafrugell. És una adaptació lliure de Nat Peça amb els contes per nens i nenes políticament correctes de James Finn del 1995. Les entrades valen 12 euros i podrem veure l'obra aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
4: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Escoltes podcast?
4: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
5: Tanta satisfacció m'han donat.
6: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
7: Parla Josep Pla.
8: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
9: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
10: Entre Pitos i Llunes.
11: Amb Miquel Muñiz.
8: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
12: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.com.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
4: A on?
3: Elreidelarajola.com.
5: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. L'asfaltatge final de l'Avinguda d'Espanya es farà entre finals de maig i principis de juny. Les obres encara en la recta final després, segons el govern, d'un retard provocat per problemes detectats al clavegueram i les connexions d'aigua. Els treballs es faran de nit perquè caldrà tallar temporalment els dos sentits de la circulació. Què tal? Com esteu? És dimecres 20 de maig. Avui també a l'informatiu us explicarem que el Badrun a Prats de la Carrera rep dos premis educatius. Són el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis, que uneix art i llengua catalana, i també el Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu, comunitari i participatiu amb les famílies i el territori. D'altra banda, també en educació, famílies i docents de l'Escola Torres Junama convoquen una mobilització contra la supressió d'una línia d'I3. Les tutores denuncien manca de recursos en un centre de màxima complexitat i critiquen la decisió del Departament d'Educació. El centre defensa mantenir l'actual estructura per garantir l'atenció a l'alumnat i evitar l'augment de ràtios educatives al centre públic. D'altra banda, l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromialgia Baix Empordà celebra 25 anys amb un acte a Palamós. L'entitat de la nostra comarca farà la celebració el dia 26 de maig a la sala d'actes de l'edifici Fleming amb ponències i activitats informatives. La trobada està oberta al públic i vol donar visibilitat a la fibromialgia i altres malalties de sensibilització central. I Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu als caps de setmana, un servei que funcionarà dissabtes i diumenges a la tarda i s'adreça a establiments de restauració i comerç. L'objectiu és millorar la neteja, evitar desbordaments de contenidors i ordenar la gestió de residus durant els caps de setmana d'estiu al litoral. En esports, parlem de bitlles, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu acaba segon a la primera divisió de Girona. Ha fet una temporada marcada per victòries. En aquest cas, el resultat de l'última jornada permeten a l'equip assegurar la segona posició de la primera divisió de Girona i el conjunt ja prepara ara el Campionat de Catalunya previst per el 5 de juliol a Fogars de la Selva. I és que a Mont-ras, l'equip de bitlles Els Cremats ascendeix a primera divisió gironina. L'equip s'ha proclamat campió de la Lliga de Segona Divisió i també ha liderat la Lligueta d'Ascens. El club destaca el seu creixement esportiu. Aquestes notícies i més són les que us ampliarem aquí, a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: L'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar l'última fase d'asfaltatge de l'Avinguda d'Espanya entre finals de maig i la primera setmana de juny. Segons l'alcaldessa Laura Millán, s'estan acabant de fer tasques relacionades amb el subministrament elèctric i que han provocat unes setmanes de retard. Són declaracions a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Passant Endesa, estaven passant cables, fent connexions elèctriques, han d'acabar aquesta setmana i a partir de la setmana que ve planificar l'asfaltat, que com vaig comentar ja em sembla havia de ser nocturn per el tema del trànsit, perquè caldrà tallar amb les dues direccions durant una estona. I per tant, jo crec que si no és a final de mes, la primera setmana de juny estaríem asfaltant.
0: Segons Millán, en una revisió

0: I es van detectar alguns problemes en el pendent del clavegueram i les connexions cap a la riera. Explica que són unes revisions habituals.
1: I llavors aquestes dificultats que hem observat a l'hora de fer, abans de fer l'asfaltat i haver de rebentar-ho tot si alguna cosa està malament, això és un procediment habitual, es revisa tot, i es van veure que les connexions de clavegueram i sortints de l'aigua que porta la riera cap al rec i tot això no estaven del tot ben fetes i es va preferir tornar-les a executar.
0: Segons el govern municipal, les revisions i l'aturada de Setmana Santa també han endarrerit les obres unes setmanes. I el Badruna Prats de la carrera de Palafrugell ha estat reconegut amb dos premis destacats del món educatiu català. El centre ha rebut un premi Baldiri Reixac i el premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu i la implicació de les famílies i el territori. D'una banda, l'escola ha estat distingida als Premis Baldiri Reixac, organitzats per la Fundació Carulla pel projecte Esculturitis. La proposta ha estat premiada dins la categoria Experiències, que reconeix iniciatives educatives i que impulsen les arts i el català dins les aules. L'alumnat va fer un treball de descoberta de les escultures de Palafrugell, els seus autors, els materials i el significat de les obres. L'activitat també relacionava les escultures amb frases fetes, cançons i expressions en català per unir patrimoni, llengua i cultura contemporània. El treball es va tancar amb una presentació dels aprenentatges a les famílies. I els Premis Baldiri 2025-2026 han reconegut 28 centres educatius i hi participaven 137 projectes. D'altra banda, el Badruna Prats de la carrera també ha rebut un Premi d'Ensenyament 2026 per la Fundació Cercle d'Economia, compartit amb l'Escola Cervantes de Barcelona. El jurat ha valorat especialment el model inclusiu del centre, la implicació de les famílies i la vinculació amb el territori. Actualment, el centre educatiu escolaritza alumnes de diverses nacionalitats i treballa en un projecte educatiu únic des de la fusió entre l'Escola Badruna i l'Institut Prats de la Carrera. El model incorpora metodologies vinculades a les disciplines científiques i tecnològiques, als objectius de desenvolupament sostenible i projectes comunitaris amb entitats i iniciatives del municipi. El jurat també ha destacat la participació activa de les famílies en el seguiment educatiu dels alumnes i la connexió del centre amb les activitats socials, culturals i ambientals del poble.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I també en l'àmbit educatiu, les famílies i docents de l'Escola Torre Jonama de Palafrugell han convocat una mobilització per rebutjar la possible eliminació d'una línia D3. Serà dimarts vinent a 6:15 de la tarda, coincidint amb el ple municipal. Començaran a Plaça Nova i acabarà davant l'Ajuntament i se suma a altres protestes que han fet davant l'escola les últimes setmanes. Segons les tutores D3, Sílvia Quer i Cristina Muñoz, la supressió de la línia no té en compte la realitat del centre, qualificat de màxima complexitat. Destaquen que acullen alumnat en risc d'exclusió social i amb necessitats educatives diverses. I defensen que cal reduir ràtios i incrementar recursos en lloc d'eliminar línies, encara que hi hagi menys natalitat.
3: Les escoles de màxima complexitat són escoles que acullen alumnat que està en risc d'exclusió social o pertanyen a famílies amb un baix nivell socioeconòmic. Hem de tenir en compte que les escoles públiques de Palafrugell són de màxima i alta complexitat. Llavors, a Palafrugell hem de deixar de parlar de números i ràtios. Som escoles que no podem aplicar ràtios estàndards com si totes les realitats fossin iguals. No tenim la mateixa realitat educativa que Begú, per exemple, o Mont-ras. Llavors, no podem tenir les mateixes ràtios. La ràtio s'hauria d'adaptar a la complexitat i necessitats d'aquell centre.
0: Les mestres adverteixen que la reducció de grups comportarà menys en recursos docents i més càrrega per atendre la diversitat dins les aules, amb menys possibilitats per suport individualitzat.
4: Ens quedarà un grup d'I3 de 17 alumnes, que poden semblar pocs, però en un context com el de Palafrugell són molts. Dins el mateix grup ens quedaran 3 neses A, que vol dir nens amb necessitats educatives especials, o sigui, amb algun trastorn, dificultat, una deficient auditiva i 6 neses B, que vol dir nens amb necessitats econòmiques i socioculturals, doncs, condicions desfavorides, no? Clar, això què vol dir? Que gestionar totes aquestes necessitats dins un mateix grup per una persona, perquè ells et diran que posen suport. És mentida. No hi ha cap mestre extra per tenir totes aquestes necessitats. Per tant, al revés, en tindrem menys.
0: El govern de Palafrugell ha plantejat l'opció de buscar una alternativa intermèdia, que és la de reduir mitja línia en lloc d'eliminar-ne una de completa. Les mestres asseguren que Inspecció no ho veu viable. Tot i això, l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, confia que podran mantenir la línia després de les negociacions obertes amb el Departament d'Educació. Millán explica que l'Ajuntament treballa intensament amb la delegació del govern a Girona i amb la direcció del centre per trobar una solució. Tot i mostrar-se optimista, evita donar el tema per tancat fins que no es confirmi definitivament la dotació de places i mestres.
1: Tenim una trobada en breus amb la direcció del centre per poder doncs, compartir amb ells les negociacions, les converses que estem tinguent.
0: L'alcaldessa defensa que la realitat educativa de Palafrugell és diferent a la d'altres municipis propers i reclama tenir en compte factors socials i de diversitat més enllà de les xifres de matriculació. Considera que reduir línies pot empitjorar la concentració d'alumnes amb necessitats educatives especials als centres del municipi. L'alcaldessa també respon a les crítiques d'Esquerra Republicana de Catalunya que acusava el govern municipal de no fer prou per mantenir la línia. Millán considera desafortunat voler fer enrèdit polític d'aquesta qüestió i assegura que sempre s'ha intentat treballar conjuntament de temes educatius.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia del Baix Empordà celebra 25 anys i ho farà amb una jornada al Cap de Palamós. Se celebrarà el dimarts vinent a les 5 de la tarda a la sala d'actes de l'edifici Fleming. La jornada inclourà diverses activitats i ponències especialitzades, tal com ha avançat l'entitat en una entrevista al Supermatí. Ho explica la psicòloga de l'entitat, Nuri Pérez.
5: Estan preparant unes minijornades per la setmana vinent, el dia 26 de maig, al Cap de Palamós, i hi haurà les diferents ponències de metges, psicòlegs, nutricionistes, etc. per celebrar.
0: El programa començarà a les 5 de la tarda amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i el gerent del CIBE, Xavier Pérez. Seguidament, Ramon Valls, que és metge del Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Palamós, farà una revisió sobre la fibromiàlgia. També parlarà de les unitats d'expertesa en aquesta malaltia i síndromes de sensibilització central amb la intervenció de Lluïsa Lloro, que és infermera del Cap Güell. La primera part es completarà amb la xerrada Més enllà de la malaltia, construeix el teu benestar, a càrrec de Carolina Arenas, que és metgessa de família i comunitària de l'ABS de Torroella de Montgrí. Després, la jornada continuarà amb un taller de risoteràpia conduït per la psicòloga Fernanda Oliveira. Ho explica la coordinadora de l'associació, Lali Murillo.
6: Y es esto lo que queremos, que la gente vaya a la asociación, pero no solamente va a decir yo voy y voy a hablar de dolor, que me diga me duele aquí, me duele allí. No, vamos a hacer talleres de risoterapia, talleres de memòria, talleres de Malzunde, que lo hace la Nuri Pérez.
0: A la segona part també hi haurà una ponència sobre sensibilitat digestiva amb la nutricionista Olga Brunner, així com la xerrada La comunicació com a eina terapèutica a càrrec de la psicòloga Nuri Pérez. La programació es tancarà amb una sessió d'exercici suau i relaxació dirigida per Carme Gutiérrez i la cluenda final d'Eulàlia de Murillo.
5: Està oberta al públic en general. És el 26 de maig, comença a les 5 de la tarda, serà de 5 a 8 de la tarda, dimarts, a la sala Fleming del CAP de l'Hospital de Palamós. I és gratuïta.
0: La trobada és oberta a tothom per donar a conèixer la realitat de la fibromiàlgia, una malaltia crònica que continua sent poc reconeguda i que afecta la qualitat de vida de les persones que la pateixen. I avui a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell tindrem la segona sessió del cicle Clàssics Contemporanis a càrrec del periodista i escriptor Martí Gironell. En aquesta ocasió farà una xerrada debat sobre l'escriptor Umberto Eco. L'entrada és gratuïta. Per a més informació podeu contactar amb la Biblioteca de Palafrugell. Palafrugell ha posat en marxa un reforç de la recollida comercial als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda, adreçat a establiments de restauració i comerç de primera línia de mar. L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant els caps de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. La recollida municipal es fa entre les 5 i les 8 del vespre. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. La mesura permet reservar els contenidors per a ús domèstic i reduir saturacions en moments d'alta activitat. En les pròximes setmanes es faran reunions informatives amb els establiments per explicar les novetats.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: I en esports parlem de bitlles, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ha tancat la temporada de Lliga amb un ple de victòries. L'equip va guanyar les dues partides disputades davant l'equip Perxa d'Estor Negre a la jornada número 14, l'última del campionat. Així ens ho ha explicat la bitlleira del club, Marina Retxes, al programa Palesport de Rafael Corbí.
1: I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al Perxa d'Estor Negre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285.
0: Els resultats permeten al conjunt acabar la competició en segona posició de la primera divisió de Girona. El club tanca així una temporada destacada entre els equips capdavanters de la categoria.
1: En aquesta competició hem quedat finalment segons, ja que els Aixecs Piquen de Mont-ras van guanyar les dues partides contra els Sils Estany. Per tant, els Aixecs Piquen de Mont-ras i ell al Llofriu serem els dos equips de primera divisió de Girona que anirem a jugar al Campionat de Catalunya de Clubs el dia 5 de juliol a Fogars de la Selva.
0: Doncs sí, estarem pendents també d'aquesta efemèride, d'aquesta fita, doncs, que recordem que serà el mes de juliol, el 5, després d'acabar el final de la Lliga. Però també parlem d'altres equips de bitlles.
2: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Perquè l'equip de bitlles catalanes, els Cremats de Mont-ras, ha fet història aquesta temporada amb l'ascens a primera divisió gironina. El conjunt montrasenc ha tancat un any excepcional com a campió de la Lliga de Segona Divisió i primer a la Lligueta d'Ascens. Durant tota la temporada, els Cremats han mostrat regularitat, solidesa i encert en els moments decisius de la competició. Actualment, l'entitat compta amb tres equips federats, identificats com A, B i C. L'estructura permet integrar jugadors a diferents nivells i garantir el relleu generacional dins del club. A més de la competició per equips, els seus membres també participen activament a la Lliga individual i a la modalitat per parelles. Des de la Junta Directiva i el cos tècnic han destacat l'esforç col·lectiu, la constància i el bon ambient com a claus principals d'aquest ascens històric. Ara, el club afronta el repte de competir a primera divisió amb l'objectiu de continuar fent créixer l'afició per les bitlles catalanes a Mont-ras i a les comarques gironines.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Palafrugell. Tota la informació continua sempre ampliada a radiopalafrugell.cat i les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, que tingueu una molt bona tarda.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
5: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
5: Crystal Box. Som professionals.
4: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
5: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
4: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
5: Telèfon central 972-1700-277.
6: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
7: Viu les fases d'ascens a primera nacional del club amb el Garbí a Ràdio Palafrugell. Us esperem amb retransmissions especials aquest divendres i dissabte a partir de 7:45 del vespre i diumenge a partir de 12:45 del migdia en directe al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
8: Palafrugell es viu a l'emissora municipal.
7: Serem al Garbí Arena per explicar-vos les fases d'ascens.
9: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
7: L'embol es juga a Ràdio Palafrugell.
10: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras.
11: Salutacions des dels estudis de Ràdio Palafrugell. Comencem avui un nou episodi de Radiació de Fons, molt ben acompanyats aquí a l'estudi, perquè tenim un convidat, eh? Com sempre, us parla en Joan Regí, acompanyat per en Marc Heras.
12: Hola a tothom.
11: En Ferran Castelló, control tècnic.
13: Què tal?
11: Doncs avui content de tenir-te aquí perquè... Bé, ens faran falta moltes veus i moltes preguntes per al senyor Jaume Noguera i Vilga Massana, que ens acompanya aquí a l'estudi. Avui és un convidat excepcional perquè ens venia a parlar d'un tema que normalment no relacionem amb ciència.
12: Però n'hi ha molta darrere.
11: Però n'hi ha molta darrere. Ferran, ens pot una cara una mica estranya.
13: Sí, perquè us compliqueu la vida sempre, eh? Doncs
11: quin tema creus que podria ser?
13: Molts.
11: Molts, bueno. En tot cas, ens quedem bastant amb el tema de la música. No sé si és un tema que ens ve gaire al cap quan parlem de ciència, però...
12: És radiofònic, aquest tema.
11: És bastant radiofònic i també parlem una mica, no només de la música, també de del so i de la ciència que hi ha darrere del so. I segurament també podem parlar una mica del nostre convidat, perquè també té un historial llarg a darrere combinant això. Temes que són científics i una mica també humanístics. O sigui que... Res, Jaume, què tal?
14: Bon dia a tothom, encantat de ser avui aquí amb vosaltres.
11: Doncs això, ara farem una mica d'introducció del nostre convidat i ja començarem endavant.

0: Doncs com dèiem, avui ens acompanya en Jaume Noguera i Viga Massana, que és graduat en composició musical per l'ESMUC i també en història per la Universitat de Barcelona. Addicionalment, també té un màster en Humanitats Digitals. I està especialitzat doncs, en recerca, en aspectes de cronologia, en calendaris històrics, fins a la creació de mapes seqüencials, sempre des d'una vessant digital. Llavors, això inclou treballar en gestió de dades històriques, disseny d'interfícies d'usuari, desenvolupar eines útils per a la recerca històrica, i actualment doncs, treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Departament de Prehistòria i Història Antiga, el grup de recerca TEDAS, doncs, Tecnologies Digitals per a l'Arqueologia Social. I per altra banda, doncs, també té aquesta vessant de música que diria que no l'ha deixat per molt que estigui treballant en altres temes.
1: Sí, efectivament, en Joan, hi ha un acudit que explico sovint quan conec doncs, gent nova, que és que sempre he tocat les tecles del piano des de ben petit i últimament toco més les de l'ordinador, però no he deixat mai les del piano i espero que no deixar-les mai, de fet, que és una cosa que sempre m'ha agradat molt i em continua agradant moltíssim.
0: Clar, perquè veient aquesta introducció que n'has fet arribar i currículum, no et centres tant en la música com t'agradaria o potser sí?
1: Depèn, perquè a vegades doncs, professionalment doncs, tires més cap a un cantó o cap a un altre, depenent doncs, de les oportunitats, del que et vas trobant, el que et va donant la vida. I la veritat és que des d'un punt de vista així d'aquest concepte que s'anomena d'humanitats digitals, no? De fer coses que abans es feien escrivint a mà, que es feien amb llibres, doncs fer-ho més d'una vessant doncs, amb totes aquestes eines noves que avui en dia doncs, disposem. I això tant des del punt de vista de la música com des del punt de vista de la història, doncs hi ha moltíssims punts de contacte, com podeu imaginar.
0: Després ja hi ha unes quantes preguntes per aquí una estona relacionant IA i música, perquè un dels últims programes que hem fet està sobre IA i vessant aquesta de les humanitats digitals, jo diria que hi ve bastant
1: sí,
0: relacionada.
1: Sí.
0: Llavors, per altra banda, també dèiem això, ens seguia faltant una mica o trobava a faltar una mica de programa per parlar sobre el so, perquè al final estem a la ràdio i doncs, trobar algú que sàpiga relacionar una mica aquesta part més
2: científica. Una mica em sembla de la part electromagnètica de les ones radiofòniques,
0: sí, però
2: ens falta una altra part més tangible.
0: Sí, exacte. Més humana, de fet, no?
1: A vegades es diu, no? Hi ha aquesta revista, la revista Sapiens, que té aquest motto que diu tot és història, no? I d'alguna manera tenen raó, no? Que si tens en compte aquesta perspectiva, qualsevol esdeveniment, per important o menys important, més quotidià, doncs sempre tot pot ser considerat història. I doncs des de la música doncs, també es diu, no? Tot és música perquè al capdavall tot ressona, tot està fet de matèria d'alguna manera o altra, i llavors, per exemple, si agafem un llibre i fem toc-toc així amb un parell de dits, no sé si ho heu provat mai, sobretot si són llibres d'aquests gruixuts que es poden trobar amb les biblioteques, que això és una cosa que cada cop sembla que aquests llibres queden més apartats de les nostres vides, però si ho feu, veureu que tots els llibres tenen la seva personalitat, no només amb les tapes, amb el títol i la part estètica, doncs, que és una part important, sinó també amb el so, perquè és un objecte que sol ser molt compacte i té sol tenir una densitat que el fa doncs, bo per tenir una ressonància bastant afinada. I doncs, hi ha aquesta broma doncs, que tots els llibres tenen també la seva nota, no? Si ho escoltes amb cura. I la base és aquesta, que realment absolutament tot ressona. El fet de ressonar també és un aspecte que depèn doncs, de la massa, de la densitat. Són propietats físiques molt bàsiques.
0: Aquí, has deixat anar molts de conceptes de cop i aquí intenció és anar-ho digerint una mica. Abans de res, la música dius que bé, hi ha moltes maneres d'interpretar-ho, de saber què és música i què no és música. És un fenomen físic abans que un art?
1: Sí, jo diria que hi ha aquesta base física, no? De la ressonància, d'això, doncs, que tots els objectes tenen... De fet, hi ha objectes que no... Si el colpegessis una mica, no et ressonaria de cap manera, perquè hi ha tants components que el que et sortiria és un so com blanc, gris, que no té cap mena de personalitat. Però, per exemple, hi ha altres curiositats, com els aspiradors, les aspiradores de casa de tota la vida, solen ser molt desagradables d'escoltar, però a la vegada interessants en l'aspecte que tenen molts components interns que ressonen de manera afinada. Què passa? L'aspiradora no és una orquestra i aquestes ressonàncies no estan dissenyades per ser consonants, de manera que afegeix a l'aspecte desagradable, però és tot i ser desagradable internament, hi ha moltes notes en una aspiradora que estan ben afinades.
0: Anant a poc a poc, que, com a definicions així una mica grans, tenim el so, que és una ona mecànica que es propaga en un medi. Llavors tenim la freqüència, que és el que percebem com el to.
1: Exacte. La freqüència ho hem d'entendre com la regularitat de l'ona. Seria la manera més fàcil d'entendre-ho, perquè al final tots són ones, però per tenir una nota necessites una freqüència constant. La freqüència més constant seria una ona sinusoidal, que de fet no existeix de manera natural, l'hauríem de produir de manera artificial, i és una ona que la veuríem doncs, perfectament geomètrica, pujades i baixades, mateixa amplitud. Això seria, donaria una nota afinada, depenent doncs, de la freqüència de què estiguéssim parlant.
0: Que després tenim l'amplitud, que seria el volum.
1: Correcte.
0: I aquesta forma de l'ona seria el timbre.
1: I la forma de l'ona dona el timbre i és difícil explicar perquè també el timbre depèn també del conjunt de freqüències que hi pugui haver doncs, en tot el so que estiguéssim analitzant. I és veritat doncs, que un mateix instrument... Les diferents notes tenen diferents freqüències, però diferents instruments que facin la mateixa nota els diferenciem perquè la forma de l'ona doncs, no és idèntica.
0: Clar, i un mateix instrument pot fer una nota, però també pot fer diferents notes a la vegada?
1: Això ja depèn de l'instrument. Per exemple, amb el piano doncs, no pots tocar la mateixa nota a la vegada dos vegades perquè és un instrument de percussió i doncs no pots percutir dues vegades, però hi ha altres instruments, per exemple, per quedar-nos amb un instrument de teclat, com seria l'orgue, doncs molt sovint quan toques una tecla d'un orgue pots estar activant moltes, però moltes notes a la vegada, que és el que s'anomenen registres, perquè l'orgue doncs, té tot un sistema intern de combinació de sons i doncs és un instrument que sí, doncs pots arribar a tocar moltes notes a la vegada.
0: Clar, i tota aquesta unió de notes, de fet, formen acords, però un acord què seria?
1: Sí, un primer pas seria en els intervals. O sigui, primer tenim una nota aïllada, que seria aquest com principi físic més bàsic. Després tindríem, si comparem dues notes, serien dues freqüències, tindríem una primera relació que s'anomena això d'intervals. Els intervals poden ser de primera, que seria la mateixa nota, de segona, de tercera, de quarta i fins a l'octava. I l'octava, diguem-ne, és com una primera. A partir de l'octava es comença com a repetir el cicle. I es pot continuar, novena, desena, i existeixen, doncs, pujant les xifres, tots els intervals que volguéssim, però, diguem-ne, a partir de l'octava, una novena seria l'equivalent a una segona, però més ampla.
0: Clar, això és perquè tenim aquestes escales de notes, diguem-ne, que formen...
1: Correcte. Aquest és el...
0: Aquest és el tercer pas. Matemàtics, no?
1: Exactament. Aquest és el tercer pas, les escales. Els intervals són les relacions entre dues notes, però les escales realment és el següent pas en què un conjunt de notes separat amb uns intervals definits, perquè podem tenir escales doncs, amb separacions de notes diferents, és el següent pas en què... ja tenim una personalitat, és a dir, les escales ja donen una sonoritat pròpia, així com els intervals. Cada interval té la seva sonoritat pròpia, però és quelcom més com teòric o més aïllat, perquè no pots tenir, o és difícil tenir música solament amb intervals. En canvi, les escales sí que ja et donen el conjunt, el fonament del conjunt de notes que faràs servir per una obra musical, per una cançó... I les escales són històricament han sigut molt variades, doncs, per les diferents cultures de si escolteu doncs músiques del món, doncs escales pentatòniques, orientals, típica música xinesa.
0: Això és matemàtica, això està dividida això de forma diferent.
1: Pura matemàtica, totes aquestes escales, diguem-ne, sobretot aquestes que han emergit com de manera natural en diferents cultures solen ser escales que tenen un fonament físic, diguem-ne, bastant sòlid, que no és coincidència que al final certs estils o certs tradicions musicals hagin optat per aquest tipus d'escales. I ja anant a la música europea, la música clàssica, que no només és el que s'anomena el període clàssic, que seria al voltant de 1750, sinó parlant de la música clàssica com a tota la tradició europea de música, des de l'edat mitjana fins al present, l'escala que es fa servir és l'escala temperada, que és una escala concreta de totes les moltes que hi ha.
0: Ho veiem des d'una òptica una mica occidental, a vegades, al món de la música, no? Que, o sigui, cada cultura ha tingut les seves escales i els seus espais, i després ha arribat un punt que ara la globalització ens ho ha ajuntat tot altra vegada.
2: Hi ha un pòsit a darrere que també, quan escoltem, deies, músiques del món que ens sonen tan diferents, quan la base és la mateixa, molt semblant, no? La base matemàtica de la...
1: Correcte.
2: Configuració de l'harmonia i de la freqüència, però realment, llavors, hi ha aquests components culturals que... divergeixen.
1: Correcte, sí, sí. És una mateixa base i després aprenent com diferents solucions d'aquest espai doncs, de joc que t'ofereix la música, doncs es guanya doncs, diferents tipus de sonoritats. Per exemple, sempre diuen que Hollywood, sempre que surt un desert... surt un tipus de música concret, que és aquesta escala...
0: Ennio Morricone, no?
1: Que és aquesta escala amb aquest interval, un interval que es diu de segona augmentada, que és molt característic doncs, de la música àrab. I que sí que és veritat doncs, que actualment amb la globalització s'està produint una homogenització a nivell global que porta això a pèrdua d'estils, a pèrdua de característiques pròpies... També ens permet, no tot és dolent, també ens permet fer com vasos comunicants i doncs, importar o agafar influències doncs, d'altres cultures i, per exemple, la música europea doncs, a partir del segle XIX i XX ha aprofitat això en molts aspectes, en el sentit de rebre influències i de deixar-se portar per aquests altres estils i per aquestes altres sonoritats que poden sonar exòtiques i que es poden incorporar per fer la música més interessant,
0: clar,
1: no?
0: Però, de manera que ho expliques, o sigui, podria ser que estiguéssim afinant amb una escala i amb una altra, no? O sigui, l'afinació és un concepte que va relacionat amb això?
1: L'afinació absolutament va relacionat amb això i és un dels problemes, diguem-ne, de l'escala temperada, que l'escala temperada és un compromís. És un compromís entre la separació natural entre els diferents intervals de les notes de l'escala, tal com parlàvem, que si matemàticament la féssim pura, l'escala temperada no, diguem-ne, no funcionaria perquè no encaixa. En canvi, el que fa l'escala temperada és fer un compromís i fer una distribució equidistant. Mm. Llavors, què passa? Al fer aquesta distribució equidistant, els instruments de teclat els hi va molt bé. És el que necessiten els instruments de teclat. Però llavors l'afinació dels intervals i, per tant, de les escales i dels acords que després es toquen amb aquests instruments de teclat i també tot el que és després la música que està en suport digital, doncs els intervals no són purs, són molt aproximats, s'acosten moltíssim, però no és aquella perfecció que es pot sentir, per exemple, quan se sent un cor cantant, un quartet o una coral gran, i si tenen una afinació doncs, natural, sense un instrument de teclat, és una afinació més exacta.
0: Clar, és que aquella pregunta que em surt és, vol dir que la nota que fem sempre estarà afinada en alguna escala? O sigui, afinar vol dir arribar a una freqüència concreta o com
1: sí,
0: podríem dir?
1: Sí, afinar seria buscar la nota, no? La freqüència de la nota que realment vols produir i afinar es pot entendre també com preparar l'instrument, no? Perquè et faci el conjunt de notes que dins la música que estiguis fent, i això a vegades passa doncs, que, per exemple, en música antiga es fa servir doncs, instruments que tenen a vegades una afinació tota ella, en general, ja no si és una afinació natural o temperada, sinó l'alçada de l'afinació és més baixa. Els instruments de corda, per exemple, en el que és la música barroca, doncs tenien una tensió de les cordes en general més baixa, i això portava a un so més, també més, no tan metàl·lic, per exemple, en el cas dels instruments de corda, que és una tendència que ha anat evolucionant també una mica per les necessitats de l'orquestra. I en general, històricament, l'afinació ha anat pujant una mica, ajuda els instruments a tocar més fort, ajuda a també com donar un so més estable, més ple, més brillant, en aquest sentit de més metàl·lic. És una tendència que és conegut, també s'ha estudiat molt com a fenomen també de relacionat amb la qualitat de les gravacions i altres aspectes així més de les tecnologies del so.
0: Que ara que dius de tecnologies del so, també entrem en el món de l'acústica. Vull dir, si la música es toca en un espai concret, que variarà molt si es toca en un altre. Penso ara concerts de música clàssica es fan a la platja, per exemple, quan estem acostumats a
2: espais tancats
0: amb una ressonància, no? Llavors, clar, que realment canvia tant, condiciona tant un espai la música que hi fem?
1: La veritat és que condiciona molt. És un aspecte fonamental, bàsic, de conèixer l'entorn. Aquest és el motiu pel qual s'han de fer proves de so. I una mica com a músic t'has d'adaptar al lloc on estàs tocant i has d'intentar doncs, aprofitar la personalitat del lloc on toquis. I què passa? Llocs molt grans doncs, sí que poden arribar a tenir una reverberació molt llarga i això et pot portar a prendre decisions tipus canviar el que es diu l'articulació, fer una articulació més neta, menys lligada, perquè l'entorn ja s'encarregarà després doncs, dels diferents acords que tu estàs tocant amb el teu instrument de que quedin més juntets per la pròpia efecte de l'espai en el qual estàs tocant.
2: I això estem parlant de música en directe.
1: Sí.
2: Sempre, d'instruments en viu. Instruments, no sé si deia servir la paraula, però al natural. I llavors els concerts amb aparells electrònics que amplifiquen un concert de rock, un concert de rap, un concert de trap. M'imagino moltes situacions diferents, no? Hi ha alguna manera òptima d'escoltar la música?
1: Sí, d'alguna manera sí, no? O sigui, d'alguna manera cada estil s'adapta al seu entorn i, per exemple, tot el que és la part doncs, d'altaveus, no? El fet de doncs, una persona que estigui cantant amb altaveu, amb micròfon i altaveu, és molt, molt diferent de cantar sense micròfon. Això es pot veure doncs, amb l'òpera. En l'òpera tenen tot unes tècniques i, de fet, es preparen molt doncs, per poder projectar la veu per poder arribar fins al fons de la sala, per poder estar a sobre doncs, del que hi ha normalment, que és una orquestra acompanyant aquests cantants, i això, efectivament, doncs, afecta no només a la preparació dels cantants, sinó també al propi estil musical, perquè al final el que sona bé, o les solucions bones, o el que quedarà maco, també depèn de la base tècnica, no? Doncs dels músics que estàs fent servir i doncs, també doncs, de la sala i dels mitjans de què disposes de fer, per fer arribar la música al públic.
2: No, vaig llegir en algun lloc que si no fos pels micròfons, Frank Sinatra no existiria. El que coneixem
1: correcte,
2: avui.
1: Correcte, sí, sí.
2: Que és això, no? Que et dona peu un instrument, que en aquest cas és un micròfon que t'amplifica la veu, a cantar d'una manera que fins a aquell moment encara no era possible.
1: Correcte, i això també és el motiu pel qual existeix, diguem-ne, tot un camp de gent, professionals, que es dediquen a això, a ser tècnics de so, i no només d'una manera pràctica, diguem-ne, de fer muntatge d'un escenari i això, sinó també des del punt de vista de gent que ho estudia, de com es pot gravar millor, o com gravar, per exemple, doncs, separadament i després ajuntar, o intentar gravar doncs, amb diferents grups, perquè cada tipus d'aquesta opció doncs, et pot donar llavors opcions de muntatge i de processament de l'àudio, que són... Jo no en soc un expert en tots aquests temes, però sí que és veritat que hi ha aquí tot un àmbit molt gran en què tècnicament es pot treballar per millorar la qualitat de la música?
0: Clar, jo vull fer una pregunta una mica personal. Clar, moltes de nosaltres escoltem moltes vegades música al cotxe. Llavors, escoltar música al cotxe té una sèrie de compromisos importants. Vull dir, podem tenir un equip de so d'una marca que sigui de bastant de renom, però a vegades tenim molt de soroll exterior, festa de rodadura o vibracions, sí, o el que sigui. Clar, tu n'escoltes o recomanaries escoltar-ne de música al cotxe? Perquè si escoltes clàssica és un desastre. Llavors diuen, el pop va sortir però s'ha escoltat en els cotxes, per exemple.
1: Sí, és veritat que els altaveus dels cotxes normalment signifiquen un compromís. En la música clàssica és veritat que és una dificultat afegida, perquè la música clàssica pot jugar amb rangs de volum del so, doncs des de molt alt fins a molt baix, i llavors, diguem, no ho sents, anant per la carretera no ho sents, o no pots apreciar doncs la bellesa que hi pugui haver en un tros que és doncs molt suau, una mena de miniatura, doncs la música que sigui. I en aquest sentit, doncs sí, totalment, és un compromís per la gent que escoltem sobretot música clàssica, com és el meu cas. Llavors, doncs, hem de prendre decisions com, per exemple, escoltar més concerts barrocs o música de cambra, que sí que té una continuïtat, diguem-ne, en el que és el volum, i llavors ja no et posen en aquest compromís com et posaria doncs una simfonia de principis del segle XX, Berlioz, o una cosa tipus més romàntica.
0: Ah, perquè sí que m'havien dit que tens una mica fòbia a les bateries.
1: Sí, això és un punt personal que també intento explicar, perquè és com té les seves complexitats. Tenia un professor de música quan era petit, que de fet tenia una frase respecte a això que me la va dir i em va quedar, i és que tenia aquest professor doncs de certa raó, que és com que la bateria és com una manera de repetir el ritme que ja porta les notes, i llavors és com quelcom innecessari, no? Des d'un punt de vista tècnic, musical. I, per altra banda, la bateria té aquesta com omnipresència, que és, encara que n'hi hagi molt poca, sempre se sent al davant, i sempre se sent com la primera cosa. De fet, anant amb el cotxe, no? Si baixes la música, el volum, bastant cap al mínim, segurament l'últim element que deixaràs d'escoltar serà el beat,
0: no?
1: El beat de la bateria.
0: Clar, és que també entrem aquí a parlar una mica de com escoltem, no? Perquè, sí, clar, no només és tot això que ens arriba, sinó també com ho processem dins el nostre cervell. Clar, si hi ha una bateria, per exemple, no sé si ens pot proporcionar certes sensacions o il·lusions o emocions que ens podria o no ens podria proporcionar qualsevol instrument de corda o de vent o que sigui.
1: Bueno, la bateria, diguem-ne, funciona. La bateria dona el ritme, dona aquesta necessitat d'avançar, no? Que és una cosa com fonamental en la música, i la bateria, diguem-ne, et garanteix això. La música clàssica, per exemple, que no té bateria, o en algunes ocasions sí, però és una cosa excepcional, utilitza altres mecanismes, com tipus d'acompanyaments rítmics, que ja internament doncs tenen cert ritme i que estan fets amb notes, i són doncs altres instruments que no són doncs instruments de percussió. I llavors inclús la percussió, que és el que passa una mica amb la música clàssica, queda com més alliberada d'una funció que és més doncs de mantenir la tensió rítmica. La percussió en la música clàssica, doncs, que és un... De fet, hi ha moltíssims instruments de percussió. La percussió passa a tenir un aspecte més de tímbric, de riquesa tímbrica i de reforçament doncs dels diferents moments de la música. I és com una funció més diversa i més àmplia del que t'ofereix la bateria, aquesta continuïtat de la bateria. Per això, a mi personalment, i per sort no soc l'única persona que ens dediquem més a la música clàssica i escoltem més música clàssica, que la bateria no és el nostre instrument, diguem-ne, preferit.
2: Deixa'm intentar lligar una miqueta la part que estàs també relacionada, que hem dit en el currículum, històrica. I no serà la pregunta que va ser abans l'ou o la gallina, però què va ser abans, harmonia o ritme?
1: Segurament és una pregunta amb trampa, no?
2: No sé si és de... trampa.
0: I tot això, què és l'harmonia?
1: Clar, el ritme... La música té
2: un... O melodies, que potser ara jo m'equivoco, t'ho he d'explicar-me.
1: Sí, sí, clar, la part melòdica o harmònica, no?, que seria la part afinada, diguem-ne, o la part rítmica, que seria una part no afinada. Crec que és una pregunta difícil en el sentit, per exemple, d'antropòlegs que estudien com l'origen del llenguatge, perquè almenys per mi és evident que la música té com una base lingüística de repetició, no?, i d'articulació. En la música hi ha com molt vocabulari que s'utilitza com... que és el mateix del llenguatge, per exemple, per definir les formes musicals. Hem parlat de sons, d'intervals, d'escales, però després passaríem, quan això comença a treballar dins una peça musical, estaríem parlant, doncs, de compassos i després frases, i després podríem parlar d'una microestructura que tenen les peces musicals i una macroestructura, inclús, doncs, a vegades grans obres d'òperes que poden durar 4 o 5 hores tenen dins la macroestructura també com diferents nivells d'estructuració que realment són coses que estan pensades. I en aquest sentit, amb aquesta, partint d'aquesta base lingüística, la veritat és que no em sabria decantar si el ritme és primer o la part afinada és primer, perquè semblen com dos components que estan com destinats a treballar conjuntament. No sé si m'explico.
0: Jo m'imagino algú picant amb una pedra i marcant un ritme sense que aquest ritme estigui afinat, no? Però...
2: Sembla que el ritme és més fàcil de produir,
0: més fàcil, no?, que no
2: i
0: pas
2: en canvi afinar o fer una melodia que quasi o que pugui transmetre una informació, que és la manera també de fer servir la música, de com explicar una història. Doncs explicar la cantada encara també transmets més el missatge que vulguis transmetre. No sé. És curiós. Bueno, és això, per intentar veure si aquesta vessant històrica professional que estàs desenvolupant també tenia alguna possible resposta.
1: Amb aquest aspecte, segurament seria un aspecte així més d'antropologia, on la gent, diguem-ne, que tenen les eines analítiques per intentar esbrinar el tema, i personalment no sabria. Sí que hi ha, però, per exemple, referit al ritme, i no només al ritme, sinó al que comentava de l'estructuració de la música, no?, que al final tota la música és una mica com gestió de les expectatives, com una pel·lícula o com una novel·la, no? I a vegades tot el món de l'art, això no és exclusiu de la música, però sembla que t'ha de venir l'inspiració per escriure una melodia o quelcom, no? I en realitat és un element que evidentment l'inspiració hi és, però també hi ha una part molt, diguem-ne, industrial, no només industrial, sinó també, diguem-ne, de manufactura, de saber manufacturar la gestió del que s'espera. I en aquest sentit, les formes musicals també tenen les seves tendències a desenvolupar cap a certs tipus de formes, que és el mateix que passa amb els vídeos de YouTube. I aquí podria explicar, potser al final de la gravació d'avui, doncs, un truc per saltar normalment cap al punt més important d'un vídeo, si tens pressa. I que és el mateix, és una cosa que també passa amb la música i que forma part d'aquesta gestió de les expectatives.
0: Clar, però vull dir, si tens una cançó de pop, tens una estructura d'una estrofa, una altra, un punt i una altra, i una que sigui de punk també tens la seva. Funcionen totes més o menys igual dins de cada gènere, doncs?
1: Això és un aspecte que és bastant particular de cada gènere. Cada gènere sol tenir una predilecció per formes específiques, i sí que és veritat que no són infinites les formes, i en els seus components més bàsics es basen en el contrast. Llavors la possibilitat de combinatòria no és molt alta. Llavors, per exemple, podríem tenir formes, per exemple, un tema amb variacions, que seria assignant lletres per ordre d'entrada del material musical nou. El primer material musical que entra se li diu A, el segon material se li diu B, i d'aquesta manera et permet doncs, construir la forma que es va desenvolupant. Doncs un tema amb variacions seria una forma molt senzilla, és que es va repetint el mateix material, però de manera diferent. I doncs seria una forma de A, les dues vegades que es repeteixi això, i llavors es diu, per diferenciar les diferents lletres A, es diu A prima, A segona, A tercera, amb cada una de les variacions. I agafant una forma diferent, doncs podria ser una forma ternària, que podria ser ABA, que és una forma doncs, molt, molt bàsica, universal, es troba en cançons i es troba també doncs, en grans obres de música clàssica supercomplexes, que en el fons, tota la seva estructuració no deixa de ser presentar un material, fer un material diferent i tornar al material inicial.
0: Que això va lligat amb el tema dels acords i les progressions d'acords? O són temes diferents?
1: Sí i no. Es pot fer com tota una evolució, perquè hem començat amb parlant d'afinacions i notes concretes, i després doncs, els intervals, les escales, i el següent pas segurament serien doncs, els acords. Els acords ja són combinacions de notes a partir de tres notes o més, que com que són doncs, ja agrupacions complexes, doncs, tenen una personalitat pròpia. I cada escala se'n poden derivar acords diferents. I realment l'escala és el que dona a les diferents sonoritats, és el sistema de sonoritats, i llavors els acords són les agrupacions de notes de l'escala que et donen cada tipus de sonoritat dins d'aquest sistema que et proporciona l'escala. Llavors, amb la música clàssica tenim aquesta escala temperada, 7 notes, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, i dins a totes les notes, tots els acords que poden produir aquestes notes, i el següent pas seria agrupar els acords en tres tipus. Ja realment hi ha tres tipus d'acords. Un serien els acords que s'anomenen de tònica, que serien com estar a casa. És un tipus de sonoritat d'arribada, dir estic a casa, no necessito moure'm, i com de confortable. El segon grup seria els acords que s'anomenen la funció de dominant. Aquest seria la funció de la sensació de tensió, la sensació de estic viatjant. Estic viatjant i, a més, estic tornant a casa. Diguem, tinc la necessitat de tornar a casa. És aquesta tensió de l'interès, que alhora és interès, no? Perquè si viatges, doncs veus coses interessants. I és com el yin i el yang, no? És com el casa i estar de viatge. I només amb aquestes dues funcions tonals, realment hi ha peces musicals que no tenen res més que això, però llavors hi ha una tercera funció tonal que es pot agrupar diversos acords en aquesta funció, que és la funció de subdominant. I aquesta és la sensació de viatge, no és una sensació d'estar a casa, de repòs, sinó que és una sensació de tensió, però és diferent a la sensació de dominant, en el sentit que és un viatge d'anada, però que no tens pressa per tornar. Per tant, estàs fora, veus coses interessants, però no tens aquesta tensió, aquesta necessitat de tornar, de resoldre. No? Són com tres moments, casa, estar marxant, estar tornant i tornar a casa. I aquest és el viatge que quasi totes les melodies, des de les cançons més senzilles fins a les simfonies més complexes, segueixen. És un viatge que també que pot ser molt petit, fent durant 10 segons 3 acords, o pot ser un viatge molt, molt gran, estructurat amb complexitat interna, i doncs estructurar una simfonia, per exemple, de 40 minuts, però que si la resumissis a alt nivell, aquest alt nivell també té aquestes quatre parts de primer estic a casa, perquè, diguem-ne, primer et situes de saber de quin és el lloc des del qual marxes, després estàs marxant, després estàs tornant i finalment tornes a casa. I és aquesta sensació de conclusió, de punt d'arribada final.
2: Quina història que darrere de les composicions musicals, eh?
0: Sí, que jo penso, no sé si es podria exemplificar d'alguna manera, o si hi ha alguna obra, alguna referència que potser ho marqui més.
1: I tant, això. De fet, tècnicament, en el que és la teoria musical, en la part més macro de les macroestructures, no en la part d'acords individuals, que això seria l'anàlisi harmònic, si estiguéssim parlant això a nivell de 3-4 acords, sinó que en la part més macro de com s'organitzen les estructures musicals, això s'anomena anàlisi Schenkerià, que és tot un, bueno, un teòric alemany, doncs, que va treballar tota... I, de fet, això es pot analitzar en qualsevol peça, des de Mozart a Shakira, inclús a reggaeton, tot i que sí que és veritat que hi ha peces, o inclús de peces de música clàssica contemporània, que és música que pot ser, doncs, a vegades dodecafònica o música més que juga més amb estridències i juga més amb el timbre, que són tipus de músiques que a vegades sí que s'escapen d'aquesta base tonal. I llavors això no, aquest tipus d'anàlisi no funciona, però tot el que és la música tonal, tota la música que funciona fonamentalment amb notes afinades i amb el joc d'acords que juga amb l'harmonia, acaba tenint, doncs, aquest tipus de dinàmiques a nivell micro i a nivell macro.
0: Clar, però podem dir que això que deies, una cançó de reggaeton, per exemple, té la mateixa dificultat o les mateixes... sí, diferents formes d'entendre-ho respecte a això, una obra clàssica de 40 minuts, una sinfonia, per exemple?
1: Sí, els mecanismes són fonamentalment els mateixos. Llavors, el que canvia és l'utilització, l'utilització que se'n fa. I amb la música, moltes vegades, el que se'n comença a analitzar quan s'ensenya als estudiants a fer anàlisi harmònic, es comença pel fraseig i es comença, doncs, per exemple, un fragment musical que és com una pregunta, no? Comences una peça musical i la música primer et fa com una pregunta i després et fa una resposta. I aquesta pregunta i aquesta resposta forma part d'aquestes funcions tonals que hem dit d'estar a casa, viatjar i després tornar. I aquest joc de preguntes i respostes és totalment universal. Podeu, així per resposta, forma part d'aquestes funcions tonals que hem dit d'estar a casa, viatjar i després tornar. I aquest joc de preguntes i respostes

0: vegades és sorprenent perquè són mecanismes que els tenim tan interioritzats i són tan naturals per tothom que és com... no hi posem l'atenció perquè és com... És que ja ve donat, és la música, no? Clar. Sona bé.
1: Això no requereix tenir oïda absoluta. Allò no. Que, per exemple, et diuen, no, és que has de tenir molt, molt clares les notes o has d'identificar molt bé els instruments o els diferents timbres.
0: Absolut. No. Amb oïda absoluta sentiries les afinacions de les notes, podries identificar les notes, però per...
1: Podries sentir tenir un aspirador davant i dir que això és una nota tal.
0: Correcte. Però, de fet, les funcions tonals no depenen de la nota que tingui, sinó que les funcions tonals i els acords parteixen de la nota base que faci servir de l'escala. I faci servir quina escala faci servir, tant fa, són les mateixes funcions tonals. Per tant, podries tenir una escala que sona xinesa, que et donaria com a resultat música amb sonoritat xinesa, i pot ser més aguda, pot ser més greu, i pot utilitzar... per exemple amb el piano, que és fàcil de visualitzar, pots fer una escala xinesa començant amb qualsevol nota del piano.
1: Clar, però quan estem parlant de les notes, dèiem això, són freqüències, no? Uh-huh. Llavors van des de les 0, o sigui, des d'un hertz, diguem-ne, fins a notes que nosaltres no podríem escoltar mai com a humans. Hi ha un límit?
0: Correcte. Des del punt de vista musical, el límit inferior són aquestes notes que són tan greus que tu sents les onades d'aire. I realment és així. Si et poses davant d'uns altaveus, normalment han de ser uns altaveus grans, això és més fàcil
1: notes
0: de...
1: Que
0: i notes la vibració, sí. Correcte. I inclús series capaç de comptar quantes vibracions per segon hi està havent en aquella nota. Amb notes en què seria... Això seria a partir del registre 32, que s'anomena. El 8 seria el registre normal, i llavors 16 seria una octava per sota, 32 i inclús 64.
1: Això estem parlant de...
0: Física puridura.
1: Física puridura.
0: I per l'agut, igual, també la oïda humana també té els seus límits. I és això que, per exemple, doncs, els gossos doncs, tenen més...
1: Música per ratpenat seria completament diferent.
0: Música per ratpenat seria molt diferent.
1: Però que cada espècie es deu fer doncs, les seves escales i les seves notes, doncs.
0: Sí, correcte. Cada espècie animal doncs, té un rang que és el preferit. I sí, totalment... Per exemple, els ocells no, doncs, també tenen normalment notes molt més agudes perquè són animals més petits.
1: És molt curiós. Tot
2: s'adapta una miqueta a l'espècie. Jo me'n recordo quan, ara és que ho estava buscant, quan vam arrencar aquesta quarta temporada, ara ja estem quasi arribant al final, que vam fer una curiositat, no? Els quatre acords de la música pop.
0: Sí.
2: Que són l'acord fonamental, és una primera, l'acord dominant una cinquena, el relatiu menor és la sisena menor, i l'acord subdominant és la quarta.
0: Seria el quart, correcte.
1: Tot això, que, primer, què vol dir, primer?
2: Perquè doncs, que ens ho expliqui.
1: Sí. Aquí anaves, doncs.
2: Sí, sí, perquè ja vam explicar i vam posar uns exemples de cançons, però més o menys, o sigui, tot el que acabo de dir, això, l'acord fonamental dominant, el relatiu menor i el subdominant, i primera, cinquena, sisena, menor i quarta.
0: Sí, això és tot el sistema de la música tonal, partint d'una escala temperada. Tindríem aquestes tres funcions tonals que hem parlat, tònica, dominant i subdominant, estar a casa, viatjar sense tenir la pressa de tornar i viatjant tenint les ganes de tornar a casa, que tots sabem que a casa s'està molt bé. I aquestes tres funcions tonals, llavors, si classifiquem tots els graus de l'escala, des del do fins al do, re, mi, fa, sol, la, si, doncs tindríem el primer grau, que seria la tònica, per antonomàsia, és l'acord de primer grau que habitualment i normalment fa funció de tònica, però no és l'únic. Uh-huh. Et pots trobar situacions, per exemple, en una modulació en què l'acord de cinquè grau passa a ser la nova tònica, però només d'una manera transitòria. Llavors, aquí hi ha gran part de la riquesa i de la combinatòria i de l'expressivitat de la música, que és que tu tens aquestes escales definides, tens un acord per cada nota de l'escala, tens tres funcions tonals, però cada acord està com assignat o principalment té una funció tonal, però no obligatòriament. És a dir, segons el context en què apareixi aquell acord, pot ser un acord

0: inclús que sigui una sonoritat de pas, una sonoritat d'enllaç entre dos altres acords, i pot ser un acord de tònica que estan fent funció de dominant i viceversa. I llavors, aquí entra realment tota l'expressivitat de la música, i aquí hi ha infinites combinacions, i és també el que fa servir a qui compon música per sorprendre, no? Perquè a vegades doncs, sembla que...
1: La música et porta cap a un...
0: Un lloc, però no hi arriba, se'n va cap a un altre, no? I en comptes d'utilitzar doncs, l'acord que tu esperes per acabar, doncs n'utilitza un altre que és com un substitut que fa que pot fer la mateixa funció tonal, però... que és, en realitat és un engany.
2: Clar, però,
0: és
2: sorpresa. Per un expert, les cançons de pop al final sonen totes igual, doncs.
0: Sí, això és cert que per les persones que estem més imbuïts per la música clàssica, la música pop a nivell harmònic té aquesta estructura, sobretot inclús no la música pop, perquè aquí també s'ha de fer una distinció en el que són els estils de la música moderna amb el que és la música comercial, perquè la música comercial, que gran part de la música moderna estigui destinada en aquests circuits, no?, de distribució i tal, la música comercial, diguem-ne, té, diguem-ne, ha de, com que està destinada a ser venuda, ha de tenir descàrregues. Llavors, doncs, a vegades és com més senzilla, i hi ha música pop, doncs, per exemple, que té moltíssima riquesa harmònica i és música del que s'anomenaria més música d'autor, més una cosa més realment d'artista, a diferència d'aquesta altra música, que també és pop o folk, l'estil que sigui, però que és més industrial. I és veritat que aquesta música més industrial està molt estandarditzada, no només amb la part harmònica, no?, que és com quasi bé molt com quasi bé sempre igual.
2: Que és la bateria, el baix, la guitarra elèctrica...
0: Correcte.
2: I poc més, no?
0: Inclús amb la formació, inclús amb el ritme, amb el que s'anomena la dictadura del 4x4, que és el compàs, no? Hi ha compassos, hi ha dues grans famílies, els binaris i els ternaris. Els binaris podríem trobar 2-4, 4-4, 2-2, donen diferents ritmicitats, no? De lo que s'anomena mètriques, no? Donen diferents patrons mètriques de notes més importants, menys importants, i la música... per exemple, popular, tradicionalment ha tingut molts ritmes ternaris, perquè són ritmes que són molt ballables, i és els ritmes ternaris són així, en música popular són com molt popular, molt, molt freqüents de trobar a tot arreu, i en canvi amb la música pop comercial ningú sap ben bé per què. De fet, hi ha estudis que intenten esbrinar una mica el perquè d'això, però s'ha com passat tot a 4x4 per algun motiu que encara desconeixem.
2: Quan diem 4x4, com ho podríem explicar? En un temps hi ha unes certes notes concretes?
0: Correcte. El 4x4 serien 4 negres. La negra és el ritme bàsic de 1 dins el sistema fraccional de notes. Una corxera, per exemple, seria mig, i una semicorxera seria un quart, i una blanca, doncs, seria 2.
2: Però no tenen assignat un temps concret fora de l'escriptura, diguem-ne.
0: Llavors, el 4x4 seria un compàs en què va repetint patrons de 4 negres, per tant, 4 unitats de 1, que vol dir que la primera és principal, és la posició rítmica de repòs, després una segona és un primer rebot, llavors un segon rebot que té una mica d'impuls, i un tercer rebot que és el que va tornar a buscar la posició base. I això, per exemple, a les escoles s'ensenya a portar... Ara estem aquí a la ràdio i no es veu, però estic portant un compàs de 4x4 amb les mans, i es veuen els 4 punts, el primer a baix, el segon cap endintre, cap al pit amb la mà, el tercer amb la mà cap enfora, que dona una mica d'impuls per llavors pujar amb la mà cap amunt, i la pròpia gravetat et porta, doncs, a tornar a baixar i a buscar la posició, doncs, de repòs.
2: Llavors, és un gest estandarditzat.
0: És un gest estandarditzat en què fas una creu amb la mà, i si veieu, doncs, un director d'orquestra, doncs, que està dirigint una peça que sigui 4x4, els directors fan moltes altres coses amb les mans perquè han de donar indicacions, moltes indicacions, però en general el seu gest portarà doncs, una creu en el cas d'un compàs de 4x4.
2: Clar, però un compàs de 4x4 no és que t'hagi de durar 4 segons.
0: No, de fet, la velocitat del compàs no ve determinat per aquesta estructura mètrica. Un aspecte és la mètrica, que és la subdivisió, la importància de la subdivisió interna, aquests quatre, un important, rebot, un rebot menys important i llavors tornada, aquestes quatre posicions. Això és purament mètric, que és com un regle, per entendre-ho fàcil. A un regle tens els centímetres, no? I després cada centímetre està subdividit en mil·límetres. Sí. Mètrica, pura i dura. I després la velocitat seria el tempo, no? Que això és, doncs sí, la velocitat amb la qual tu portis aquest ritme de 4x4.
2: No sé, Marc, si tens alguna cosa més a afegir de música.
1: Tindria tantes que no donaria l'abast, em sembla.
2: Perquè si no, ens queden ara 10 minutets de programa per parlar una mica també d'altres facetes que té això el nostre convidat en Jaume a nivell d'això d'arqueologia i eixos cronològics. Si pots explicar una mica de què va aquesta gestió de dades històriques que dediques.
0: Doncs sí, hi ha punts de contacte entre la música i la història en el sentit doncs, que són maneres de gestionar com la temporalitat, no? I de a nivells molt diferents. Un és doncs, un nivell més expressiu, artístic, i l'altre és un nivell com més de documentalista o això. Però sí que hi ha punts de contacte, per exemple, en com escriure, en com anotar doncs, cada un d'aquests esdeveniments. No? Pots imaginar que un esdeveniment històric sigui com una nota, no? I llavors doncs, intentar que un programa doncs, et faci tot una, per exemple, doncs, una cronologia interactiva que és com una partitura musical que et distribueix esdeveniments històrics d'una manera doncs, al llarg del temps. I això sí que té aspectes doncs, en l'àmbit de les humanitats digitals doncs, que s'estudien, també per l'aspecte dels calendaris històrics que tenen, doncs, per exemple, mesos que no tenen 30 dies i que tenen els mesos tenen uns noms que no són els que tenim acostumats o tenen un ordre que és diferent. I tots aquests aspectes doncs, de la cronologia, de la gestió de la temporalitat són un punt de connexió que personalment doncs, en la meva trajectòria vital doncs, ha sigut un punt de contacte entre aquests diferents mons.
2: Clar, que això que passes de estar graduat de l'ESMUC a fer història, això és una cosa que va venir una mica junta, una cosa a portar a l'altra, dius?
0: Sí, de fet sempre em va agradar la història i vaig poder combinar doncs, els estudis i també pel tipus de projectes doncs, que he desenvolupat posteriorment doncs, també m'han portat a aprofitar les avantatges que m'ha donat doncs, cada un d'aquests àmbits. I un altre aspecte relacionat, per exemple, que he estat treballant últimament també són els mapes històrics seqüencials perquè, per exemple, ara tenim diverses guerres que estan en curs, malauradament, i la situació, quan fas una anàlisi històrica d'un esdeveniment complex, així com és com una guerra, que és un esdeveniment molt, molt, molt complex, i que també té les seves micro i macroformes internament, una mica com la música, et porten a com necessitar una representació seqüencial, per exemple, en mapa, simplement dibuixar. És que és una cosa molt senzilla, però que s'ha fet molt poc i que actualment els mitjans digitals permeten molt més fàcilment, que és dibuixar doncs, això, un conflicte com evoluciona des de que comença fins que s'acaba, per entendre doncs, millor les dinàmiques des d'un punt de vista inclús econòmic, social, polític i de les motivacions doncs, que porten a aquell conflicte a existir i a desenvolupar-se d'aquella manera. D'alguna manera fer-ne una anàlisi, no? Que podria ser quasi com una anàlisi musical i en aquest sentit és com una anàlisi de processos i sí que personalment hi veig aquests, aquests punts de contacte. Que és una mica també el que comentàvem més al principi, no? De, que seria un tipus d'anàlisi que també podries aplicar amb un vídeo, i habitualment, els vídeos tenen el seu punt més interessant amb un moment concret. En tot el vídeo, diguem, la informació més crítica, el punt en què a la persona que està fent el vídeo li interessa diguem, arribar al clímax, sol ser...
2: Set vuitens.
0: Exacte.
2: I,
0: sí.
2: I encertat?
0: O sigui, és...
2: No pot ser.
0: Ara no recordo la xifra exacta, però és la proporció àurea, sol ser la proporció àurea, que és després de la meitat... Correcte, després de la meitat, però abans dels dos terços...
2: Ah, així no encertat pas. Estem a... com era? Tens el número?
0: Googlejant segurament sortiria el número exacte. Però és aquesta, és la proporció d'aquests animals marins amb closca helicoidal, que es diuen Nautilus.
2: Això, U68.
0: U68, perfecte. Doncs aquesta proporció és una proporció que és com molt natural, i amb les formes musicals, quan es fa aquesta anàlisi harmònic i formal de la música, sol coincidir que el punt climàtic de la música és en aquest punt. I en els vídeos del YouTube, allò que a vegades estem buscant unes instruccions que només vols que et diguin una observació concreta i només necessites allò i anar ràpid perquè tens pressa, doncs normalment a saltar en aquesta proporció una mica més de la meitat, però abans dels dos terços, avançar el vídeo en aquest punt és el truc per anar al moll de l'os.
2: Ostres, és bona aquesta, ens apuntem aquesta, veus? Sempre que acabem aprenent alguna cosa més enllà del que seria apropiat, no?
1: Jo pensava que seria una cosa més banal, perquè a vegades quan et poses a sobre de la barra de progrés t'apareix...
2: Bueno, clar...
1: I te diu, el punt més vist és aquest...
2: Però això, ara...
1: Sí que més o menys és després de la meitat.
0: Hi ha una tendència, efectivament, no és una norma fixa ni absoluta que apliqui de manera precisa, però hi ha una tendència cap a aquesta proporció.
2: I l'última pregunta que és pràcticament obligada. Tema de IA, música i història, la IA per ara la deixem de banda i tampoc la volem, no? O sí...
0: Per
2: interpretar-ho, tot això.
0: Per mi, quan... davant d'aquesta pregunta, sempre el que intento transmetre seria el concepte d'autoria, no? El concepte d'autor. I en aquest sentit, una persona, quan escriu un llibre o quan escriu doncs, una cançó o una partitura, hi ha un treball que pot ser... més creatiu, menys creatiu, però hi ha un concepte d'autoria doncs, que et fa adaptar-te al format i a les necessitats del contingut que tu vols transmetre amb aquella peça, sigui una peça de text, purament text, o sigui una peça musical. I en aquest sentit, la intel·ligència artificial és una màquina de, el que es diu, una màquina de copiar. Llavors, en aquest sentit, estic tranquil, diguem-ne, no em preocupa excessivament, almenys per ara, en el punt que està la tecnologia actualment, perquè totes aquestes xarxes neuronals que són el fonament el fonament tecnològic de la intel·ligència artificial es fonamenten en copiar, no? En el que diuen els passos d'entrenament i per tant necessiten obres fetes, necessiten un corpus i llavors són capaces d'imitar. I en aquest sentit... Són una màquina, si ho entenem com una màquina, són una màquina de copiar i que continua necessitant l'autoria. És a dir, si vols copiar, per exemple, un estil d'un quadre, d'un pintor concret, necessites que aquell pintor hagi desenvolupat aquell estil i després a mi, no? podràs copiar i replicar aquell estil amb molta facilitat, que crec que és una cosa summament positiva.
2: Podria ser afegir perillosa també una mica o no? Depèn de com ho veiem, eh?
1: Com a eina, un tornavís pot cargolar i descargolar.
0: Sí, correcte.
2: Estic veient en Ferran amb una cara que diu, bé, no sé com interpretar-ho, això.
3: No, és que a mi la intel·ligència artificial, per una banda, doncs et pot facilitar, no?, la vida en segons quins aspectes, però per l'altra també genera un cert respecte, no?, perquè no saps fins on anirà a parar.
0: S'ha de gestionar, sí.
2: Deixem...
0: És un aspecte a gestionar.
2: Queda aquesta incògnita. En tot cas, avui hem après molt sobre música i també sobre la relació entre la música i la història. És molt interessant. Podríem parlar uns quants programes també sobre
1: també
2: això.
1: També et sortiria llarg, això, sí.
2: Si Ferran, si vols un podcast de llarga duració, doncs aquí a disposició.
3: Un altre.
2: Doncs res, moltes gràcies, Jaume, per tot això que ens has pogut explicar i aportar avui. Ha estat, la veritat, molt enriquidor. I això, doncs moltes gràcies, Marc, també per ser-hi un dia més. Gràcies, Ferran, pel control, i aviat acabarem aquesta temporada.
1: Ens ajustem al final.
2: Acabarem amb un especial de dos episodis, diria, d'un tema que és una mica...
1: Dens?
2: Sí, tocarà entrar en matèria.
1: Dens no és música en anglès, eh? No és ballar en anglès, ballar perdó. Anglès.
2: Déu-n'hi-do, quin humor que tenim. Com a mínim tenim molta il·lusió i moltes ganes.
1: Que no falli.
2: Vinga, doncs, fins a la pròxima, que vagi molt bé, i moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
4: Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
5: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
0: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell amb Rafael Corbí.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà. Carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 20 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Clàssics Contemporanis dedicat a Umberto Eco, a càrrec de Martí Gironell. Per a més informació es pot trucar al telèfon 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
1: Els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Hi ha vegades que els sentiments no saben on posar-se. A cops tenen forma de ràbia. Altres no són més que una gàbia. I quan la por envaeix, és la fermesa la que serveix.

0: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte 23 de maig a les 11 del matí als Jardins de Cap Roig, recital en veu alta sobre àncores i estrelles entre cançons de Remi de Vela, a càrrec de l'actor Biel Duran, que llegirà Josep Maria de Sagarra. Una figura indiscutible de les nostres lletres amb una obra molt variada. Les entrades ja es poden comprar al web dels Jardins de Cap Roig i organitza la Fundació Josep Pla. I aquest dissabte a les 11 del matí al Centre Fraternal, curs de sardanes per a infants de primer a sisè de primària. Les inscripcions s'han de fer a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84. És un taller gratuït.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Són les 5. A aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem dos punts amb retencions a l'AP7, 7 quilòmetres entre la Pobla de Montornès i Tarragona en sentit sud, on retiren un camió que va volcar dilluns. També aturats a Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, per un accident que acaba de passar. I a la C-17, retencions entre Granollers i Lliçà de Vall, direcció Barcelona, on hi ha un vehicle avariat que ocupa un carril.
0: La Generalitat i l'Estat estan reunits a Madrid per ratificar els acords tancats amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral validarà el tren orbital, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i la modificació del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tingui majoria. La consellera d'Educació confia arribar a un acord amb la nova proposta que presentaran aquesta tarda, la trobada amb els sindicats. Aquests avisen que la proposta és insuficient, però arriben a la reunió dividits perquè professors de secundària ja han dit que no hi assistiran. Unes 2.000 educadores d'escoles bressol es manifesten al centre de Barcelona en una nova mostra de malestar del sector dels sindicats. Aquests avisen que la proposta és insuficient, però arriben a la reunió dividits perquè professors de secundària ja han dit que no hi assistiran. Unes 2.000...

0: Pedro Sánchez ha fet costat a José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i reivindica els avenços socials durant el seu mandat. Alberto Núñez Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi i l'acusa de corrupció. Espanya, Itàlia i França convoquen els màxims representants diplomàtics d'Israel per denunciar el tracte degradant als 400 activistes de la flotilla. Apareixen emmanillats i agenollats en un vídeo del ministre ultra Ben Gavir, que també critica el primer ministre Netanyahu. El govern dels Estats Units prepara càrrecs contra l'expresident cubà Raúl Castro per un incident de fa 30 anys on va morir membres d'una entitat a favor dels exiliats. Això coincideix amb la petició del cap de la diplomàcia nord-americana perquè el poble cubà s'aixequi contra el règim.
1: Esports. El Barça femení segueix amb la preparació de la final de la Champions d'aquest dissabte a Oslo. Caroline Graham ja s'entrena amb el grup, mentre que Irene Paredes segueix al marge. El president interí del Barça, Rafa Juste, assegura que ara mateix hi ha un projecte guanyador i de continuïtat, tot i que admet que ha estat molt complicat equilibrar l'economia i els fitxatges. I el Juventus visita Tenerife a les 9 del vespre en un partit pendent de la jornada 30 de l'ACB. Una victòria verd i negra asseguraria la seva presència al play-off.
0: I ens falta el temps, ambient ben càlid a totes les comarques de l'interior, amb màximes de 30 graus o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada, amb cel variable sobre les muntanyes i amb ruixats dispersos al Ripollès i al nord d'Osona. La calor s'intensificarà durant els pròxims dies.
2: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Palafrugell ha posat en marxa un reforç a la recollida comercial als fronts marítims a Calella i a Franc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda a desats establiments de restauració i comerç a primera línia de mar.
4: L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant els caps de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. La recollida municipal es fa entre les 5 i les 8 del vespre. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. La mesura permet reservar els contenidors per a ús domèstic i reduir saturacions en moments d'alta activitat. A les pròximes setmanes es faran reunions informatives amb els establiments per explicar les novetats.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda a la Fundació Cuixart, trobada de pubilles i reines de les festes de primavera. Amb una taula rodona al voltant de la figura de les pubilles i després un espectacle de l'artista transformista Jessica Pulla. D'altra banda, aquest dissabte a les 8 del vespre, sopar de presentació i espectacle de les colles de festa de primavera. A les 8 del vespre hi haurà l'obertura de portes i després amb el sopar a partir de 8:45 del vespre. I a 11:15, espectacle La teva cara em sona, edició sofà, peli i manta. I per acabar, hi haurà el fi de festa amb el DJ Arzonist a partir de les 12 de la nit.
0: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

la cançó de Ringo Starr. Nosaltres comencem en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM i ho farem tot seguit escoltant la música de Rebeca Jiménez, que ens porta Luna de Plata. Per ser el que s'ha fet a partir d'ara és quedar-te aquí, a la teva sintonia. Bona tarda i bona hora.

música ens porta Natàlia Lauforcade amb aquesta cancionera. Abans de Vanessa Martín, des de Màlaga, que ens portava 60 segundos. I tot seguit ens quedem aquí en la teva sintonia en aquesta tarda musical, que ja saps que pots trobar èxits actuals i clàssics a sempre, dels de tota la vida. Ens quedem escoltant a Morat amb aquest Cuarto de Hotel.

aquest quarto d'hotel, aquesta cançó que trobaràs en l'altra biografia que porta per títol aquesta història. De Morat ens quedem amb Lola Índigo, que ens porta Sin Autotune.

Aquest cine autotune que ens porta una de les artistes que tenim aquí, a aquest país i de moda, com és Lola Índigo. I abans d'arribar al punt de la publicitat, ens quedem escoltant a De Paul i No lo sé, ni jo. Porque me acerqué a la realidad.

siempre es más bonita cuando la imaginas. Es el tema más fuerte de Paul. Sí, millor nosaltres escoltem publicitat i tornem, però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè en aquesta tarda musical sempre trobes aquella cançó que vols escoltar.

0: siente muy mal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República, 40 anys al vostre servei.

0: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: aprovat en l'àmbit de Rodalies i, per tant, de posar els recursos necessaris per invertir en l'àmbit de Rodalies. Però la societat catalana no només mereix que els trens que actualment existeixen a Catalunya funcionin i funcionin bé, sinó que ens plantegem nous projectes ferroviaris que serveixin per vertebrar territorialment el conjunt d'un país que ha augmentat de població en els últims temps. I és aquí.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Palafrugell ha posat en marxa un reforç a la recollida comercial als fronts marítims a Calella i a Franc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda, adreçats a establiments de restauració i comerç de primera línia de mar.
3: L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant els caps de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. La recollida municipal es fa entre les 5 i les 8 del vespre. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. La mesura permet reservar els contenidors per a ús domèstic i reduir saturacions en moments d'alta activitat. A les pròximes setmanes es faran reunions informatives amb els establiments per explicar les novetats.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Josep Pla. I aquest dissabte a les 11 del matí al Centre Fraternal, curs de sardanes per a infants de primer a sisè de primària. Les inscripcions s'han de fer a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84. És un taller gratuït.

0: parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
0: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.

temes a Carlos Sadness. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM. Escolant sempre grans èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida. En aquest cas, un rayito, es diu aquesta cançó de Carlos Sadness. Ens quedem amb Paula Mateus i amb aquesta història anomenada El Juicio. Per ser bona tarda i bona hora, el que s'ha fet a partir d'ara, ja ho saps, és quedar-te.

0: vuelvas conmigo de la mano. Es el tema ens porta Pablo Mateus. No hay cosa peor que irme cuando no quiero irme, ¿no? Es la historia que ens porta aquesta artista amb aquest nou treball discogràfic i cançons com, a, com aquesta. El juicio.
1: Quedarte y quieras quedarte.
0: Paula Mateus, ens quedem amb l'Anna, el rei. La música aquí encara no s'atura.

dicen es eso, que mis besos son veneno para ti. Es el debut musical que más transporta Hermano Salvaje. I tot seguit, abans d'arribar així al punt de la publicitat, aquí en la Terra va tarda musical, ens quedem amb Paula Alon, tanto.

0: que t'he querido tanto, tanto y tanto, que lo que pasó que m'olvidé de mi. És el tema que ens porta Paula Lona aquí en la teva tarda musical. Ara sí que escoltem una mica de publicitat, només una mica, i tornem amb moltes més històries.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta. Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
0: Pals i la cuina de l'arròs. Fil nou de Palafrugell.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu

0: I a visitpals.com, Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
1: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com!
3: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
4: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
5: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Entre pitos i llunes, amb Miquel Muñiz.
6: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell. Julio Navarro, el carrusel i l'escola de carrossaires.
7: Avui parlem d'un ofici, d'una passió i d'una tradició que defineix Palafrugell. En Julio Navarro és tapisser de professió. Enguany celebra els 30 anys de la seva tapisseria i és també un dels carrossaires més coneguts i experimentats de la vila. Fa més de 40 anys que surt al carrusel de la Costa Brava. Ha passat per diverses colles i des de fa més de 25 anys impulsa la colla Imaginació en el carrusel. Una colla que ha destacat sempre per la seva creativitat i originalitat, que l'any 2024 va celebrar els seus 40 anys. A més, és l'ànima de l'Escola de Carrossaires de Palafrugell, un projecte clau per al relleu generacional d'un esdeveniment que és element festiu, tradicional, d'interès nacional. Avui parlarem de carrosses, d'art efímer, de tradició i del que sempre es veu darrere del carrusel. Julio, moltes gràcies per ser avui aquí a Entre Pitos i Llunes.
8: Bon dia.
7: Quan vas començar a participar al carrusel? Recordes com va ser la teva primera carrossa amb la que vas sortir?
8: La primera carrossa que jo vaig sortir, bueno, va ser una comparsa i la fèiem els nanos de classe. O sigui, devia tenir 12 anys, com molt. I era la volta ciclista, me'n recordo molt bé. I després, ja fins a passats 3 o 4 anys, no vaig sortir amb una colla que era molt famosa en aquell moment, que era el Peix Fregit, i amb ells vaig estar sortint també com 3 o 4 anys. Fins que era la meva.
7: Què va ser?
8: El primer any de carrosses, el 1991. Però la colla Imaginació és de 1984, perquè fèiem carnavals i va venir que ens varen dir que per inscriure'ns hauríem de posar abans t'inscrivies amb el teu nom, o sigui, jo m'inscrivia com a Julio Navarro, i el tema que fos, i en aquell moment va començar Palamós, després Sant Feliu, després Roses també, i altres postos on anava a concursar, i em varen dir que, clar, encara que anés d'individual, havia d'anar com a nom de colla. I amb la noia que m'acompanyava en aquell moment van dir, doncs, colla Imaginació, perquè el que més tens és imaginació, per tant, vamos.
7: Has viscut l'evolució del carrusel durant més de 4 dècades.
8: Sí.
7: Què ha canviat més, les carrosses, les colles o la manera de viure la pròpia festa?
8: Bé, quan jo vaig començar, o sigui, quan la colla Imaginació va començar a sortir en el carrusel, és que jo no sabia on anava. A mi em van posar allà i em van dir... has de fer carrossa. Amb això que has fet avui aquí, que era un carnaval, amb això has de fer una carrossa. I la vaig fer. La vaig liar molt parda, perquè per molts demes...
7: Perquè què vas fer?
8: No, perquè, bueno, no hi comptàvem. O sigui, nosaltres ens vam presentar el primer carrusel i guanyem el segon premi.
7: Oh!
8: Ups. I això no va agradar a les altres colles. però després a misses dites em vaig enterar de més històries i bueno, vaig pensar

0: Dic, al final és un concurs i el que som bons són els punts. I el que no ho entengui així és que s'hi posi fulles, saps?
1: Dic, se la vi.
0: Se la vi, sí. Va, no, no hi ha més.
1: Llavors, què és el que ha canviat més?
0: Què és el que ha canviat més? Doncs, bé, quan jo vaig començar ja va haver-hi un canvi. Jo ja vaig començar amb el poliuretà. Encara es feien algunes coses de guix. I s'han anat entregant més materials, sobretot. Després també s'ha donat molt més pes, que ja en tenia, perquè nosaltres a Palafrugell el que ens caracteritza és que fem una carrossa molt xula, però també fem una comparsa amb una coreografia molt xula. ¿Vale? Llavors, això és el que agrada molt, tant al públic com la gent com ve de fora. Ens trobem la gent de carnavals que vol participar en el nostre carrusel i tal. Clar, diuen, ostres, nosaltres portem un vestuari brutal, però les carrosses no ens les correm. I llavors, bàsicament el que ha canviat és doncs, que ara tenim un espai per tots. Quan jo vaig començar, cada colla s'havia de buscar un espai. O sigui, jo em vaig haver de buscar un espai per encabir la meva carrossa. I clar, era nou, o sigui, pregunta aquí, pregunta allà. Jo no havia participat mai en la construcció de cap carrossa, amb la qual cosa no en tenia ni idea. I a base de preguntar un a l'altre, vaig muntar una colla durant tots aquests anys.
1: I a nivell de comparsa, les colles ara mateix són iguals que quan eren de fa 40 anys? Com ha evolucionat aquest tipus de col·lectiu?
0: Bueno, el col·lectiu comparsa cada cop és més, no vull dir professionalitzar perquè no, però la gent s'aprèn molt més al ball, hi ha molta més disciplina, hi ha molt més tot, que quan jo vaig començar, que també hi era, però com més laxa. Uh-huh. O sigui, anaves a fer un petit espectacle, el feies durant tot el carrusel, i hi havia colles que només el feien a davant del que era la tribuna, que abans hi havia el jurat en allà. Després es va decidir que no, que era més maco que tot el públic gaudís de l'espectacle i només la tribuna. I això jo ho agraeixo perquè jo venia, entre cometes, del món del ball i del carnaval, que és a cada puesto t'has de lluir, vagis on vagis, a cada puesto t'has de lluir. Llavors ho trobava genial, perquè tot el públic de Palafrugell podia disfrutar. Imagina't, abans era només hi havia la tribuna per dir a Plaça Nova. Tothom volia ser a Plaça Nova per veure l'espectacle que feia cada carrossa. Clar, i això és impossible. No pots encabir tot Palafrugell a Plaça Nova per molt que vulguis. I menys que es pugui veure l'espectacle. O sigui, és infumable. I l'altra cosa que ha canviat, el recorregut, l'hem canviat diverses... Jo vaig estrenar el nou recorregut. El primer recorregut era dintre muralla, que ja s'havia modificat una altra vegada, perquè abans es començava l'energia, es feia dintre muralla, es feien dues passades o tres dintre muralla, i després ja es va començar, quan es varen fer les naus noves allà al costat del carrer del cementiri, on està l'excursiador, abans hi havia unes altres naus que es feien allà, i llavors, doncs això, el que més ha canviat ha sigut això, tema materials, les comparses com més millorades, evidentment, també els vestuaris, clar, clar, cada cop la gent s'ho curra més, és evident, perquè clar, aquí tenim un nivell molt alt. I després les naus. Ara tots tenim una nau, o estem repartits en dos o tres naus, però de l'Ajuntament, i això també és d'agrair.
1: Ets tapisser de professió. Com es barregen l'ofici i el món carrossaire? Creus que el carrusel és una forma d'artesania, al final?
0: Sí, al final sí. I pensa que una carrossa la fa un fuster, la fa un ferrer, la fa un pintor, la fa un guixaire, encara que no es faci servir tant de guix, també es fa servir guix, la fan pintors i, evidentment, tapissers. Perquè si tu vols portar qualsevol cosa amb teixits a sobre una carrossa, o com abans, que es feien tots els faldons, eren de roba, la fandilla de la carrossa abans, la majoria eren de roba, i només a partir de la base ens construïa però sota hi havia una cortineta que cosien les senyores dels carrossaires o alguna modista que col·laborava, les cosien per poder-les posar el dia al carrusel. Sí, no hi havia més.
1: I com es barreja el teu ofici amb el carrusel?
0: Home, a mi m'ha ajudat molt, a mi el meu ofici, doncs, sobretot per acabats, perquè de vegades tens acabats que requereixen teixits, cosir a mà, cosir a dalt de la carrossa. L'any que vam guanyar, el 2007, anava tot un vestit cosit sobre un nino, però l'havíem de cosir sobre. No hi havia un pla B, no el podíem vestir perquè el nino era molt farragós i no el podíem vestir. I ara ho està fent molta més gent i també és molt maco, perquè dona inclús més realitat a les figures. Vale, sí, podem fer les cares, podem fer les mans, podem fer els peus, però si a més fas uns vestits i els aposes, és que dones més realitat. Evidentment ho podria suplir amb guix, amb pintura, o jo mateix que vaig fer figures així vestides, i faig encara, petites, però n'he fet de molt grans, amb pintura. Però clar, la textura no és la mateixa.
1: Clar.
0: I no dona la mateixa naturalitat. Però bueno, després ja és cadascú, el gust de cadascú.
1: Anem a parlar d'història. El carrusel de la Costa Brava és el cor de les festes de primavera. Però quin és l'origen del carrusel i per què és tan important per Palafrugell?
0: Home, jo tinc entès que el carrusel de la Costa Brava, en realitat, les desfilades de carnavals de principis del segle XX, venia gent de Barcelona a veure-les, de lo maco que era. I tot va venir per la prohibició del Paco, que Déu gràcies i uns altres se'n van anar a buscar. Ostres, ara no et diria exactament tota la història, però van aconseguir un permís del Fraga, justament, per poder fer unes festes de primavera que la gent podia desfilar, però que no es podien tapar la cara perquè estàvem on estàvem, en una dictadura. La gent no podia sortir al carrer amb la cara tapada.
1: Clar, això vol dir que el carnaval va quedar prohibit i es va voler fer un carnaval uns mesos més tard amb el nom de Festes de Primavera.
0: Sí, sí, però pel fet també de que la gent, clar, si el carnaval és al febrer, la gent començava en aquella època, al setembre-octubre, per tenir les carrosses llestes pel febrer. Llavors, què va passar? Que quan van arribar totes aquestes prohibicions, la gent ja tenia les carrosses fetes. Clar, i què fas amb allò?
1: Que fort.
0: Te les has de buscar per treure-ho, per aprofitar-ho, perquè ja no és qüestió de feina, és materials, que abans era col·laboració, la majoria era col·laboració. També tinc entès que hi ha hagut algun espoli de taulons i fustes i coses, però bueno, això és forma part també de la història. Si no n'he vero, ben trobat.
1: Total. I per què creus que és tan important per Palafrugell? Penses que és part de la identitat del nostre poble?
0: Jo crec que sí. Jo, des de petit, a mi em va impressionar molt. El primer record que tinc és una carrossa, que jo era un primer, segon record, no estic segur, però era el Quincón. El Quincón sortien els meus germans i va ser molt divertit perquè la meva mare, clar, anaven amb calçotets, per dir-ho d'alguna manera, pobrets, pintats de negre, que ara ja no es pot, i la meva mare, per posar-los la jaqueta, em va seure a dalt de la carrossa. I què va passar? La carrossa se'n va anar, amb el Julio sobre. No sé si va ser una premonició.
1: Ostres, aquest és el teu primer record.
0: És que un dels primers. I després l'altre és... El meu pare guardava l'Anstrom, de nits. I clar, nosaltres anàvem a veure el carrusel de la meva mare a la porta de l'Amstrom. Ens posàvem allà. I em va impactar molt com vaig veure el taper, que està en el Museu del Sur, encara la figura. Em va impressionar moltíssim, perquè era un gegant allà a sobre, i més per un nen,
1: clar,
0: allà a sobre d'una plataforma, i tota la gent allà a sobre, i uah, una passada. Hi havia majorets, que ara ja no n'hi ha, pubilles, que ara ja no n'hi ha.
1: Després parlarem de les pubilles, és molt interessant. I a més, enguany, a les festes de primavera, crec que es farà alguna cosa. Ara després en parlarem. Abans que res, l'any 2020 va ser declarat element festiu tradicional d'interès nacional. Què va significar aquest reconeixement pel món carrossaire i què creus que ha canviat des d'aleshores, des de que ha estat declarat element festiu tradicional d'interès nacional? Colina, és que és molt llarg.
0: Sí, sí. A veure, això es va començar... Perquè abans d'obtenir aquest has d'estar inscrit en un catàleg... Ara no me'n recordo exactament el nom. Es va començar el 2012. Amb l'Ajuntament ho va començar el 2012. No ho sé perquè jo estava, en aquell moment, estava pel mig i ho tenia bastant clar. Però, bueno, es va començar i no es va continuar i perquè també necessitaven que passessin els 50 anys, etcètera, etcètera, el carrusel. I llavors no es va continuar i es va aconseguir el 2020, que ho trobo genial. Vale, aconseguim això. Està molt bé, és un reconeixement i tal. Què passa? Que la gent, jo crec que ens ho sentim tan nostre que no som conscients del que és, però realment.
1: És fort, eh?
0: Per això...
1: O sigui, tu ho dius a fora i la gent diu, uau.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que aspira a tenir això.
1: Totalment. Amb és un coses... títol...
0: És un títol molt important.
1: Molt important.
0: És molt important per nosaltres, com a carrossaires, i per Palafrugell. Perquè no et dic, però bueno, per què no? Està a l'alçada del Castells o a l'alçada d'altres festes,
1: sí, sí,
0: que tenen el mateix reconeixement. O sigui, no estem parlant de qualsevol cosa. Llavors, els que estem pel tros, o sigui, els que fem carrossa, la gent que surt, la gent que participa, potser en som una mica més conscient. La resta del poble no tinc tan clar. Però bueno, al final el que ens interessa és que estiguem reconeguts i que tirem endavant aquesta festa. Sobretot el que interessa és això. Llavors, abans també, pensa que abans les festes eren 15 dies, 15 dies, un mes, actes cada dia. Els carrossaires no podíem anar perquè estàvem acabant les carrosses. I ara tot això s'ha transformat en 15 dies abans, aprox, o 3 setmanes abans, nosaltres muntem un xou, o sigui, els carrossaires muntem un xou a la Bòbila des de fa 4 anys. I això va venir a partir de pandèmia, perquè com que el 20 no es va poder fer, el 21 vam fer una representació del que era la història en el Teatre Municipal, que va estar molt bé, i llavors el 22 es va retornar a començar el carrusel. O sigui, el carrusel s'ha suspès, s'ha pogut suspendre, i s'ha suspès també per accidents que va haver-hi, etcètera, etcètera. Però sobretot això del títol és... Jo crec que som més conscients nosaltres, els que som pel tros, que la resta de la vila. Però bueno.
1: Has mencionat el tema de la calendarització, de que abans durava més, tal... Hi ha hagut sempre una mica de rebombori, no? Perquè al principi es feia pel Corpus o la setmana abans de Corpus i al final s'ha dit al final, doncs mira, no, ho fem el primer cap de setmana de juny i ja està. Què n'opines tu d'això?
0: Bé, jo qualsevol que em coneixi sap la meva opinió perfectament, te la diré, exacte. Però vull dir, pensa, arran de la prohibició, els primers anys, si no tinc mal entès, es feia el dilluns de Pasqua. Sí o sí. Vale. Quan va passar tot aquest tema, van dir, ostres, això hauríem de deixar-ho d'una altra manera perquè no ens enganxés amb la Setmana Santa, etc. I ho varen fer-ho 40 dies, que és pel... 40 dies després, que és la Pasqua a Florida.
1: Sí.
0: Vale? Llavors, així ha estat molts anys, però quin problema té? Que igual que la Setmana Santa, es belluga. Llavors, pels carrossaires era, una, sempre mirar el calendari quan et toca.
1: Bueno, clar, però igual que el Carnaval, no?
0: Sí, sí, sí, però el Carnaval, clar, nosaltres ja no fèiem les carrosses per carnavals.
1: Ja, però és com el mateix, no? Perquè per Carnaval...
0: Sí, sí, sí, es mou.
1: Mai es mou, seria el mateix.
0: Que, bueno, entraríem en tota la tradició judeocristiana i d'això en sí.
1: Perdó, és que jo soc una mica així...
0: No, jo també. Jo també. Però el tema és aquest. El tema és tant que nosaltres, i jo sóc un dels primers, que sempre ho he dit, que s'havia de trobar una data fixa. Com és el Nadal, com és Sant Jordi, com és la Diada, com és una data fixa. Per què? Perquè si tothom sap que és el com ara, el primer cap de setmana de juny, la gent s'organitza.
1: Clar.
0: Perquè pensa, carrosses, quan queien a principis de maig. Problemes. Més mal temps, més possibilitat de mal temps, en aquells temps,
1: no, clar.
0: En aquell moment, i sobretot exàmens de nens, de la gent que et surt a la comparsa. Mm. Activitats. A finals de maig, igual, selectivitat. Molta gent es troba pel tros amb la selectivitat. Clar, ara és diferent. Bueno, en general, el que jo he trobat és això, que la gent, com que ens agrada més el fet de tenir una data fixa,
1: clar,
0: i això ho hem, tots els carrossaires, i estem el 90% estem d'acord.
1: I d'aquesta manera queda
0: com fixat. I així sabem que sempre és aquella data, el primer cap de setmana de juny, i fora problemes. Que tradicionalment era molt maco aquest ball de dates. Sí, hi ha gent, jo també soc molt romàntic en aquest aspecte, però també busques la practicitat. A més, cada dia ens ho compliquen més. Tant de normes com d'històries. Llavors, millor tenir-ho fix un dia, que tothom es pugui preparar, etc etc. Ja et dic que al final es va fer un referèndum, l'Ajuntament més o menys, i al final va sortir això. I, verdaderament, en teoria estem a prova 2 anys, però jo espero que es quedi. Espero que es quedi, perquè veurà... El que no hi està d'acord, veurà la practicitat. I al final els canvis és per anar a millor. És per anar a millor, igual que els canvis de recorregut, igual que coses que s'han fet, que és per anar a millor, a millor de tots.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí.
1: Anem a parlar de... Abans hem dit lo de les pubilles, anem a treure una mica el tema. A Palafrugell, i en concret a les festes de primavera, tenen un passat molt ric, i hi ha algunes tradicions que en algun moment varen formar part de les festes de primavera, com per exemple va ser les pubilles, que avui s'han perdut. Creus que hem sabut cuidar prou el nostre patrimoni festiu, o creus que després d'haver rebut el títol d'element festiu hi ha una mirada diferent per recuperar totes aquestes coses o aquests detalls de la festa que ara avui s'han perdut, però que estaria bé tornant als orígens?
0: Bé, jo, si em preguntes a mi, jo retrobaria les pubilles. Canviaria el format? Segur, 100%. A mi el rotllo aquest, i ara encara més, el rotllo aquest de que s'hagin d'exhibir en banyador o no sé què, o que hagin de ser acompanyades per... No. A mi em va tocar el 2005 acompanyar una pubilla. Em va agradar moltíssim. Però veia que era l'únic, entre cometes, jove que acompanyava pubilles de totes les pubilles que hi havia. I també em semblava una cosa estranya, no?
1: Ja, vull dir, ha quedat una mica desfassat. Quedat, el tipus de...
0: Jo crec que el format s'hauria de canviar en bé de recuperar la pubilla.
1: Home, clar, i perquè no afegir la pubilla és divertidíssim.
0: I afegir l'hereu.
1: Clar.
0: Perquè tu te'n vas a altres carnavals, que no és el mateix, però tenen el rei i la reina del carnaval. Vale? I això també és molt maco.
1: Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Doncs, per què no crear també això aquí?
1: Home, i també hi havia un...
0: S'ha fet, eh? S'ha fet, hem fet com un rei i reina del carrusel.
1: Però no són pubilla i hereu. No.
0: És una altra... Era triat i era...
1: Clar, és diferent.
0: Es va fer uns anys.
1: Clar, perquè a més estava unit amb el vot de la vila, no? Tinc entès que el vot de la vila es presentaven les pubilles i llavors...
0: Exacte.
1: Vull dir que això també fa com una continuïtat, no?, de les festes i que tu t'esperes... I...
0: Era molt maco. El vot de vila era molt maco. Era molt maco perquè...
1: Bueno, segueix fent, el vot perquè, de la vila.
0: Sí,
1: fent,
0: però és diferent. Però clar, era pujar al far amb la tosterrada, el fet de presentar les carrosses al febrer, què vols que et digui, perquè sempre hi ha hagut una mica... Sempre s'agrada una miqueta, ens agrada una miqueta de misteri. Ara l'està tots, ja et dic, quasi tots a la mateixa nau... Nosaltres ja ens ho sabem de què va l'altre, no? Però abans, clar, imagina't, un estava a la carretera Tamariu, nosaltres teníem el local a la Punxa, els altres el tenien on sigui, saps? On deixaven un garatge, clar, un magatzem per poder fer la carrossa. Doncs no sabia res.
1: Clar.
0: No sabia res fins dos, tres dies. Sí que senties, però no sabies exactament res ni anaves a veure res, perquè abans era com tot més... Més privat, més... I a mi m'ha tocat això. I aquest canvi també. Clar. Aquest canvi també. També m'ha tocat viure'l, que també està bé.
1: Tenim entès que enguany es farà com una espècie de trobada de pubilles que ja havien estat, l'espai Cuixart, vale. amb fotografies i tal. Que això, clar, quan ho estem gravant, això encara s'està...
0: Coguent.
1: Exacte. Però quan surti el programa, que serà de cares a festes de primavera, ja haurà sortit de tota la programació i a veure si a poc es poden recuperar totes aquestes tradicions que malauradament s'han anat perdent, però que formen part del nostre patrimoni.
0: Sí, jo ja et dic, jo crec que canviant el format, jo crec que la gent, sí, la gent estaria molt més d'acord.
1: Totalment, és que 100%. Fa més de 25 anys que la colla Imaginació desfila el carrusel.
0: Mm-hmm.
1: Com resumiries aquest quart de segle?
0: És que és més d'un quart de segle. Perquè, clar, jo vaig començar al 91. Vaig fer carrossa, o sigui, la meva colla, vam fer carrossa fins al 96.
1: Clar.
0: Vam fer una pausa fins al 2003. O sigui que en aquesta pausa també va haver-hi canvis dintre del format del carrusel. Després vam retornar. I després sí que, des del 2003 fins avui dia, pues, hem fet un parell de pauses tècniques, però hem continuat. Ja et dic, la nostra participació, doncs, tu has dit a l'inici, és que per mi la sort que he tingut és que la gent que em segueix, que m'ha seguit tots aquests anys, ha respectat el meu disseny, m'han aguantat les maneres de fer, però també és el que diguem, tu deies com compaginar l'ofici amb el carrusel. A vegades l'ofici no et deixa, o et posa entrebancs, entre cometes, però això es toreja, perquè fas els vespres, no ho fas en horari laboral.
1: Però si és la teva passió, acabes trobant moments d'en sigui per
0: anar-hi, per fer-ho. Llavors, com et deia, la sort que he tingut ha sigut això, la gent que m'ha seguit, que ha respectat molt les meves propostes, i han dit, vamos, i tirem endavant. ¿Vale? I sobretot, pues, ja ho has dit tu, creativitat, imaginació i moltes ganes.
1: Quines són les colles més emblemàtiques de Palafrugell? Hi ha rivalitat entre converses?
0: Blanco i Botella. A veure...
1: Suelta.
0: No, sí. Bueno, ara actualment, clar, ara estan... Que portin tants anys com nosaltres, està la Garnatxa. Que porten menys anys perquè han fotut molta canya, perquè també tenen les creacions molt espectaculars i han tingut escultors molt bons. Està l'EQC. I ara, últimament, doncs, s'ha afegit al carro Imparables, s'ha afegit al carro Incorrectes... En general, ara, el nivell ha pujat molt.
1: Home, jo crec que... I fins i tot de disfresses, no? Perquè es veuen disfresses molt espectaculars. Ja, més enllà de les carrosses, però les disfresses en si són obres d'art, algunes.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè, clar, és el que et deia. Jo ho he vist ara aquest any en l'Escola Carrossaires. T'ho posaré molt fàcil. Escola Carrossaires... se m'han apuntat aquest any 12 persones, de les quals només 4 eren de Palafrugell.
1: Uau!
0: Jo, una part de mi estava trista, perquè pensava, tenim molta gent aquí, de moltes colles, i se'm fa estrany que ningú tingui interès en aprendre a fer escultura per una carrossa. Se'm fa molt estrany. Però, bueno, cada qual és lliure de fer el que vulgui. Però s'han apuntat 8 de 4 d'Arenys i 4 de Blanes. I són colles de Carnaval. Què els ha passat allà? Estan fotent uns vestuaris impressionants, perquè jo he vist dissenys i coses que han fet de les dues colles i ho trobo brutal, però les carrosses...
1: No són tan...
0: És que el nivell és molt diferent del nostre. Se les curren, però a nivell escultòric no tenen res, per exemple. I a nivell pictòric, de pintar, vull dir, de pintura, sí, però no. Vale? També hi surten de nits, és un altre horari, saps? Has de voltar per veure carnavals, per veure aquestes coses. Doncs, clar, què passa? Que a nosaltres ens ha passat igual. Nosaltres, el nivell de carrossa està molt i molt alt, cada cop està més alt, o aquests últims 4 anys ha estat més alt i ara has de fer un puntet més.
1: Clar.
0: Doncs si abans corraves molt la carrossa, corraves el vestuari, la carrossa ara veus que ja no pots més. També les normatives, la normativa actual en general, no ens deixa fer més. Però nosaltres hem sortit amb carrosses en foc. Sabem que és perillós, però hem sortit amb carrosses en foc. és molt espectacular.
1: Mm-hmm.
0: El foc i l'aigua són molt espectaculars. Doncs ara, per normativa, foc ja no pots portar.
1: No, no, clar.
0: Perquè és un risc, perquè no sé què, però són les bandes, clar. Llavors has de fer altres coses. El moviment està molt bé, però també el moviment mecànic és avorrit. Jo la primera carrossa que vaig portar en moviment, no et diria l'any, potser va ser el 95, persones a dintre moguent els braços dels ninos.
1: Uau.
0: Clar. Però clar, era molt espectacular.
1: Són com els gegants aquests del nord. O sigui, clar, hi ha gegants per tot el món, no? Clar, jo sí. Ara escombro casa perquè som geganters, no? Al final, el podcast. Però clar, els gegants del nord, clar, fins i tot a vegades van en tricicle i mouen com els braços dels gegants. Perquè clar, cada lloc del món té un gegant. Aquí els entenem com a Pitu i la Lluna, però clar, altres llocs del món, per exemple, la zona de França, del nord de França, o fins i tot són com grans titelles amb uns fils i es van movent, no sé què. O sigui, que és increïble. O sigui,
0: sí,
1: heu treballat amb... no sé, amb molts tipus de...
0: D'històries, sí, sí.
1: Sí.
0: I clar, és que tu te les manegues, o sigui, al final te l'has de manegar per crear, per fer una cosa diferent.
1: Clar.
0: I si tu ja tens un molt bon nivell, tant en vestuari com en carrossa, però veus que en carrossa és com més complicat arribar a més, doncs et corres molt més la comparsa al vestuari i la coreografia.
1: Clar.
0: Llavors, clar, ara hem arribat a un punt... Jo, per exemple, l'any passat... que jo no feia carros, jo no sortia, la meva colla va sortir, però jo no vaig sortir perquè volia un descans, no? Doncs l'any passat em vaig trobar de públic i vaig dir, uau. Uh-huh. Perquè també vas a veure carnavals i només es llueixen davant del jurat.
1: Sí, sí, veritat, que arriba el moment aquest d'arribar
0: al jurat. En sèrio? En sèrio? Us heu estat corrent tot això? Hi ha colles que només en el moment del jurat. I hi ha altres colles que no, que fan com nosaltres, que fan tot el recorregut, van fer la coreografia repetitiva i passant-s'ho bé i fer que la gent s'ho passi bé.
1: Clar.
0: Perquè si no, al final l'espectador es gira, es pren la cervesa, es gira i se'n va.
1: Mm-hmm.
0: Vale?
1: Sí, sí.
0: O sigui que tu has de mirar, i aquests de Blanes i aquests d'Arenys, el que varen venir en el curs va ser per això. Per dir, ostres, és que volem donar-li un punt més al que ja tenim.
1: Clar. I quina edat tenen aproximadament els alumnes de l'escola de carrossaires?
0: Bueno, tots són majors d'edat. La meva il·lusió seria que fossin més jovenets, no per res, però vull dir majors d'edat, vull dir més de 30.
1: Perquè tinguin relleu generacional tot plegat.
0: Més de 30 i més de 40.
1: Val.
0: L'any passat no es va fer, l'any anterior sí que tenia alumnes de 30 anys, aquest any n'he tingut un parell, però de més joves, vull dir, però en general és gent més gran. Ha sigut gent més gran.
1: I de l'escola n'han sortit carrosses guanyadores aquests anys? Perquè, clar, vull recordar, l'escola fa 5 anys, no? Que
0: sí, l'escola vam començar el 22, si no vaig errat, el 22. Jo diria que va ser el 22. No, el 22 no.
1: Bueno, aproximadament, eh?
0: Sí, més o menys. La qüestió és que l'any passat no, però també estaven els primers premis, no és que, però no es va fer curs. L'any anterior que es va fer curs, que seria el 24, el guanyador va sortir, estava en el curs, no va sortir el curs,
1: estava, però estava en el curs.
0: Estava en el curs i, carai, a mi em va fotre molta il·lusió.
1: Clar, home, perquè
0: solies... I l'any anterior igual.
1: El 2023.
0: El 2023. Sí que eren... No vol dir... No és causa-efecte, però vull dir...
1: Bueno, però escolta...
0: Has vist com han canviat ells a la seva manera de fer.
1: Clar, home.
0: I és d'agrair, una, que s'hagin involucrat, que hagin volgut aprendre.
1: Uh-huh.
0: Jo, quan vaig començar, jo no en tenia ni idea. Jo no havia fet mai escultura. Vaig arribar a un món que sí, que de comparsa molt bé, però que desconeixia, construcció d'una carrossa, o sigui, hola,
1: ja.
0: I de zero, perquè és el meu tarannà, doncs venga pa'lante,
1: pues clar.
0: Però avui dia que ho tenen tot, ostres, tens l'oportunitat de que algú t'expliqui com es fa això i no hi vas, molt estrany.
1: Esperem guanyadors aquest 2026?
0: Home, he tingut gent al curs. N'he tingut 4.
1: Clar, però...
0: N'he tingut de dues colles.
1: Però com...
0: Bueno, a veure, un d'una colla ja estan acostumats a guanyar. O sigui, aquest... No et dic que es doni per suposar perquè està Nadal, però jo no sé si ell com a farà figura per la carrossa.
1: Clar.
0: I els altres suposo que també. Després és el que diguem, també és cadascú dels alumnes com hagi aprofitat les classes.
1: Clar.
0: perquè clar. Jo els he donat moltíssimes facilitats. Avui no pot venir, bueno, doncs digue'm el dia que pots i tal. Això ho he fet. I ningú m'ha demanat. Però és que m'hagués agradat que m'ho haguessin fet a mi. Bueno, és que m'hagués agradat trobar... Ostres, si jo en el 91 em trobo una escola de carrossaires...
1: Home, és que vau, hola, lluitar, vau lluitar molt perquè això fos possible. Clar. Suposo que ha estat també rebote del títol, no? Una mica, bueno, rebote.
0: No, i abans.
1: I abans també?
0: Fa molts anys.
1: Que es busca ja.
0: És que, de fet, quan es va parlar la primera vegada de l'escola de carrossaires, també tornem als 2000 avall, quan es va parlar d'això... jo havia proposat els que havien sigut els meus professors de Belles Arts. Uh-huh. Perquè, clar, quan jo vaig començar a fer carrossos no hi havia tot això, i l'any següent jo ja vaig dir no, necessito alguna cosa més. I ja estava fent classes. O sigui, jo em vaig anar a apuntar a fer classes amb un professor de Belles Arts, amb una professora de Belles Arts.
1: Sí.
0: I llavors, que és de la Bisbal, que és la Rita, ara ja s'ha jubilat i ja no dona classes. Però aquella senyora, el que jo faig és transmetre el que aquella senyora em va ensenyant a mi.
1: Mm-hmm. Però amb una mirada d'una persona que ha fet carrosses, que ha construït carrosses.
0: Sí, això hauria sigut ideal. Clar. Ostres, trobar en Puig donant classes, o trobar en aquell moment en Paco Panon donant classes, o trobar, jo què sé, en Vives donant classes, buah!
1: No, clar.
0: El nivell que tenim ara s'hagués multiplicat. Bueno, és que ara estaríem en una altra lliga. Estaríem en una altra lliga, en lliga de grans carnavals que fan grans carrosses. Ara estem en una lliga que està molt bé per nosaltres, però que si te'n vas a mirar altres coses, les més bones colles estaven a les beceroles, com vas a veure altres coses. Altres coses que són... Però clar, també porten molts més anys, han creat escola, que és el que nosaltres no hem fet, i ja està, és que no hi ha més.
1: Bueno, però poc a poc, ara ja tenim l'escola.
0: Sí, sí, a veure el que aguanta.
1: I això és una llavor que està... Sí. Home, el que aguanta, el que dura.
0: El que dura, sí, sí.
1: Clar, home.
0: Bueno, el que aguanta.
1: Bueno, jo soc una mica més constructiu.
0: Perquè... Sí, no, jo també m'agradaria ser més constructiu, però veient que aquest any només s'ha fet al final el meu curs, com altres anys hem pogut fer el curs d'escultura, més el curs de maquillatge, l'any passat es va fer un curs de soldadura, saps? Clar. Doncs tot això, veient tot això, perquè no es podia ampliar més?
1: Clar, és que jo
0: no
1: crec podia... que és fort. Jo crec que la magnitud de i la importància que té el carrusel, a vegades no ens ho creiem.
0: Què t'he dit abans?
1: És que és això,
0: Els quatre que estem pel tros.
1: És que és això.
0: Però quan arriba el moment del curs, és... Ah, perquè ho fa aquest o perquè ho fa l'altre. I penses, tonto, t'estan oferint una possibilitat, aprofita-la.
1: Bé, poc a poc. Això és una llavor que n'està plantant.
0: I a mi una vegada una persona em va fer un comentari fa, no sé si el primer any, que és molt tonto, perquè no té una altra resposta, que és de dir, bueno, sí, els ensenyaràs, però no els diràs els truquets. I me'l vaig quedar mirant com dient, però si el que vull és que aprenguin.
1: Clar que els hi diré els trucs.
0: Els trucs. Quin truc hi ha? Em va agafar un ganivet i tallar un tall de poliuretà. Ja te l'explicaré, el truc.
1: Clar, però...
0: És que a mi m'interessa, perquè si no diràs que no saps fer-ho perquè no t'ho he ensenyat bé.
1: Però home, si tu ets el professor, clar, doncs d'això es tracta, no?
0: Però és que és això.
1: Abans has dit que vas veure l'últim carrusel des del públic.
0: Mm-hmm.
1: L'has vist mai des del jurat?
0: Home, jo he fet de jurat fora de Palafrugell.
1: A Palafrugell no has fet mai?
0: No, perquè la gent sap com penso. Bueno. I no deixaríem fer de jurat, no em deixarien. Han tingut moltes oportunitats, perquè he estat 7 anys sense fer carrossa, i han tingut oportunitats de dir-me, ostres, per què no vens de jurat?
1: I com és que no t'ho han dit? És que em sembla increïble.
0: Bueno, perquè hi ha coses que jo crec que no engrandeixen el carrusel. Clar, jo soc colla imaginació. Sí. Julio Navarro és colla imaginació, no hi més. Però, independent d'això, el meu lema és imaginació. Si tu a mi em plantes un tema Walt Disney...
1: Sí, per exemple, que ja que s'ha vist molt...
0: Frozen.
1: Que sigui.
0: A mi em plantes un Frozen, a mi no m'interessa. Perquè és anar a copiar una cosa que ja està feta.
1: Clar.
0: No t'estàs inventant res. Clar, jo, imaginació, torno a dir jo. Vale? altra gent pensa d'una altra manera.
1: Clar.
0: Altra gent va a dir, ai, anem a buscar l'aplauso perquè, ai, mira Frozen, ai, mira no sé què, ai, mira no sé quantos.
1: Però vaig dir una altra cosa, dins del jurat hi ha molta gent, tu series una opinió de més. Vull dir,
0: és que és això, ja ho sé.
1: Jo no ho entenc.
0: Sí, però és el que diguem, una opinió que pot condicionar.
1: Bueno,
0: al final condiciones.
1: D'això es tracta un jurat, no? De crear controvèrsia, de que hi hagi diferents opinions.
0: Al final pots,
1: òbviament.
0: Pots crear controvèrsia.
1: Clar, però és que per això està...
0: A més, aquí hem tingut molts anys, que a mi em flipava, hem tingut molts anys el jurat el triam nosaltres.
1: No, vosaltres qui?
0: Els carrossaires. Tu havies de proposar gent per fer de jurat.
1: I ara mateix com se tria el jurat? També va dit?
0: Ara està millor perquè ara són les colles de fora que ens aporten jurats. Llavors, és gent que no ens coneix de res, que no coneix de la persona.
1: Vale.
0: Perquè al final, si tu coneixes en Pepito, ostres, és el teu amic, tal, som
1: clar,
0: així.
1: I tu veus diferent.
0: Som així.
1: No, clar, igual que...
0: Mires amb una mica més de carinyo.
1: No,
0: encara
1: clar.
0: Que sigui un nyap...
1: Sí, dius, bueno, potser has forçat bueno, va, i tal, i té essència i tal. Sí,
0: poder ni a mi també m'ho han fet, cuidado.
1: No, ja pot passar.
0: A mi també m'ho han fet, però és el sentit. Jo moltes vegades a mi s'han dit noms, altres colles han proposat gent, i jo havia dit que no, perquè... o havien sigut patrocinadors meus, o havien sigut... Però altra gent no ho ha fet.
1: No, clar, clar.
0: Altra gent no ho ha fet. Altra gent ha dit, no, aquest ja em va bé. Ja em va bé perquè és amic meu.
1: Clar.
0: A mi em va parar una persona del jurat d'aquí de Palafrugell, que és coneguda, i em va dir, ostres, és que mai m'havien ensabonat tant com des de que em va dir que seria del jurat.
1: Ai, mare meva.
0: Clar, és que ho trobo ridícul. És que, a més a més, ho trobo ridícul. O sigui, tan insegur estàs del que estàs fent... que necessites anar a llepar-li el cul a algú. En sèrio?
1: Ja, és que...
0: Vull dir...
1: No té cap mena de sentit. Bé, i aleshores com es tria el jurat? Va una mica dit?
0: No, ara o... és...
1: Aquí, dic, perquè hem dit a fora que se'n recomanaven tal, però aquí en el carrusel com es tria?
0: Ara són les colles que venen de fora, que volen participar al carrusel.
1: Ah, val, d'acord, ho havia entès malament.
0: Han de portar a un del jurat.
1: Val.
0: I ho trobo més net,
1: sí,
0: sincerament.
1: Sí, segons
0: com. Ho trobo més net.
1: Sí, sí.
0: Perquè és gent que no ens coneix de res, que simplement, no et dic ja que no coneix la teva evolució, perquè vull pensar que ja, alguns d'ells ja sé que venen fa molt de temps, però no els haver estat condicionats. Vale? Després m'he trobat, per exemple, amb el curs aquest any amb en Blanes i Pineda, que tots m'han dit, ostres...
1: Pineda o Aranys era?
0: Pineda, t'he dit Aranys i era Pineda.
1: Vale, sempre ha estat Pineda demà.
0: Sí,
1: vale.
0: Sempre ha estat Pineda, perdó.
1: No passa res.
0: No, és que, bueno... M'he liat. La qüestió, que m'he trobat amb aquests nanos que em diuen, és que ara nosaltres ja no mirem, perquè clar, hi ha un tall que anem a la nau i hi havia encara talls de les altres carrosses. Diu, ja no ens mirem igual aquests ninos com els varen mirar el dia del carrusel aquest any. Perquè ara veiem els fallos.
1: Clar, però perquè evoluciones.
0: Perquè ara t'eduques.
1: Clar.
0: O sigui, si tu aprens a mirar, estic en el Sant Jordi fent un curs de manualitats dirigit a que els nanos facin carrosses. Si tu eduques els nanos a mirar, si els ensenyes a mirar, aprendran a veure els defectes. I les virtuts també. Els nanos ja saben veure les coses quan estan ben fetes, quan estan mal fetes. Però crearàs un criteri.
1: Clar.
0: Vale? I en aquests nanos, amb aquests... de Pineda i de Blanes els hi ha passat això. Diu, ostres, que ens ha canviat la perspectiva. O sigui, abans ens agradava això que ha sortit en el vostre carrusel, ara comencem a veure que allò està tort, que allò és més gran,
1: clar,
0: que allò està desproporcionat. Dic, és que la meva obligació és ensenyar-vos això. Aprendre proporcions, aprendre per fer una escultura. Ja la desvirtuar, ja la mouràs després. La faràs desproporcionada, com les falles. Però dintre de la desproporció, tu veus una proporció. Perquè ja hi ha un treball. Hi ha un treball d'una persona, que és l'escultor, que ha fet un treball previ de dibuix per entendre la figura que ha de fer. I és complicat, perquè ara allà van amb 3D. Ja van amb màquines de 3D que els hi tallen els ninos. Ells fan una peça petita i la màquina 3D els hi transforma en gegant. A peces empalmades i va, enganxades. És una altra història, ja.
1: Clar, no.
0: És que és un altre nivell, també. És un altre pressupost.
1: Sí, bueno, és una tradició diferent, també.
0: És que és o sigui, molt diferent.
1: Cada tradició té el seu. És com, per exemple, torno a escombrar cap a casa, els gegants. La manera de com s'esculpeixen els gegants aquí és molt diferent que la manera que s'esculpeixen doncs, a Navarra o que s'esculpeixen a Flanders o a Bèlgica.
0: Mm-hmm.
1: I no per això han de ser millors o pitjors, és simplement que hi ha una escola del procés o dels materials o la finalitat de, perquè hi ha molts gegants que surten per X o altres que surten per Y. Què és millor que una altra cosa o tenen més nivell? Tampoc.
0: Home, i en
1: És diferent, són arts diferents.
0: I en el vostre món, el món geganter, també hi ha molta creativitat i molta imaginació.
1: Molta.

0: el monument perquè ningú es posa d'acord.
1: Ja estem acabant amb l'entrevista. Queden un parell de preguntes. Pregunta que em feia molta il·lusió fer-te des del principi és... Et veuries en cordes col·lupir un gegant? Perquè, clar, els primers gegants de Palafrugell que en tenim referències els va fer un carrossaire. Tu et veuries en corda amb Josep Puig? Tu et veuries en corda esculpir-ne un o més?
0: Ostres, seria una cosa molt maca.
1: O una bèstia.
0: Seria molt maco. Seria molt maco. I per mi, jo encantat. Per mi, encantat. Però hauríem de fer alguna cosa molt...
1: Amb molta imaginació.
0: Això
1: per descomptat.
0: Per descomptat.
1: Clar que sí, però...
0: I, hauria, i bueno, és posar-hi fil a l'agulla.
1: Sí, sí.
0: Tot és posar-hi fil a l'agulla.
1: I ja l'última pregunta. Com veus el futur del carrusel i de les festes de primavera? Creus que hi ha relleu generacional?
0: Bueno, el tema relleu generacional és... Tornem a lo d'abans. També va... amb les normatives d'avui dia que ens envolten i que ens apreden, també va amb com la gent enfoca el carrusel, i a mi m'agradaria que duressin molts més anys, moltíssims més, però no estan només en les meves mans i en el meu desig, ha de ser la gent que s'ha d'involucrar. Tornem a davant. Si el poble s'ho agafa com a seu, que s'ho agafi de veritat com a seu. Abans la gent, hi havia molts de patrocinadors. Això ha anat a la baixa. Però clar, la vida també ha canviat econòmicament. Tot és més car, vull dir, m'entens? Pensa que jo, la meva carrossa, l'he pagat des del 2003 tot cap aquí. Però és que abans, els primers anys, igual. A pesar de que, per sort, tenia gent que col·laborava econòmicament, un equip de música són 600 euros.
1: No, a la mínima puja tot.
0: Jugar, no sé, són...
1: Sí, sí.
0: I ja només això, ja penses, només per això necessito 2.000 euros. Per coses totalment necessàries.
1: Sí, sí.
0: Ja no et dic fustes, ferros,
1: o teixits... O que això podria quedar millor així...
0: I no pots perquè no arribes.
1: Exacte.
0: Econòmicament no arribes, és molt difícil.
1: Sí, sí.
0: Però jo, la meva colla i totes les altres.
1: Totes les altres, clar.
0: No estic dient res que no sigui així.
1: No. És una realitat. I ara ja... ens n'anem a l'apartat final de l'entrevista, que són... Bueno, entrevista del...
0: Conversa.
1: De la conversa o del capítol, que són aquests dos jocs que et proposem d'Entre Pitos i Llunes. I did my best to notice when the call came down the line. El primer joc és una ronda ràpida on has de contestar en menys d'un minut 15 preguntes.
0: Hòstia.
1: Has d'anar molt ràpid, no has de pensar...
0: Has de dir respostes. Si no puc dir passo palabra?
1: No, has de donar una resposta, ja ha de ser correcta. Per exemple, si et preguntem quin és el teu instrument preferit d'una orquestra, no em pots dir el flabiol, perquè el flabiol no hi és a l'orquestra.
0: Vale.
1: Ens expliquem, no?
0: Vale.
1: Val, doncs aquests 60 segons comencen... Ja, gegants o capgrossos?
0: Els dos.
1: Gegants o capgrossos? Oh.
0: Els dos?
1: No, sí, home. Gegants o capgrossos?
0: Gegants.
1: Diablos o bèsties?
0: Bèsties.
1: Senyor Rauxa?
0: Rauxa.
1: Botifarra o xulla?
0: Botifarra.
1: Instrument de cobla preferit?
0: Ostres, el flabiol.
1: Ballar amb espardenyes o amb sabates?
0: Espardenyes.
1: Punts lliures, sí o no?
0: Sí.
1: Sardanes o ball folk?
0: Les dues. Sardanes, va.
1: Ballar o mirar?
0: Ballar.
1: La millor festa major?
0: La nostra.
1: Quina de les nostres?
0: El carrusel.
1: Quin personatge famós es mereix que li facin un gegant?
0: Ni idea. No puc dir-ho. No puc dir-ho, no se m'acudeix ningú.
1: Doncs el temps passa, eh?
0: Ostres.
1: I és temps.
0: Ho sento.
1: Però haguessis pogut dir qualsevol persona. En Puig. L'Eulàlia Hortal, tu?
0: Mira,
1: també m'engegan a tu.
0: No, podria ser, en Puig podria ser, un carrossaire podria ser.
1: Hi ha gent
0: ser.
1: Que ens ha dit en Puigdemont. De broma,
0: no, però,
1: de broma.
0: Però és que he volgut esquivar tot això i llavors és molt difícil dir un o l'altre.
1: Bueno.
0: Dones una resposta, llavors és molt difícil. Perquè aquests noms que has proposat, quan has dit en Puig he pensat també. Però jo havia pensat, per exemple, en Vives.
1: També, eh? Bueno, vale. Doncs...
0: I també perquè els he conegut a tots dos.
1: Clar.
0: I tots dos... artistes impressionants tots,

0: dos, cadascú en el seu estil i tal, però ja et dic, l'Eulàlia també la coneixo molt, vull dir sí. que també podria dir-ho, a més, és una persona que és molt treballadora, que... i en lo seu també, sí, tornem sí, a l'Esbar, ho té molt controlat, ho té molt, sí, molt sí. estudiat.
1: És increïble.
0: I sap inventar i improvisar també.
1: Sí, sí.
0: Li dones una cançó i et troba un ball.
1: Clar.
0: Sí.
1: Bé, però que també haguessis pogut dir amb Messi, saps?
0: Vull dir, no.
1: Ja ens entenem. Que bueno,
0: sí, però
1: que
0: no. Volia esquivar això.
1: No passa res. No justament... tens el punt. No tens el punt.
0: No tinc el punt. No he perdut un punt.
1: Clar, clar, no el tens.
0: Que disgust.
1: Clar, faltaven encara preguntes. Però ens n'anem per la segona, pel segon joc. Que aquest segon joc...
0: A quantes m'he quedat?
1: A una, dues, tres i quatre.
0: Ui, moltes, no? Bueno, si vostè les responc,
1: bueno,
0: eh?
1: No, no tenim temps.
0: Ara ja no m'agrada. Vale, vale, vale. Està enfadat.
1: Malauradament, ens n'anem d'anar cap a la segon, vale. Cap al segon joc. Que el segon joc són quatre preguntes sobre Palafrugell.
0: Vale.
1: I, o sigui, el total de punts que pots fer són 5, el primer no l'has pogut fer, te'n queden 4. A veure, quan saps de Palafrugell?
0: Ai.
1: Quina colla va guanyar l'última edició del Carrusel de la Costa Brava?
0: Hasta sí, Garnatxa.
1: Molt bé, vamos, pues ja tens un punt.
0: Ah, va.
1: Vale, ah, val, val. Ah, va. Remuntem. La segona pregunta és, quin any es va celebrar el primer Carrusel de la Costa Brava?
0: El 62. 61? Jo diria que és el 60...
1: Ai, mira,
0: ara me fas ballar
1: posat,
0: el cap...
1: Tinc posat el 63.
0: Va. No, sí, sí que podria ser... És que em despista la pandèmia. Sí que és el 63. Sí que és el 63. Clar. Perquè ha fet ara els 60 anys.
1: Clar.
0: Però, i l'exposició... És que despista això, que nosaltres vam fer l'exposició de tot el tema de carrosses i tot l'any abans. Sí, és el 63. Sí, sí.
1: La tercera pregunta... A quina festivitat es va estrenar el Ball del Festeig, que és el Ball del Pitu i la Lluna dels Gegants de Palafrugell?
0: Jo crec que era el Carrusel.
1: Sí.
0: A les festes de primavera.
1: A les festes de primavera.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Sí, sí, sí. I un altre punt. I llavors...
0: És que els vaig a veure.
1: Ah, clar.
0: Els vaig a veure. Van fer tota la... Van venir més gegants d'altres pobles i
1: sí,
0: tal.
1: Sí, Palamós i la Bisbal. Sí, sí, sí.
0: I els vaig a veure.
1: Sí. I llavors, l'última pregunta Allà, de totes és... Quin dia celebrarà el Carrusel d'enguany?
0: El primer cap de setmana de juny.
1: Que quin dia és? No es va bé el calendari.
0: No faig carrossa jo aquest any.
1: Bueno, però quin dia serà?
0: El 7.
1: Molt bé! Sí, sí, sí, el
0: però he deduït, eh? No, perquè no, l'any passat va ser el 2, aquest any tocava una setmana.
1: El 7 de juny. I ara ja per acabar l'entrevista, si poguessis portar un bocí de cultura popular... catalana en general, a qualsevol lloc del món, què hi duries i on?
0: Ostres! Clar, és que carrosses hi ha per tot.
1: Bé, però les del Carrusel, no? L'escola de Palafrugellenca no hi és per tot arreu.
0: Sí, la poden... Bueno, sí, bueno. Es pot exportar. Sí, sí. Es podria exportar, sí. I creativament es podria exportar perfectament.
1: Amb molta imaginació.
0: En creativitat, anem... Algunes colles van més bé que altres. Però jo... que en el món hi ha molta creativitat, però tornem a lo mateix, és el frotting.
1: Bé, doncs, Julio, moltes gràcies.
0: Jo crec
1: gràcies.
0: Que les carrosses, sí.
1: Sí, sí. És molt bona resposta, realment. Sí. Doncs, Julio, moltes gràcies per la teva feina, per transmetre coneixement, per mantenir viva tota aquesta tradició que ens identifica com a poble i, sobretot, per haver vingut entre pitos i llones. Que moltes gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres per pensar en mi, que tenia alguna cosa a dir.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos i no us oblideu de seguir-nos a xarxes socials, a gegants.palafrugell i a pitos i llunes a Instagram. I us esperem d'aquí dues setmanes a un nou programa ben carregat de cultura popular.
2: Entre pitos i llunes, amb Miquel Muñiz.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
2: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte 23 de maig a les 11 del matí als Jardins de Cap Roig, recital en veu alta sobre àncores i estrelles entre cançons de Remi de Vela, a càrrec de l'actor Biel Duran, que llegirà Josep Maria de Sagarra. Una figura indiscutible de les nostres lletres amb una obra molt variada. Les entrades ja es poden comprar al web dels Jardins de Cap Roig i organitza la Fundació Josep Pla. I aquest dissabte a les 11 del matí al Centre Fraternal, curs de sardanes per a infants de primer a sisè de primària. Les inscripcions s'han de fer a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84. És un taller gratuït.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbís.
5: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo. Con la copa.

Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó, que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de T.L. Niles Rogers, que es diu Talk to Me, una col·laboració

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
5: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: Aquesta és la música al Top 50 de Los Ángeles Azules en Lucra i Yami Safdi. Això es diu Si Sabes Contar.

La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

Ens acompanyen a continuació la banda de Montcada i Reixac, que són La Pegatina, amb aquesta cançó que escoltarem a continuació, que forma part de la nostra llista d'èxits.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
3: Top 50 amb Rafael Corbí.
4: Dues excepcionals vocalistes, Leire Martínez i Edurne, en No se me da bien odiarte. Yeah.

Aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folded, de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als premis Grammy d'aquesta temporada.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

La família Valls s'ha unit per portar-nos Presència, una cançó íntima i feta a casa amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten Presència, que escoltem ara mateix. Un excel·lent i elegant tema.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
5: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: Ràdio Palafrugell.
7: Un altre cop t'he trucat, és una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta menys esperades.

Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar.

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'en Tansà del Retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas l'Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

love you. Benvinguts a l'espai setmanal del Club del Country, programa número 2024. Us parla Rafael Corbí. Música country per tots els nostres oients i avui recordant una figura. Començarem avui recordant dos excepcionals compositors que ens han deixat darrerament. En primer lloc, Chip Taylor, que va ser introduït el 2016 dins del Saló de la Fama dels Compositors, que va morir el 23 de març de 2026, a l'edat de 86 anys. Més conegut per escriure tot un clàssic en del rock, la cançó que acabem d'escoltar, aquest Wild Thing, cançó composta per ell, originalment enregistrada per la banda americana The Wild Ones el 1965, tot i que no va tenir cap mena d'èxit, i després per la banda britànica de rock The Trucks, la versió dels quals va arribar al número 1 de la llista de Billboard el juliol del 1966. Hi ha hagut moltes versions d'aquesta cançó, però nosaltres, òbviament, i per l'estil del nostre programa, ens hem quedat en la que va fer amb aquest espai en Hank Williams Jr., que va incloure aquest Wild Thing el 1995 amb el seu Moon Hawk Wild. Una altra de les cançons per les quals és conegut aquest intèrpret, aquest compositor, en Chip Taylor, va ser per la cançó que va compondre Angel of the Morning, una cançó que ens en va portar després la Joyce Newton, enregistrada per molts artistes, Evie Sands, Bill Davis, Meryl Rush, P.P. Arnold, Connie Hitchon, Melba Montgomery, Olivia Newton-John, i la més exitosa, gravada per Joyce Newton. Va ser composta el 1967, aquesta cançó. L'escoltem avui en la versió més popera que country de la Joyce Newton.

La Joyce Newton va portar-nos aquesta versió el 1981 des del seu àlbum anomenat Joyce. Va vendre un milió de còpies i va estar al capdamunt de les llistes. També va escriure cançons que van triomfar la veu, per exemple, de Janis Joplin, de Cliff Richard, de Billy Vera o de Johnny Tillotson. Però en el món del country, Willie Nelson, Waylon Jennings, Bobby Bird, Milo Harris, Ann Murray van enregistrar diverses cançons, a més de mantenir també una bona carrera en solitari com a cantant, tot i que es va passar més cap al tema de la composició. Un parell de dotzenes d'àlbums en solitari, incloent-hi un el 2025, The True and Other Things. També va fundar el seu propi segell discogràfic el 1997, Train Wreck Records. Amb ell també el recordarem, ja per acabar aquest record, d'en Chip Taylor, que de fet no es deia així, en Chip Taylor, és un personatge doncs que, tot i que utilitzava aquest nom artístic, havia nascut com a James Wesley Voigt el 1940 a Yonkers, a la ciutat de Nova York, i que va morir, com hem dit, també a Nova York el març del 23 de març de 2026, amb 86 anys, germà de l'actor John Voigt, del geologista Barry Voigt i oncle de l'actriu Angelina Jolie i de l'actor James Haven. Tota una bona família. Des del 1975 l'escoltem interpretar la seva composició anomenada Big River.

Aquesta era la música del primer protagonista d'avui, també hem de lamentar la pèrdua, i bastant jove, per cert, 64 anys, del cantant de country, compositor, i també de bluegrass, guanyador de diversos premis, en Ronnie Vowman, que va morir el 22 de març d'aquest 2026, després d'un accident de moto. Va néixer a Mount Rainy, a North Carolina, i va ser una de les veus més respectades en el món del bluegrass. La seva carrera l'havia començat en el món del gospel. L'any 88 es va unir a la banda de bluegrass de Lost and Found, actuant amb ells fins al 1990, quan es va unir com a vocalista i baixista de la banda Lonesome River Van. El seu àlbum del 1991, Carrying the Tradition, va ser catalogat com àlbum de l'any 1991 per l'Associació Internacional de Música Bluegrass. Alguna de les seves cançons han estat molt reconegudes a través dels anys, com per exemple Three Rusty Nails, que va guanyar la interpretació de gospel de l'any i també cançó de l'any, mentre que aquesta que escoltarem, Cold Virginia Night, també va ser molt popular en el seu moment i va rebre diversos premis. Ronnie Vowman.

Una cançó que pertany al seu començament amb el seu carrera en solitari. En Ronnie Bowman va publicar l'any 94 aquest Cold Virginia Night, un projecte molt aclamat en el seu moment que compartia lloc amb Alison Krauss, Del McCoury, Tony Rice, i que va guanyar el premi d'àlbum de l'any en el món de la música bluegrass. Després va realitzar Starting Over el 2003 i It's Getting Better All the Time el 2006. Allò va acabar de confirmar la seva reputació com un artista dels que lideraven aquest gènere musical. A més del seu treball com a intèrpret, també va trobar èxit com a compositor de música country. Per exemple, l'hem mencionat, el seu treball va coescriure al costat de Don Cook el número 1 de Brooks & Dunn, aquella cançó anomenada It's Getting Better All the Time.

personatge destacadíssim que també ens va portar aquell número 1 al costat de Chris Stapleton, nomenat Never Wanted Nothing More, una cançó que va interpretar en Kenny Chesney, però també ens va portar dues cançons amb aquell àlbum multiplatí Traveler de Chris Stapleton, una cançó que va escriure al costat del Stapleton mateix amb en Barry Bales i que va guanyar el premi de l'Acadèmia de Música Country, el premi de cançó de l'any. Recordem també doncs aquesta figura tant en el món del bluegrass com en el món del country d'un excel·lent compositor i cantant, les cançons del qual van ser interpretades, entre d'altres, si busqueu, per Don Williams, Liang Womack, Cody Johnson, Ralph Stanley, Jay Cowan, Marcus King, i no acabaríem mai de parlar d'ell. D'aquest artista nascut a Mount Airy el 9 de juliol de 1961 i que, com hem dit, des del comtat d'Andasani, a Carolina del Nord, va néixer, va morir a causa d'un accident de moto el 22 de març del 2026 amb 64 anys d'edat. Escoltarem aquest tema que us comentava, Nobody to Blame, en la veu de Chris Stapleton, tot homenatjant Ronnie Bowman.

0: say so. Escoltarem a continuació i amb el nostre espai del Club del Country tres cançons que obren el mes d'abril amb la multitud de senzills que es publiquen diàriament. Només hem triat tres cançons per al nostre programa, però en tindríem moltíssimes més per escoltar. I aquesta és una d'elles, Say So, a càrrec de Dan and Shay, aquest duo de música country, els vocalistes i compositors Dan Smyers i Shay Mooney, que ens portaven aquesta cançó, que és el que ve darrere del seu darrer gran èxit, el Bigger Houses. Després van publicar també l'Ogles Gonna Be i aquest tema anomenat Say So. També hem triat el més nou d'un altre dels grans intèrprets de l'actualitat, és concretament el cantant Lee Rice, amb una nova peça, el cantant nascut l'any 1979 a Sumter, a South Carolina, i que ens portarà també el seu darrer senzill, una cançó preciosa, una balada que ara mateix escoltarem i que porta el nom de When the Kingdom Comes.
1: A hungry kid on a dirty floor, a lonely man in his silver Porsche, a single mom on her second shift,

Welcome to Gospel, de la mà de Lee Rice, When the Kingdom Comes. Sí, la tercera i darrera cançó que han triat, de les moltíssimes novetats que tenim amb aquest començament d'abril de 2026, és d'una banda de country alternatiu que està formada per diversos artistes: Isaac Gibson, Blues Shelton, Chase Chaffin, Noah Patrick, Tim Hall, Justin Lothian, de Virginia, i que ens porten el nom de 49 Winchester. Ells ens presenten aquest single anomenat, la cançó, que per tant de Slowly.

El nostre repàs als números 1 de la història de la música country 2013, l'any en què ens vàrem quedar amb el nostre darrer programa, per allò tres de cançons cada espai que us portem. Una cançó escrita per Reg Atkins, Dallas Davidson i Craig Wiseman, enregistrada per Blake Shelton al costat de Pistol Annies and Friends. La col·laboració vocal de les Pistol Annies, Miranda Lambert, Ashley Monroe i Angelina Presley, al costat també de la cantant Rae Lynn, tots els tres compositors, i les Scott Hendricks, que també va produir el tema. Rye Boys Round Here és el títol de la cançó que va arribar al número 1 aquell 2013. I també el 2013 hi trobem aquesta cançó d'en Jay Cohen, Anywhere With You, una cançó escrita per Ben Hislip, David Lee Murphy i Jimmy

la cançó Anywhere With You d'en Jake Owen, que escoltàvem des del seu tercer àlbum d'estudi Barefoot a Blue Jean Night. I la darrera cançó que recordem d'aquell 2013, avui una cançó de Ronnie Clausen i Ashley Gordy, que va ser enregistrada per Luke Bryan. Era el seu quart treball discogràfic del mateix nom, Crash My Party.

I tanquem la paradeta amb el programa d'aquesta setmana del Club del Country amb una artista de la zona de Sacramento, cantant, compositora, excepcional, de tot i estar en el món independent. Des de Califòrnia, la Cinta Rini ens porta un àlbum que acaba de publicar fa poques setmanes i que porta el nom d'ella mateixa, Cinta Rini. Acabem d'escoltar un dels senzills de l'àlbum, la cançó Have a Heart for a Hero, i amb un altre dels temes que també ha sortit com a senzill, acabem el programa d'avui. Cinta Rini, al Club del Country, and Working on a Hangover. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Escolteu-nos a clubdelcountry.com i cada setmana en aquesta emissora.

Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Finalitzada la segona temporada de Daredevil Born Again, ens disposem a fer l'especial en què ho desgranarem absolutament tot. I ja us avisem que avui venim més contents que en el programa dedicat a la primera temporada, perquè ara sí, la sèrie ha tornat a ser allò que esperàvem d'ella. Si voleu recuperar l'especial de la temporada 1, el trobareu en el programa 24x34 amb en Marcel, que avui no ens ha pogut acompanyar, però que ens ha fet saber que també n'ha acabat molt satisfet. Avui ens acompanyen l'Aran Bonmatí, la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Arbat. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, també en vídeo, disponibles tant al blog com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. En el viatge pel fantàstic d'aquesta setmana passejarem pels carrers de Hell's Kitchen i acabarem manifestant-nos davant dels jutjats de New York City. Comencem!
1: Fisk, he's hunting us. Maybe it's time we started hunting them. Can you stop him?
2: We could use more people like you. Can't make any promises.
0: I aquesta setmana comencem amb l'especial Daredevil Born Again, segona temporada. Ja fa un any que estàvem aquí parlant de la primera. Amb ara sí, Dario Scardapane com a showrunner, amb Charlie Cox reprenent el seu paper de Matt Murdock, Daredevil, protagonitzant la sèrie juntament amb Vincent D'Onofrio, Wilson Fisk, Kingpin. Per parlar de la sèrie tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies.
0: I també l'Aram Bonmatí. Com anem, Aram?
4: Hola, molt bé, molt content de tornar-se aquí.
0: Doncs bé, ara que estem aquí ja reunits a la cuina de l'infern, a Hell's Kitchen, us pregunto directament què us ha semblat, unes primeres impressions d'aquesta segona temporada de la sèrie.
3: Violenta.
4: Molt
3: violenta, brutal i m'agrada força. En algun moment estel·lar i tornar a recuperar, per mi, un dels els màxims assoliments de la sèrie és com han tractat el personatge de Karen Page i com han tractat el personatge de Matt Murdock. Per favor, que es deixi de tantes tribulacions i vagi per feina, que és el que volem veure.
4: Per mi m'ha faltat una mica... Clar, entenc que era impossible, però m'ha faltat una mica la part d'advocat de Matt Murdock.
3: Bueno, i a mi
4: però
3: també.
4: En aquest cas era impracticable.
3: A la tercera, poder.
4: A veure.
0: Home, tal com acaba aquesta segona temporada, jo diria que la carrera d'advocat, de moment, la podem donar per enterrada, però endavant.
4: Sí. Aparcada, sí. Posada en pausa. Però Matt Murdock sempre serà advocat.
0: Això sí. Sí. Una altra cosa és que pugui exercir i de quina manera pot arribar a exercir.
4: Uh-huh.
0: Això també s'ha explorat en els còmics i, si voleu, també en podem parlar.
4: No és la primera vegada que Matt Murdock acaba a la presó. De fet, hi ha sagues completes de Matt Murdock a la presó.
0: Sí, bueno, spoilers, no? Perquè ja, o sigui, home, la sèrie, ja anem amb spoilers des del primer minut.
3: No hem avisat explícitament, però
0: no.
3: S'entén que serà tot amb spoilers.
0: Sí. Doncs, clar, hi ha dues etapes, la d'Ed Brubaker, la primera, i crec que també la de Chip Zdarsky, també es passa uns quants, diguéssim, números a la presó.
4: Sí, pot ser 12 números fàcils, que es passés un any.
0: Però la Brubaker era pràcticament Daredevil a la presó.
4: Mm-hmm.
0: I a més era aquell moment que també tenia la identitat secreta pública, no? Etcètera, etcètera.
4: Això també va passar amb Chip Zdarsky?
0: No.
4: Ja no me'n recordo.
0: No,
4: aquí anava amb la màscara,
0: sí,
4: potser.
0: Sí, estava empresonat, però amb la màscara. Sí, ningú sabia qui era, però estava empresonat. I de la sèrie alguna cosa més, Aram?
4: Molt fosca. Cada cop ara ha sigut més fosca. Daredevil ja ho era, fosca, en general. Però hem anat a més, ha augmentat el drama i la tragèdia. I violenta, sí, però també ja ho era des del principi. Almenys va ser un trencament amb el que estàvem acostumats de Marvel, de les pel·lícules i de les sèries.
3: A mi el que em passa és que la temporada 1 de Born Again la tinc una mica oblidada, llevat d'alguna escena. En canvi, recordo molt la mà en la sèrie Daredevil anterior.
0: Segona temporada de la sèrie de Netflix.
3: Aquella mena de ninjas.
0: Sí.
3: Reviscuts, perquè són...
0: Que els tornarem a veure aviat.
3: Sí. No, jo tinc preguntes per vosaltres que us heu llegit els còmics, eh? Perquè penso que en Darío Escardapane és un gran lector de còmics i no sé si n'ha tret de moltes referències o no.
4: Crec que és difícil identificar una saga concreta en la que s'hagi basat per fer aquest Daredevil Born Again.
0: Jo diria en cap. En concreta, cap.
4: Exacte.
3: Potser matisos o pàgines moments.
4: Idees, la idea de Kingpin alcalde, aquestes coses, però coses puntuals.
0: A veure, Kingpin alcalde és l'etapa de Charles Soule, Amor de Vanessa és l'etapa de Bendis, Jessica Jones amb Daredevil és molt de l'etapa Bendis. Jo diria que si s'assembla molt a alguna etapa, més que Frank Miller, és el Daredevil de Bendis.
4: Sí.
0: Agafa pinzellades d'això de Charles Soule, amb el tema de Muse i el tema de Kingpin alcalde, però bàsicament el to és Bendis.
3: Molt agraïda que veure Jessica Jones altre cop. I sorpresa, suposo per a vosaltres no, potser, del camí que ha fet la Heather Glenn, la psicòloga.
0: Home, sí, perquè els còmics, el personatge no, és un personatge aquest de Frank Miller, que té una trajectòria molt diferent a la que...
4: Sí, i molt més secundària, que havia estat donant un pes específic important.
0: Sí. Doncs ja parlarem una mica de l'evolució d'aquest personatge. Jo, sobre la temporada, m'ha semblat molt bona temporada. Ha superat la temporada interior, que era bastant irregular, no?, per tot allò que vam estar comentant. Una mica una temporada Frankenstein feta a pedaços. Aquesta, no?, diguéssim, ha tingut ja un rodatge, una unitat, una idea molt clara, i això es nota. I crec que està també en plena consonància amb el que era la sèrie de Netflix. Crec que arribant-la a superar en alguns moments, perquè jo crec que aquesta, com la primera, crec que no superava la sèrie de Netflix. Aquí jo crec que estaria potser no al nivell de la tercera temporada, perquè crec que en continua semblant la millor, no? Tot allò de la gent Nadim, l'arribada de Bulsa, i hòsties. Era una adaptació també de Born Again a la seva manera, i em va semblar una temporada excel·lent. Aquesta potser estaria com a segona millor temporada, juntament amb la primera, no? Tot i que la segona a mi també m'agrada, però m'agrada més la part de Punisher que la part d'Electra, aleshores... Bueno, està allà, que és el que li demanaven a la sèrie, que s'assemblés a la sèrie de Netflix, tot i que el capítol que més s'assembla a la sèrie de Netflix d'aquesta temporada m'ha semblat el més fluixet, tot i que hi ha coses que m'agraden.
4: Home, a mi em sembla que aquesta segona temporada ha sigut més ambiciosa, i més ambiciosa que les sèries de Netflix. Ha volgut abarcar més, ser més gran, i això és una cosa que hem d'agrair, crec.
0: Sí. De totes maneres, a mi m'agrada que sigui una continuació orgànica de la sèrie Netflix, que és el que se li demanava originalment a aquesta sèrie, no la cosa rara que pretenien fer a la primera temporada, no?, de capítols autocontinguts i amb un to completament diferent. I del que més m'ha agradat d'aquesta temporada a mi han estat els tres últims capítols. Tot i que en direcció, crec que els dos primers, que són els que dirigeixen Benson i Moorhead, són els que tècnicament crec que estan millor fets. En quant a la sèrie m'enganxa fort, són els tres últims, no? O sigui, des de l'aparició de Jessica Jones a Navall, crec que la sèrie creix.
3: Bé, perquè hi ha potser aquest element del vaixell, no?, que li dona moltíssima importància, i tota la legalitat o el buit legal que representa el Red Hook, no?, aquesta part del port, i que... tot prové d'una legislació molt antiga i que en Fisk ho té com a lliure espai de recepció d'armes il·legals, no? A mi aquest tros poder se'm va fer una mica pesat, però està molt ben rodat i els efectes, i veure el vaixell a l'East River, que ara parlarem una mica de les anècdotes d'aquest rodatge i què li va suposar a Charlie Cox enfonsar-se a les aigües d'aquest riu. Però per mi primer va ser una mica confosa la trama. No sabia cap a on anava, no... Després ja ho vas...
0: Clar, perquè comença just, diguéssim, on acaba la temporada anterior, enganxa, i aleshores és com que després d'un any, no?, estàs com a mitja pel·lícula.
3: Sí. En principi crec que en lapse de temps, no sé si és en la sèrie, parlo, són 6 mesos o... És que he mirat els podcasts oficials de Daredevil Born Again, segona temporada. Sí, wow. Sí, sí. I llavors, bé, està bé per tots els matisos que els mateixos actors i actrius creuen dels seus personatges. A la primera temporada, crec que d'alguna manera han recuperat aquest tet-a-tet, no?, que tenen en Fisk i en Matt Murdock en aquell diner, que es posen uns límits, no? I diuen, jo no em tornaré a posar el vestit de Daredevil si tu, no?, que està a punt, penso, no sé si hi ha...
0: Sí.
3: I aquí us volia preguntar, perquè es parla molt, els límits, busquen tots els seus límits, no?, en Daredevil, en Matt Murdock, que surt molt més com a Daredevil, que també ho ha patit més l'actor, portant aquest vestit que fa molta calor, buscant els seus límits morals, ètics, emocionals, també amb la Karen, i en Fisk també busca els seus límits. La Vanessa, m'agrada molt aquest personatge, trobo que està molt ben interpretat, és complicat. I a banda, hi ha uns, com uns conceptes que volten tota la temporada, que és redempció, pietat, tot això és molt catòlic, no? I això en els còmics suposo que també n'està ple.
4: Molt, molt. La base de la moralitat de Daredevil és catòlica total.
0: Mm. Sí, de fet...
4: Sobretot a Born Again es veu molt.
0: Sí, la seva mare és monja, ja ho vam descobrir també a la tercera temporada, l'església és un indret important, aquí surt menys, però també hi surt el tema de l'església, sobretot amb el que és el pecat, el perdó, no? Tot el que representa Bullseye, a més que les seqüències importants de Bullseye tinguin lloc sempre en una església, no? És també reminiscències del propi còmic.
3: En Bullseye m'agrada molt perquè ell creu que fa el bé, no? Fer el bé també surt molt.
0: Bueno, per mi és el millor Bullseye que hem vist fins ara, eh?
4: A veure, també és que tampoc és que el nivell estigués gaire alt, però sí que ho fa molt bé.
0: Home, la tercera temporada, déu-n'hi-do, em va agradar molt, però jo crec que en aquestes creix i les escenes d'acció són millors que les de la sèrie de Netflix.
4: Sí, aquí han invertit. I tota la temporada va sobre, almenys la segona part de la temporada, va sobre la pietat i la redempció. El poder de perdonar. En canvi, la primera part, els primers capítols, són més, encara conserva el drama legal. Aquesta idea de hem d'intentar atrapar-lo legalment, hem de tenir proves...
3: Però des de la clandestinitat, no?
4: Exacte.
3: Que és molt més dificultós, van molt a poc a poc. Mm-hmm. Que trobo que no li acaben de buscar un bon lloc per viure a en Matt Murdock. No? Vull dir, a la temporada... De...
0: No, és que s'està amagant, clar, on vols anar.
3: No, però ja prèviament, en les primeres tres, a les tres primeres, no? Van ser quatre.
0: No, tres a Netflix.
3: Tres a Netflix.
0: Tres més la sèrie Defenders.
3: Vivia com en una mena de loft sense cap mena de calidesa ni...
0: Bueno, són com aquests antics magatzems de Nova York, no?, que no tenen parets i no tenen res, i aleshores, que per una persona cega li va, en teoria, fantàstic,
3: no?
4: Naus industrials gegants. Clar. Adaptades a vivendes.
3: Després el veiem vivint en parella amb la Heather Glenn, no?, en Born Again, temporada 1, amb un pis normal.
4: I ara està en un cotxit.
3: I ara està en un àtic a sobre de Josis, que... Mm-hmm. Vull dir,
0: l'Iàtic és generós.
3: I acaba amb una cel·la. Ostres, pobre noi. Vull dir, busqueu-li un lloc per viure una mica digne.
4: Amb una dutxa, com a mínim, no?
3: Amb una dutxa, no sé.
4: I un lavabo que funcioni, perquè segur que no funciona el lavabo que tenen ara.
3: Segur.
0: Per anar acabant, crec que també és una sèrie bastant autònoma dintre de l'univers Marvel, no? Molt continguda en si mateixa. Bàsicament, doncs, això de tenir una temporada per any crec que està molt bé, perquè ja estic cansat d'esperar 2 anys o 2 anys i mig entre temporades de sèries. Això dius, mira, l'any que ve tu saps que tindràs ja la tercera temporada.
3: Sí, estigues tranquil, perquè per tant, crec que ja està escrita.
0: No, si estan rodant, crec.
3: Ja estan rodant.
0: Sí, crec que ja estan rodant. I la temporada en si, per mi, ha estat un increscendo. És a dir, cada capítol va incrementant la tensió... Tot es va cuinant així a foc lent i crec que arriba en un clímax a l'últim capítol, que per mi l'últim capítol en si és potser dels millors de la sèrie. M'acosta allò de fer un rànquing i tal, no? Però de lo millor, de lo millor...
3: És una fartamenta visual.
0: Sí, però és que és tot. És que són els sentiments a flor de pell. O sigui, tot és grandiloquent. Els veus tots dos allà implicadíssims a nivell d'interpretació, estàs allà ficat, tu estàs allà tens a veure què passa. Vull dir que passen coses molt importants. Ostres, és un últim capítol, a més està molt ben fet. Per mi, dels millors capítols de la sèrie, inclús de lo que hagi arribat a fer Marvel.
4: A mi m'agraden els primers capítols perquè són més de trama. Els últims capítols són capítols de personatges, en els que l'important és les relacions entre els personatges i com evolucionen, i en canvi els primers sí que hi ha la trama del vaixell, els l'hem d'intentar atrapar...
3: El capità i el primer comandant, no?
4: Exacte, que intenten escapar-se, vas veient
3: pobrets
4: com...
3: Pobrets que són víctimes col·laterals...
4: Sí, com evoluciona la policia de Kingpin, que és una referència constant a les polítiques de Trump i Ice... Que és una mica massa evident, potser, no
3: potser,
4: sé.
3: No sé. Potser hi ha gent que no ho ha pillat, però...
0: És el que els hi passava als The Boys, que els hi deien que clar, hi ha gent que ho veia com una cosa positiva, no? Clar. Homelander, i van dir, no, doncs l'hem de fer més paròdic, més exagerat, perquè la gent vegi que això, que saps? Vull dir que a vegades les coses està bé fer-les evidents perquè hi ha molta gent que, si no, no ho pilla.
4: Sí, tu creus que no han pillat la referència òbvia a l'Ice? Que és aquesta política...
0: Aquest
4: cos de policia privat de Trump.
0: Ara, evidentment, jo crec que sí que s'ha pillat. O sigui, és bastant... Però bé, està bé que es mostri i aquest paral·lelisme, no?, entre Trump i Kingpin.
3: Les Task Force, li diuen. Bueno, perquè té aquesta política que segurament hi ha gent que ho veu molt bé, que és netejar els carrers. De superherois, en aquest cas.
4: Sí, sí.
5: Fisk is losing his mind. It'll probably take me a bit longer to meet up with my sources. It's, make it 4:00.
6: If you're not back by 5, I'll meet you at the fallback spot. You okay?
5: I mean, just looking every time, Matt. No matter how we come at him, no matter what we do, Fist just gets back up.
0: Doncs anem amb les trames de la sèrie. No ho farem capítol per capítol, sinó hem agrupat diferents temes, no?
3: Ai,
0: i a partir d'aquí...
3: És ben bé que no m'he llegit,
0: Anem desenvolupant... No, si ho fem capítol per capítol és que serà massa llarg, sí. I crec que si anem per temes anirem molt més ràpid. Alguns ja els han comentat, no?, que és el canvi, doncs, de Karen Page, que va ser una cosa consensuada entre ella i l'Escar de Pane, no?, que volien que fos alguna cosa més que no pas representada simplement com l'acompanyant o la xicota del superheroi. Per tant, també Escar de Pane defensa que l'evolució de Page és bastant coherent amb la sèrie original de Netflix. Per tant, no és que el personatge hagi canviat, no?, sinó que és una evolució del propi personatge. I de la trama del tigre blanc, doncs bé, bàsicament a destacar, potser és l'escena des del capítol 2, no?, que estan la tieta i ella estan allà...
4: A la tenda.
0: Sí, en una botiga, no? Hi ha un atracament, entren els de la força aquesta i... Bueno.
3: I s'emporten la tieta perquè sí.
4: La tieta
3: sí.
4: Els hi posa una mà a sobre i això és un atemptat a l'autoritat.
3: Exacte.
4: Però és que això pot passar aquí també, eh? Tu li poses una mà a sobre a un mosso i tindràs problemes.
0: Bueno, però aquesta gent ja van, diguéssim, preparats, per tenir problemes amb tots aquests uniformes que porten. I és aquesta autoritat policial i judicial alhora, no?
3: Només li falta no ser blanca, caucàsica, no?
4: Clar, exacte. Però bueno, la Task Force també és multicolor, és una mica Benetton.
3: Sí.
4: Tens una mica de tots els tons.
3: Tens aquest personatge que per mi és odiós, que és
0: Ai, sí, quin tio més desagradable.
3: No en cal,
0: El líder de...
3: No, el que li fa de col·lega que...
4: El de la cara cremada.
3: El de la cara cremada.
0: En Cal North. I llavors tenim la trama aquesta de la Bibi Uric i en Daniel, no?, que ens acompanya d'aquí des del primer fins al capítol 7. Aquesta trama fem-la sencera. Per mi jo celebro que s'hagin acabat els Bibi Reports de la temporada anterior perquè em van semblar horrendos. O sigui,
3: sí que és veritat
0: pitjor.
3: Que no t'agradaven gens.
0: Gens.
3: A mi no em molestaven tant.
0: Quan veig el primer capítol que torna al Bibi Report dic, no, per favor, no és una... No, ningú els ha dit a aquesta gent que allò era del pitjor de la primera temporada.
3: T'han agradat més els vídeos.
4: Quin problema tens amb els Bibi Report?
0: Gens. Però llavors, mira, canvia del to i la tia es posa a fer aquest el YouTube del Mayor Kingpin, l'alcalde Kingpin, i allò em mola, allò sí.
4: O sigui, tu ets més de les notícies del Guinyol, vaja.
0: Sí.
4: Perquè és una mica aquest concepte.
0: No, home, però a veure, no, és una cosa així. A més, fa d'estranquis, no?, que ningú sàpiga qui ho fa.
3: Clar que ho fa d'estranquis, perquè qualsevol que caricaturitzi en Fisk acabarà
4: alta traïció,
3: o mort, però exacte.
0: Tu no ho saps al principi que és ella, no? Després
3: no ho saps.
0: Acaben
3: però,
0: descobrint.
3: Però, home, pots sospitar, no?, sí. Qui més pot fer això.
0: Sí, sí. Com heu vist tota aquesta trama, la relació amb Daniel,
3: mira,
0: no?
3: Mira,
0: Daniel és el pagafantes de la sèrie, sense cap mena de sub...
4: Exacte.
0: Vull dir, no sé.
3: Noi.
0: Tot i que sembla que en algun moment potser la Bibi pugui... No sé si
3: m'interessa... Sí que són un petó, no?
4: S'estan a punt de fer-lo, però no en Daniel la para, perquè ja havia trobat la targeta de memòria a la butxaca... I sospita que li fa el petó només per guanyar-se-la encara una mica més.
3: I se suposa que són amics de fa molts anys.
4: Sí, que ja es coneixien d'abans.
3: I ell ha pres un camí, i ella totalment oposat, ell vol passar-s'ho bé i viure del luxe i...
4: Però ell creu en Fisk. És un true believer, realment.
3: Sí, sí.
4: Creu que aquest home està fent el que toca.
3: La Bibi seria la representant del periodisme de carrer lliure, podcaster, perquè no té cap capçalera, no? Ho fa ella.
0: Youtuber, no? De YouTuber, notícies.
3: Però que està una mica comprada, no? En aquesta temporada. No.
4: En teoria està treballant per Fisk.
3: Està treballant per Fisk.
4: Tot perquè i que... està com en nòmina.
0: Clar.
4: Ella... perquè té informació interna i la té perquè ella ha fet les campanyes aquestes. Mm. O sigui, cada cop que surt un Bibi Report, just abans fan com un anunci que fa quedar bé, en fi, sobre la seguretat, que ha baixat el crim, la gent opinant que ara la ciutat és més segura, sí, etc. I això ho fa ella també.
0: Sí, de fet, ella fa servir això com a font d'informació per fer el que realment li interessa fer, no? Que són, bueno, seguir el llegat del seu oncle, assassinat per Kimping, a més, periodista, etc. No?
3: Li farem un vot de confiança i direm que ho pot fer això ella sola. Ho dubto en la vida real, però bé, vinga, endavant.
0: Mm. Clar, llavors sempre hi ha aquesta fricció de si és ella la que està filtrant, si no, no? I entra el personatge aquest en Cashman, en Buck Cashman, no? Que és absolutament menyspreable, dels pitjors, diguéssim, personatges de la temporada, que el sicari assassí a sou de Kimping.
3: Aquest actor...
4: A mi m'agraden, aquests sicaris així freds i elegants.
3: A més, és britànic.
4: Exacte, és James Bond.
3: Vull dir que està tot molt, molt ben encaixat. Però a mi aquesta relació entre en Daniel i la Bibi em costa bastant,
0: Sí, perquè a banda que no te la creus, o sigui, no te la creus, ella tampoc se la creu, perquè jo crec que no vol res, tot i que l'altre es pensa que, saps...
4: La Bibi l'està utilitzant i punt.
0: Sí, jo crec que sí.
4: Desenganyem-nos.
0: I al final ell, quan veu que en Cashman se la pot carregar amb ella, com que...
3: Clar, és que obliguen Daniel a parar-li una trampa a la Bibi perquè es confessi com a l'autora d'aquests vídeos.
4: I ella es paga fantes fins al final i...
3: Un altre
4: cop. Es redimeix.
3: Exacte, un altre cop. Redempció.
4: Sí, sí. Però a veure, els seus crims no eren tan grans com per acabar mort, saps? O sigui, en aquest cas, el càstig que rep el personatge és una mica desproporcionat.
0: Força. Però jo crec que t'ho està demanant la sèrie i el moment... I és una de les coses que comentàvem, no, Marta? Perquè, de fet...
3: Sí, aquesta mort, no sé si demanava la sèrie, però ho va demanar al cap de projectes televisius de Marvel.
4: Encara no sabem si està mort.
0: Sí, home,
3: sí, sí, sí. Està molt mort.
4: Al igual el tio dispara al costat.
0: Sí, i tant.
4: A Marvel, fins que no veus el cadàver...
0: Clar, jo el que tinc...
4: No pots assegurar
3: però,
4: que està mort.
3: Escolta'm, està allà a terra, amb tot el nas rebentat, no?, i mitja cara a l'ull, també.
4: Sí, sí, perquè ha fet una pallissa.
3: I amb la pistola a la cara d'en Bag, i li està dient, tu continua amb aquest camí, en Daniel, que acabaràs com jo aquí a terra amb algú que t'estarà apuntant amb un arma.
4: Potser en aquest moment el de la Sas reflexiona i diu, potser acabaré com ell, per tant no el mato i ens escapem els dos. Jo ja us dic que fins que
3: jo
4: no veig un cadàver...
3: Jo el veig molt mort,
4: Fins que no veig un cadàver enterrat...
3: És que el mateix Gandolfini ho ha dit,
0: mira.
3: Mira, que és mort.
0: Oblideu-vos que estigui viu. Oblideu-te en tu directament ara. De fet, o sigui, en
4: ja
0: Wonder Woman es pot posar la medalleta que vulgui, però l'escardapane diu que va ser cosa seva.
3: Ah, sí?
0: Sí, perquè diu que fins i tot, l'actor tenia escenes gravades pel 8è capítol, és a dir, ell no moria en allà, continuava sortint al final de la sèrie i sortia a la tercera temporada, el personatge, no? Però en començar a escriure la tercera temporada, l'escardapane diu que es va donar compte que no, i que aquella escena... no tenia cap sentit que en Buck Cashman l'hagués deixat viu. Aleshores, tot i que ja s'havia rodat, en el moment de muntatge va trucar l'actor, en Gandolfini, i li va dir, mira, hem decidit que
3: mors,
0: que has de morir. Sap greu, però...
3: I ell ho va entendre.
0: Ho va entendre i ho va acceptar, però va ser una cosa que va...
4: Això és el que us han dit. Bueno, o sigui, no em crec ni mitja paraula.
0: Jo estic d'acord amb el showrunner, però jo aquesta escena, si ell queda viu, jo no me la crec. O sigui, és estat molt raro. A més, tu ja veus, tal com te va conduint l'atenció, etc, que allà algú ha de llepar.
3: Escena que ens recorda d'altres pel·lícules, diguéssim, sí. Brad Pitt.
0: O ell o la Bibi. ha de llepar. Mm-hmm. Jo tenia aquesta... Vivi no m'ho creia perquè pensava, hòstia, i s'ha carregat...
3: Vivi la veia penjada del pal major en el pont del riu.
0: Jo patia, però pensava, hòstia, s'han carregat en Ben Urich. S'han inventat aquest personatge per substituir en Ben Urich. Quin sentit té que ara se la carreguin? No té cap mena de sentit. Aleshores, quina és la solució? Pues carregar-se en Gandolfini, ja està. Sap greu, però... Sí.
3: No sé.
0: I ja està.
3: Gandolfini, que és New Yorker. New Yorker, de veritat.
4: Sí, sí, ja. Clar.
0: Sí.
3: I dormia a casa seu, en el rodatge.
0: Ah, mira que bé, doncs tenia sort,
4: que pràctic.
0: Eh? Sí, sí. Bé, ell diu que al final va ser un adeu respectuós per en Blake i que va estar d'acord amb la decisió, tot i que bé, s'ha quedat sense feina. Exacte. Però...
3: Bueno, però per favor, amb el currículum que porta ja...
0: Sí, sí. Es veu que van haver de retocar l'escena amb efectes visuals i tal, perquè com que ja estava rodada i en teoria no el mataven...
3: No anava tan masegat.
0: No. O sigui, la cosa l'han hagut de canviar.
3: Trobo també elegant que en Buck Cashman es treu la jaqueta per apallissar el nano.
4: Sí, sí. No es vol tacar.
3: No es vol tacar.
0: Pijo. Venen per la Heather, que personatge té aquesta...
3: Em costa.
0: Sí, clar, clar. Té aquesta evolució estranya al personatge de Mews, no? És a dir...
3: No és que em costi... Ho entenc, ho podria entendre, aquesta evolució de psicòloga que escriu llibres maltractant, diguéssim, els superherois, no?
0: I parla de les màscares i tal, no? I al final, l'últim capítol, la veus a ella posar-se la màscara de Mews, no?
3: Vull dir que... Està molt tocada.
0: No, està fatal.
4: Però porta ja tota la temporada des del final de la temporada anterior, que ja estava, pobra, més pa allà que pa acá.
3: Aquella escena amb en Bach a l'habitació de la Vanessa és tan rebuscada, tan entortolligada, tan fosca, que dius, no sé si cal. Que ell et proposi que ofeguem per a veure si et pots curar o què vas sentir.
4: A veure si sents alguna cosa, saps? És com...
0: Ah, aquí en Bach l'està empenyent a que abraci el fet de convertir-se en Mews, no? O sigui, ell té el trauma de que al final quasi la pela, no? En Mews, en Bastian, sí, la temporada passada, fins i tot hi veiem un petit flashback que recorda i tal.
4: I va ser ella que el va matar a ell, no? És ella qui dispara.
0: Sí, sí, aleshores té com aquest doble trauma que al final és com que se sent culpable d'haver-lo mort i aleshores és com que ara té la necessitat de ficar-se a la seva pell, no?
3: Era pacient seu.
0: Sí, sí, sí.
4: Per transformar-te en allò que t'ha traumatitzat.
0: Correcte.
4: I així intentar curar-se. És malaltís. És
3: estrany.
0: Molt, molt, absolutament.
3: També són estranys les avaluacions psicològiques que fa de...
4: Però el que fa és marcar-se un Harley Quinn.
0: Bueno, però...
4: No? O sigui, el personatge traumatitzat i massacrat per el Joker que acaba transformant-se en una supervillana.
0: Però aquestes entrevistes que fa... Primer li veiem fent a l'Espadetxin, no? I llavors a la Karen, allà a la presó. Tots dos a la presó. Són unes entrevistes impresentables.
4: Però segurament estan basades en entrevistes reals i en preguntes que es fan de veritat.
0: Sí, perquè...
4: Quan la Karen en el segon capítol li diu aquest tipus d'entrevista ja està passat de moda, és perquè realment existeix, no tindria sentit que s'ho haguessin inventat.
0: Mm. No, sí, sí, són avaluacions que deuen ja un formulari fet i que va tirant d'aquí.
4: Com les taques de Rorschach i aquestes coses.
3: L'únic que, diguéssim, que omple la casella que no és.
4: Exacte. Bueno, perquè ja sabem que tots els que treballen per Kingpin fan trampes.
3: Exacte.
4: I són dolents hasta la mèdula.
0: Absolutament. Parlem de Mr. Charles.
3: És boníssim, aquest personatge.
4: Ens agrada molt. Es menja la pantalla.
0: En Matthew Lillard.
3: És boníssim.
4: Agafa tot el protagonisme. És com el senyor Lobo. Són aquests tipus de personatges que saps?
0: Totalment, sí, sí.
4: Estèticament just oposat, perquè el senyor Lobo anava sempre de smoking i aquest va sempre vestit com li dona la gana.
0: Sí, sí. I a més, ben el tio allà de sobrat, com donant ordres a en Kingpin, no? És a dir, jo sóc de la CIA i tu ara has de fer el que jo et digui. Les armes les necessito, saps? És allò que el tio ve a demanar lo seu. Bé, és un personatge, a més, lligat amb la continuïtat de Marvel, tot i que s'explica d'aquella manera, no? Sembla que treballa per la Valentina Alegre de Fontaine, no? Que hem vist ja diverses vegades a Marvel, la darrera vegada a Thunderbolts. Ella és de la CIA, aleshores fa operacions encobertes i sembla que aquest Mr. Charles té gent treballant per ell fent operacions encobertes. No ho sabem encara, però Luke Cage està treballant per ella, de manera directa o indirecta, fent operacions d'aquest tipus.
4: I al final troba una persona que també se'n pot encarregar igual o millor que en Luke Cage, perquè segurament tindrà menys escrúpols.
0: Sí. Sí.
4: No, està bé aquest personatge. Té tres escenes comptades, eh? I moltes d'elles són d'ell parlant per telèfon, que ni tan sols comparteix
3: sí,
4: pla.
3: Sí, que ni mira pantalla. Està exacte. Mirant el telèfon i es posa bé les orelles, ai, les ulleres.
4: Mm-hmm.
3: Doncs Matthew Lillard hi és perquè és amic d'en Dario Scardapane.
0: Ah, goita.
3: I li va escriure el personatge per ell.
4: Ah, doncs pues mira, bé.
3: I trobo que és que és això, és que té tres escenes i te'n recordes sí. del seu paper.
7: I think I just saw Frank Castle enter Bel Air Diner at 43rd and 10th.
8: The Punisher?
0: I entrem una mica més en Bullseye, aquest aliat inesperat de Daredevil, que té una escena que a mi em té el cor robat, que és l'escena del diner. L'escena del diner és de lo millor de la temporada, no? Aquesta... a més, el tio va allà i truca, no? Com ho fa? Truca a la policia i diu, escolta, aquí hi ha un tio
3: sí,
0: que està... Com,
3: que és en Frank Castle i que ha tret una pistola.
0: Això, Frank Castle, diu que és en Frank Castle.
3: I acaba de treure una pistola.
0: I clar, arriba allà...
3: Escolta, però la policia a Nova York hi va molt ràpid, no?
0: Sí, no sembla la d'aquí.
4: Home,
0: sí,
4: ara els de la Task Force han d'estar preparats per qualsevol cosa.
0: Bueno, però està molt guai l'escena. Per mi és un dels... el millor moment de Bullseye que s'ha vist fins ara a l'univers Marvel.
4: Clar, està molt bé perquè fa servir les forquilles per matar-los a tots, saps? Això està graciós.
3: I jo crec que fins i tot escuradents i palles. Les palletes del batut.
4: Sí, fa servir allà una mica de tot. A mi també m'agrada la del... penúltim capítol, quan es troba el Frank Tirador disfressat com ell i li diu que és un poser, saps?
0: Sí,
4: un trist imitador.
0: Sí. A mi aquest Bullseye m'agrada molt. M'agrada més que inclús el Bullseye dels còmics. No sé si ara estàs d'acord, perquè em sembla el Bullseye dels còmics massa pla com a dolent, no té gaires matisos. I aquí és un personatge que té aquesta doble vessant que se'n fa molt més interessant i atractiu.
4: Perquè, a més, ell t'explica per què ho fa.
0: Sí.
4: No t'ho deixa allò imagina-t'ho, sinó que diu ell mateix que busca el camí de la recepció, que quan va caure dalt a baix i no es va matar, per què devia ser? O sigui, ha vist una mica la llum.
0: Parlem de Foggy. En Foggy, que també té el seu moment, en aquest cas, a la temporada, el retorn a través d'un flashback... Hem de dir que el capítol conté algunes imatges d'arxiu de la sèrie de Netflix i en les escenes de flashback es recupera el que és l'aspecte original de la sèrie de Netflix, que és el de pantalla completa, és a dir, 1.78.1, en lloc de la relació d'aspecte més ampla, que és el 2.39.1, que té Daredevil Born Again. I fins i tot el que és la fotografia també canvia per assemblar-se a la fotografia que tenia la sèrie de Netflix en tota la part de flashbacks, tot i que la part de flashbacks és anterior a la sèrie de Netflix, és a dir, seria just abans de que comenci la sèrie com a tal.
4: Sí, perquè encara no tenen despatx, treballen en una mena de guardilla i per un altre bufet, no són independents.
3: És un episodi d'aquests... de compensació, vas matar en Foggy, ara matarem Vanessa i surt, i és en paral·lel, i d'aquesta... perquè sí que es veu que en algun còmic la Vanessa ho diu, que en Fisk i en Matt Murdock, o Daredevil, tenen una relació tòxica que el que fan és enverinar tot allò que toquen i la gent del seu voltant que els estima.
4: Mm-hmm.
3: Per tant, ja és... està fet amb aquesta idea, no? De veure les conseqüències que té les accions d'en Fisk o d'en Matt Murdock.
0: Parlem d'un altre dels retorns més esperats, que és el de Jessica Jones, que la tornem a tenir ja a partir del capítol 6, aquí, ja amb sorpresa, que també si venim dels còmics ja ho saps, però bé, es confirma, no?, que doncs, està casada amb el Luke Cage, que tenen una filla... i que ara porta una vida familiar normal.
3: I que reparteix, que dona gust.
4: Home, això sempre.
0: Té problemes això amb sempre. Els poders que van i venen.
3: Sí, amb la maternitat, ha dit, no?
0: Sí, sembla que amb l'embaràs, doncs...
3: Jo crec que em va agradar, perquè la maternitat et comporta uns efectes que no t'esperaves després, no?, en el cos. I en ella, doncs... d'alguna manera en algun moment els perd o es minimitzen i després els recupera. Està molt bé aquella escena a casa seu quan la nena està allà jugant al seu aire i veu que... I tu només veus...
4: Molt a favor.
3: Gent que va com caient darrere les finestres.
4: M'agrada molt la violència fora de camp.
3: Exacte.
0: Però està molt ben fet perquè tu veus la nena, no?
3: I a més que la nena no ha de veure res. Sí, clar, la nena és una nena que té una infantesa normal i corrent i ella no pot veure res.
4: A part de que està aguantant una granada, la resta de tot normal.
3: És veritat, la resta normal.
0: Que, per cert, l'ha enviat el Mr. Charles, que tela.
3: Sí.
0: Tinguent en compte que Luke Cage està treballant per a Mr. Charles.
4: Sí, però va ser un error. Només havien de no sé què fer i se'ls en van anar a la mà. Sí. La policia ja li passa, això d'anar-se'n de la mà. Ja poden ser d'aquí o d'allà.
0: Ben, tot cas que Kristen Ritter va dir que sentia com si no hagués passat el temps des de que va protagonitzar Jessica Jones a la sèrie de Netflix, que també va tenir 3 temporades, i que va trobar molt satisfactori contrastar la seva actuació Born Again amb un paper que estava rodant simultàniament també a Nova York, que era el de Mia LaPierre, Lady Vengeance, a Dexter Resurrection. Vull dir que estava rodant les dues coses alhora. Que flipes.
3: És un paper interessant, també, el de Dexter.
0: Sí, sí. A més, com que coincidien els dos rodatges a Nova York, no va haver d'anar d'un lloc a l'altre, sinó que uns dies estava al plató de Dexter, l'altre dia al plató de Daredevil, i de fent.
3: Quina barreja. Sí.
0: I bé, explica que va reconèixer que ara Jessica Jones està més disposada a utilitzar els seus poders després de convertir-se en mare, i diu que crec que quan li dones un fill apareix aquesta ferocitat, una mare lleona que li dona força i poder reals. I llavors anem ja directament a aquesta protesta de l'Ajuntament, que és un moment també clau, no?, de la temporada, amb Murdoch lluitant cos a cos amb Fisk, una de les escenes de lluita més espectaculars entre ells dos que tenen aquesta temporada.
4: Una altra vegada.
3: Però quina?
4: La que trenquen el quadre, vols dir?
0: Sí, que fan servir també algunes armes...
4: Però a mi la camarada és la de l'Ajuntament, quan Fisk surt del seu despatx i comença a carregar-se a hippies d'aquests que estan allà a manifestar-se.
3: Això no és el tribunal?
0: Això és el final.
4: Això és el tribunal.
3: Sí, és clar. El tribunal.
0: No, estem parlant de quan hi ha la protesta davant de l'Ajuntament, que hi ha la Karen que posa un mapping, no? Els presoners de Red Hook que tenia...
3: És un mapping diferent.
0: Sí. És un mapping reivindicatiu, en aquest cas.
3: És aquell moviment d'esclat, no?, per justificar la violència contra els manifestants.
0: Sí, una escena que va comptar amb 300 extras, 35 especialistes, i van haver de rodar durant 4 nits, amb rodatges entre 6 de la tarda i 4 de la matinada cada nit.
4: Buah, xava.
0: Sí, sí.
3: Sí, però els extras encantats.
4: Home, clar, ha de ser divertit, això.
0: Oh, i tant, jo m'hi apuntava aquí a Daredevil, vull dir que...
4: Bueno, aquí a Girona van fer el càsting per Rapunzel, no?
0: Sí, el mateix que Daredevil, sí, sí. Bé, i de quins anem al judici de Karen Page? Bé, un judici televisat.
4: Jo sóc molt fan dels drames legals i aquest d'aquí no hi ha per on agafar-lo.
3: Mm.
4: O sigui, una jutgessa que decideix que de cop que li agafa un atac d'honorabilitat i decideix
3: està
4: que...
3: Està molt mal escrit.
4: Va, aquesta
3: podia haver
4: part...
3: estat millor, perquè jo no sé si recordo malament, però les parts en què Matt i en Foggy feien d'advocats en les primeres temporades estaven molt
4: estava
3: millor escrites.
4: Estaven molt millor.
3: De fet, a mi m'agradava molt aquella part.
4: Claro, aquí hi ha certa vagància.
3: Ostres.
4: Els que hem vist de Good Wife, això no ens ho podeu fer.
0: A veure, però aquest moment...
4: No ens ho podeu fer.
0: Aquest moment,
4: home,
0: està,
4: és molt cutre.
0: Aquest moment està escrit perquè quan hi hagi l'entrada de Matt en els jutjats, tothom flipi, des de la gent que està allà fins a l'espectador que el deu...
4: No em queixo d'això, em queixo de com va el judici, que li presenten una prova i la jutgessa de cop decideix, ai, bueno, potser sí que el tio que m'ha fotut aquí a fer de jutgessa és el dolent i hauria de renunciar al meu càrrec. Va, vinga, renunciem-hi.
0: Tot ha d'anar molt ràpid en aquest moment de la sèrie, perquè, de fet, el judici que comença en el capítol 7 però s'acaba culminant en el que és l'últim capítol, va tot a 100 per hora. O sigui,
4: sí,
0: l'últim capítol és a tota castanya i no hi ha gaire temps per aturar-se i donar temps al judici, no? Sí que és veritat que les coses no són tan fàcils. I en primera instància, quan acaben sortint de la sessió en la qual s'ha presentat en Matt, la primera, i els ataquen els polis en el pàrquing.
4: És que
0: els tirotegen.
4: Em sembla tot una mica molt passat de voltes.
0: No, a mi m'ha funcionat molt bé quan a ritme, que li foten un tret a la cama i que aleshores la Jessica Jones, el següent capítol, que li cura.
4: I arriba al judici a coix. Matt Murdock coix.
0: Que és molt...
3: Clar, i en Fils ja sap per què.
0: Clar, clar. Mm-hmm.
3: Ara, cridar en Fils com a testimoni també em va semblar... fora de lloc, és a dir...
0: Però, a veure, per favor, on estem? O sigui, és un momentàs de la sèrie, és el gran moment.
4: Però podríem estar a Boston Legal, Ally McBeal...
0: Però no és això, és tan dèbil. I tenir aquest cara a cara entre ells dos, aquesta lluita dialèctica, en aquest cas, davant de tothom, i a més retransmès per televisió, això és un moment hiperèpic.
3: No hem vist en Matt Murdock ni preparar-se la defensa.
4: Ara.
0: No li
3: deixa
0: cal.
3: Deixa la Nikki no sap si apareixerà o no, ella s'ho ha preparat i la deixa a la banqueta.
4: A mi la part del judici no m'agrada. M'agrada el careo, si a vols, mi... que es trobin ells cara a cara i aquestes val, insinuacions,
3: sí,
4: però...
3: Que el vol portar al límit perquè s'acabi
4: sí.
3: com...
4: De rotllo, no t'atreviràs a dir qui ets en realitat. Sí que m'atreviré, què t'hi jugues? Doncs pues mira, toma.
3: És això l'únic que sabem que ja ho té planificat.
4: Mm-hmm.
3: Perquè li ha dit a la Karen en un moment, no?, que un policia amic la treu del calabós, que és boníssim, surten al carrer un moment, s'abracen i ell li diu no hi haurà un altre remei que, no? Mm-hmm. I tu ja imagines que és que desvetllarà qui és.
4: Clar, farà servir el tribunal i totes les càmeres
0: és
4: i tal.
0: És que no té més opció. Clar, aquí
4: no,
0: hi ha una
4: si
0: cosa...
4: Això em sembla bé, però és el judici en si que no puc...
0: Bueno,
4: no...
0: però tampoc és tan important. Jo crec que no és gens important. El que
4: però,
0: importa
4: però
0: és...
4: Però respecte que té Matt Murdock per la llei
3: clar.
4: Sempre, i allà el que muntés un circ, munta un circ.
3: S'ho podia haver treballat bueno, millor.
0: Déu-n'hi-do, el circ s'acaba muntant, eh?
3: Penso. Per això, sí. que és massa que podia haver dominat més la dialèctica legal, no?
4: Exacte, una mica
3: no
4: de verosimilitud legal.
3: L'espectacle.
0: Bueno, en tot cas, és la lluita entre ells dos, perquè de fet en Kimping,
4: sí,
0: quan està allà...
4: És important.
0: Hi ha una escena que m'encanta, no? Quan la jutgessa diu, escolti, què estan fent vostès? Vinguin al despatx. En Fisk es queda, no? Doncs allà on està declarant, i xiu-xiueja de tal manera que en Matt el pugui sentir, que és un detall mm-hmm. que encara no havíem vist a la sèrie, no? Perquè ell sap que parlant baixet l'altre el podrà sentir, i és quan els està ficant per corbata de no juguis amb mi, que si no revelaré qui ets, no? I l'altre, no sé si ja ho té pensat, o en aquell moment ja decideix...
3: Jo,
0: que ho diguis tu, ho diré jo, i d'aquesta manera et podré aturar, no?
3: Jo crec que ja ho té pensat. Mm. A més, aprofita les càmeres i que aquell judici s'està retransmetent arreu del món.
0: Mm. És un moment... Jo sóc Iron Man, no? També, de la primera pel·lícula d'Iron Man. Però sí, potser no té la força que tenia aquell moment, però hi recorda molt i s'hi acosta bastant. I no deixa de ser un moment d'aquells que marquen un abans i un després en el personatge.
4: Clar.
0: Que ells han dit que això no ho desfaran, com sí que ho van desfer en els còmics. Veurem a veure què passa.
4: Veurem.
0: Però...
4: No ho desfaran a la tercera, perquè no els hi fa falta. Però que es trobin que això és un problema...
0: Sí, però...
4: Perquè sí. Perds el personatge de Matt Murdock.
0: Sí, però clar, els còmics què va passar? Va acabar treballant a l'oficina del fiscal. Aleshores ell va començar a exercir fins que aquella etapa es va acabar i aleshores doncs van
3: mira,
0: decidir...
3: Mira, al revés que la Nikki, no? Que estava a l'oficina del fiscal i s'ha passat al bufet.
0: Sí, sí, sí. Bueno, total, que arriba el moment aquest del pacte, no? De Kimping, dimiteix, perquè al final és que si ell no plega, ell continua sent alcalde, que és aquesta cosa que encara que hagi comès crims o el que
3: sí,
0: sigui...
3: Sí, és algo així com la ciutat de Nova York no s'ho mereix i tu fora i jo fora.
0: Sí, però és com... Que jo no sé si legalment, no sé si l'alcalde de Nova York el pillen...
3: Ara fa servir la carta de la legalitat.
0: El pillen matant algú. Si hi ha aquesta impunitat, no?, de que no et poden acusar de res mentre tinguis...
3: Que és una fura. És una fura.
4: Exacte, ja no es voldria això. No. Si davant de les càmeres mates algú i després de les pallisses que els hi fots a tota la penya del Black Lives Matter... Escolta'm.
3: Que porta el vestit blanc i tot tacat de sang.
4: Ja no. Exacte.
0: I fixeu-vos també en un detall que és boníssim, boníssim, quan en Kimping parla davant de les càmeres, quan ja, diguéssim, s'ha produït ja...
3: Que fa aquell discurs reial.
0: Des d'on el fa? No des de la cadira on està declarant, sinó des de la cadira del jutge.
3: Del jutge, sí. Sí,
0: és jo, qui mano jo.
3: Sí, és una, és bé, són els tres poders en un.
4: Exacte.
3: Ja està.
0: Clar, és una el bona rei. Metàfora de... Sí, el rei. El, és en aquest moment en què la Jessica li diu Kimping, no? Que és una cosa clar. Que ell no suporta que li diguin a la cara i...
3: Mm. L'actor Vincent D'Onofrio ha explicat que li ha encantat com acaba... Com acaba...
4: Això acaba a la platja?
3: No, que... que tots els manifestants se li posen a sobre com una pinya de rugbi i la pallissen fins que arriba en Daredevil i els va traient perquè en troba... És, tornem-hi, no, ara, amb aquesta cosa de... ara que no el podem matar, és una persona i... No, deixa... No, és allò, el poble... Ha parlat.
4: Ara,
3: i se'l vol
4: exacte.
3: Carregar.
4: Sobirania popular. Sobirania
0: clar, aquí popular. L'aliat és en Bullseye, no? Que, diguéssim, havien preparat aquest Bullseye del Xeno, no? I el Bullseye de veritat arriba i diu, no, ara vinc jo a disparar, però no dispararé contra els que vosaltres us pareu. Dispararé contra, en aquest cas, en Bach, no?
4: En aquest, aquest cas,
3: no era en Bach, eren
4: Fisk. Ell volia disparar
0: sí, però, Kingpin. Sí, però en Bach es posa davant i acaba rebent.
3: Que no sé com s'hi posa davant.
4: Perquè ell l'avisa, en Bullseye l'avisa. Li diu, no sé el Bullseye que esperaves.
3: Ah, sí.
4: Vale? Molt poc professional. Primer dispares i després dius, no sóc el Bullseye que esperaves.
0: Bueno, perquè està jugant. Està jugant.
4: Ja, però, saps? O sigui, bueno, no sé. Aquests dos últims capítols hi ha moltes coses que no m'acaben de lligar.
0: Un Bullseye que ha salvat a la governadora, de fa un momentet.
4: Com per fer-li un favor a Daredevil.
3: Escolteu una cosa, la casa de la governadora té moltes fuites. Per ser governadora.
4: Sí, si cola en Charles, si cola l'assassí,
3: si cola
4: en Bullseye.
3: Si cola el ninja aquell assassí, si cola... Escolta.
0: Sí, allà es cola tothom. El moment aquest de que quan estan al Palau de Justícia tota la gent allà fora, és com l'atac al Capitoli, però al revés, no? Mm.
3: Sí.
0: És a dir...
4: No gaire al revés, saps?
0: Vull dir que no són trampistes, sinó...
4: És l'únic que canvia la ideologia, però la sala és el mateix.
0: Sí.
3: I també aquesta cosa de com van vestits i amb les màscares artesanes de
4: Daredevil.
3: De Daredevil.
0: És molt bonic, això.
3: Bueno, és
4: o com el Joker, no? No passa una cosa semblant al Joker, també, que els manifestants surten a la pel·lícula, que surten al carrer pintats amb la cara de Joker.
3: És inquietant.
0: Sí.
4: És inquietant.
0: Però està molt bé. M'agrada com van allà disfressats, estan pressionant des del carrer.
3: No s'esperen que l'alcalde... tingui la...
0: Perquè al final és una metàfora...
3: La mala baba i la l'instint assassí.
0: És que és Nova York contra Kimping, perquè són ciutadans de Nova York i a més Kimping, o sigui... tota l'escena, com està rodada, com funciona i com te presenten a la pantalla, és brutal, perquè tens les famoses escenes de passadís. Són dues escenes de passadís, no? Kimping lluitant contra els ciutadans de Nova York, xafant-los la cara, matant-los a lo bèstia, litres de sang.
3: Trencant-los la columna.
4: Indiscriminadament.
0: Mata gent, però jo estava flipant.
8: Leo. I accept. You understand if I don't shake your hand.
0: Paral·lelament, tens l'escena en què estan lluitant, no? Daredevil i Jessica Jones, que també s'hi afegeix la Tigre Blanc, lluitant per l'altre passadís fins que acaben coincidint a les escales, no? O sigui, tota aquesta escena, com està planificada, gravada i visualment portada en pantalla, és brutal. I l'enfrontament a mi a les escales també és molt... Està molt bé, és a dir, tens a dalt de tot de les escales... Bueno, uns a dalt, els altres a baix, no? Kimping té la posició de més alçada en contra els altres que estan a baix i...
3: Sí, sembla uns Romeu i Julieta, però molt, molt, molt esgarrat. O sigui, la balconada sempre dona molt de joc, no? Les dues escales, és molt solemne. Ella, a més, intenta, com ja les últimes, tot i anar ple de sang, de fer com un discurs a la gent des d'allà dalt, i la gent el que fa encara és s'enfurisma més. Van pujant d'un cantó i de l'altre, i en Daredevil, que ens ha ensenyat que pot fer uns salts majestuosos, resulta que va apartant la gent pujant les escales. A mi em va posar una mica nerviosa.
0: Ell s'ha tret la màscara en aquest moment, perquè igualment ja ha fotut la identitat secreta a Norris, per poder tenir aquest cara a cara, no?, directament en Kingpin.
3: Que no ho hem dit, però la manera que demostra que és en Daredevil en la sala...
4: Fer rebotar el bastó, clar. És molt lògic.
3: Sí.
4: Com ho demostres?
0: Sí, clar, és que no
3: ho
0: demostres. La gent
3: ja se queda una mica parada, no? De dir, ostres, potser sí, no?
0: És que quan ho diu ningú se'l creu, aleshores...
3: No, clar, és sec, no?
0: Un tio sec pot ser Daredevil.
3: I llavors hi ha el comentari graciós d'en Cal, no? El cap de policia de confiança d'en Fisk, que diu, ai, no? Ja el que s'ha de veure, no? Un advocat sec que més és...
4: Que sap lluitar.
0: Bé, total, que hi ha aquesta proposta d'acord, no? Tu dimiteix i... Te'n vas a l'exili, no? Has de dimitir del càrrec, te'n vas a l'exili.
3: És un tracte in extremis que jo...
4: Però, per favor, que s'ha carregat els manifestants.
3: I qui ja, paga, això?
4: Em deixa paraplègic
3: paga,
4: i em
3: això?
4: Diuen, saps què?
3: Que se n'ha anat a una illa.
4: A la seva illa, a més.
3: A la seva.
0: Sí, no ho sabem exactament
3: perquè
0: veiem...
3: Perquè en Napoleó el van exiliar també.
0: Però fixeu-vos, o sigui, ara ens anem ben bé l'últim plànol, que és aquest que està a la illa, amb una cara de feta pols de tristor absoluta, i en canvi tens en Matt a la presó com somrient, no? Uh-huh. És a dir, és com que un és feliç a la presó i l'altre és un desgraciat amb una illa paradisíaca.
4: Però repeteixo, si a mi m'han deixat paraplègic, no em consola que Kingpin estigui trist en una illa paradisíaca.
3: L'haurien de deixar... A la illa de supervivientes, a Fisk.
4: No la conec, no tinc el gust d'aquestes coses.
0: Però m'agrada molt, està molt bé. Està molt xula, aquesta escena.
3: Ah, anava a dir la illa, oi tant.
0: No, la illa no ho sé. La illa m'ha semblat un CGI, però...
3: Sí, home,
4: segur.
3: Bastant, força.
0: No, potser a la següent temporada foten una mica més de calés i van a rodar a algun lloc que hi hagi platja, però...
3: A mi m'ha semblat molt lleuger... el càstig d'en Kingpin, d'en Fisk.
0: Home, evidentment, després de carregar-se tanta gent que al final doncs només sigui un exili, però bueno, no sé, és el tracte que havien arribat i a fi al cap, jo què sé, no el deuen poder posar a la presó, no sé.
4: Però si ha matat a 4 tios com a mínim allà a les
0: 4,
4: escales...
0: Del, 25, bueno, poder
4: a 25 tios a les escales dels jutjats?
3: Sí.
4: Bueno, mare de Déu.
0: Però ha molat.
3: I la gent, no sé, penso, veient que el primer se l'ha carregat i el segon també... Vull dir, no cal que hi vagis
4: apreta
3: corrents...
4: Apreta cor en direcció contrària,
3: exacte,
4: no?
3: Exacte, no cal que vagis corrents cap a ell.
4: A part de que cap porta una pistola, és Nova York, allà tothom va armat, no? O sigui, cap porta una pistola i li foc quatre
3: tirs. A Nova
4: tirs?
3: York tothom va armat?
0: Suposo no ho sé, Nova sí. York, eh? No, això depèn de l'estat, eh? Nova
3: crec
0: York,
3: no.
0: Sí, Nova York
3: allà...
0: és...
4: Sí, no sé.
0: És més civilitzada la gent a Nova York.
4: Però no sé.
0: Sí, en tot cas, doncs, Jessica
3: però
0: Jones...
3: Però una mica de gas pebre, no? No et portes en el bol? Vull dir...
4: Sí, sí.
3: Una mica d'algo per tirar-li els ulls en el Fisk.
0: Jessica Jones s'acaba retrobant amb Luke Cage, no? En aquest moment en què ell ha plegat de la CIA.
3: A mi em fa molta gràcia, això. O sigui, ella és mare. El pare està perdut.
4: Per què està treballant per la CIA? Suposo que és per pagar algun deute que deu tenir ell o la Jessica Jones amb la CIA, no?
0: No, és algú que no sabem, perquè, clar, entre la sèrie
3: perquè
0: de Netflix aquí...
3: Perquè prefereix treballar en països llunyans per la CIA que està a casa educant, criant la seva filla.
4: Jo he donat per suposar que era alguna mena d'obligació que van tenir en la sèrie de quan van fer Els Defensores, però com que no l'he vista...
0: No, és això, sí, perquè... Forma part d'aquestes coses que han passat i no hem vist, perquè entre sèries doncs, hi ha hagut aquests anys, no? de buidor.
3: Però sí que ha semblat un preu a pagar.
4: Sí, donava aquesta impressió.
0: Pot ser.
4: I que ara s'ha alliberat del contracte perquè ja n'hi ha un altre.
3: Perquè té embolsat.
0: De la mateixa manera que és mare. No ho sabíem que era mare.
4: Això sí que entenc com pot passar.
0: Bueno, ja ho entenc, però no ho has vist, no t'ho han explicat, tu t'has trobat la criatura allà directament.
4: No ha fet falta, ja ho pillo.
0: Doncs el mateix amb Luke Cage.
4: Però que se'n va treballar per la filla quan té una filla a casa. Això és més raro.
3: I que la nena el reconeix.
4: Clar, diu papa.
0: Home, clar que el reconeix, perquè...
3: Jo pensava que havia marxat.
4: Què passa? Va un cap de setmana cada 15 dies?
0: Quan el criden, clar. Sí, sí. El mateix que ara faran...
4: A casa?
0: El mateix que ara faran Dex, que al final han canviat, no? En Luke Cage per en Dex, Mr. Charles diu, plegues tu, doncs agafo l'altre, ens anem allà, molt bonic, tots dos allà a la cabina de l'avió.
3: Jo tinc una pregunta sobre això dels Defenders, que hi ha l'Iron Fist.
0: Sí.
3: És l'Iron Fist que havíem...
0: Sí. Sí, sí. No, quin vols que sigui?
3: No, no ho sé. A vegades, no, no. A vegades canvien els actors.
0: No, no, no. Han agafat el mateix actor. Sí, sí. A mi l'actor m'agradava. La sèrie era un xurro.
3: És que jo l'únic que recordo és que era un xurro.
0: Perquè la sèrie estava mal feta, però ell ho feia bé. A mi m'agradava. Ara, la sèrie té uns guions bastant terribles i un pressupost pèssim, però aquí era la culpa va ser de Netflix. Tenim a la Bibi contractada per el New York Bulletin, no? Allà on el mateix despatx on va treballar en Ben Urich.
4: Gravíssim error. Es guanyaria molt millor la vida fent de TikToker que no pas anar a treballar per un diari.
3: Exacte, que fas més hores que un rellotge. Però... i cobres i una misèria.
0: Pot fer les dues coses.
4: Ah, val.
0: Sí, pot treballar al diari, però també tenir el seu canal de
4: bueno,
0: YouTube.
4: Si
3: però
4: per què?
3: Pluriempleo? No cal. No. És que és l'explotació d'aquest
0: segle. No, no, una és autònoma, és ella, i l'altra és la... No.
4: Si vas a treballar al diari com a hobby, doncs vale. Però que s'agafi en sèrio la seva carrera de youtuber.
0: Per cert, no els retalls de diari de darrere del despatx on estarà la Bibi està ple d'easter eggs. O sigui, de l'univers Marvel, de coses que han passat a l'univers Marvel.
3: Bueno, al despatx de Daniel Blake també hi havia cosetes, però...
0: També. I bé, tenim aquest moment, l'únic moment bonic, no?, a final de temporada entre Murdoch i la Karen Page, o sigui, de l'univers Marvel, de coses que han passat a l'univers Marvel.
3: Bueno, al despatx de Daniel Blake també hi havia cosetes, però...
0: També. I bé, tenim aquest moment, l'únic...

0: sort... sé si de la primera temporada.
1: Sí, perquè fan com potser un recordar, eh?
2: Sort que Daredevil és cec i no veu l'obertura, que és el lloc.
0: És veritat, no veu
2: les
0: llums, ell no les
1: veu. Sí, però ella sí, jo estigui molt estressada. Però el fet que es deixi arrestar per aquest cal, no sé si ho han explicat en aquestes entrevistes, que no sé si ho veieu vosaltres, que és com d'alguna manera pagar, un altre cop, pagar per aquell incident gravíssim en què el seu germà mor.
0: És veritat, sí, lo del germà, sí, sí.
1: Que li recorden en algun moment de la temporada.
2: Quan li fan l'anàlisi psicològic.
1: Exacte.
0: Doncs res, que no poden acabar ni de sopar, arriba la policia, l'arresten i se l'enduen a la
1: tot
0: presó.
1: Tot molt tranquil, i la policia ja no és a la task force, sinó que porta un vestit normal de policia.
0: Mm-hmm. Aquí és com Matt Murdock, amb el seu sentit de la justícia, ell s'ha de deixar de tenir perquè...
1: Però calia que s'agenollés i posés les mans ja darrere abans que entrés el policia?
2: Davant d'un policia americà, tu, escolta, m'ensenya'ls i les mans abans que fotin un tiro.
1: És... Ja ho tindré present.
0: A més, que és Daredevil, vull dir que es pot... A veure, si ell volgués escapar-se, ho podria fer. No cal tanta parafernàlia, però bé, al final és com que ell accepta, es deixa empresonar, en teoria l'han d'acusar dels crims, bueno, dels crims, no sé, de lo que hagi fet Daredevil,
1: més,
0: que ells considerin, perquè al final...
1: renuncio a la lectura dels meus drets, però no als meus drets.
0: Mm-hmm. Sí. Sí. Diu, com es nota?
2: Perquè no hi quadrin el lloc, perquè no hi clavin el rotllo.
1: Exacte. Que dic, bé, és potser una traça de que ets advocat, no? No. Veiem aquí, ja està.
2: Perquè en aquesta temporada n'hi han hagut molt poquetes.
0: Sí, perquè, bueno, tot i que els moments que han tingut són poquets, però bé, han arribat a... Ai, mira, moment per fi d'advocat de Matt Murdock. I ja està, amb això ja tindríem tot el moment aquest de la temporada. De la temporada 3 podrem dir... poca cosa, no sabem gaire res, sí que hi haurà un salt temporal d'un any que coincidirà amb un any entre temporada a temporada, per tant sabem que com a mínim estarà un any a la presó. Jo pronostico que no acabarà la temporada a la presó, vull dir que en algun moment acabarà sortint.
1: Quins són els càrrecs?
0: No ens els han dit. Coses que hagi fet Daredevil que no siguin legals.
2: Bueno, i també ho pots acusar de qualsevol cosa, si cuela, cuela.
0: Sí, sí. I bé, sabem això, que començarà la temporada de la presó. Jo crec que no hi acabarà. En algun moment de la temporada espero que surti, perquè no es pot fer molt pesat Daredevil a la presó, tot i que ens han dit, o sembla ser, que qui farà la feina a Nova York que no faci Daredevil seran els Defenders. Per tant, en teoria veurem doncs, a Luke Cage, Iron Fist i Jessica Jones.
1: Hi haurà eleccions?
0: No ho sé. Sí que en alguna temporada Iron Fist es va posar l'uniforme de Daredevil en els còmics, mentre ell estava fent no sé què que no podia fer de superheroi. Vull dir que no sé si això arribarà a passar en aquí.
1: No sé.
2: A veure.
1: Podia aparèixer la Hulka.
0: No, espero, Déu meu, espero que no.
2: Difícil.
0: Deixem avui Daredevil, però d'aquí res, si pot ser la setmana que ve, estarem parlant d'aquest Punisher, que res, arriba aquesta mateixa setmana. Segurament ja quan els oients escoltin això ja l'hauran vist. Per tant, doncs ja en parlarem, ho escoltarem llavors.
1: Molt bé.
2: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Apa, adéu.
0: Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la

0: Coin, el Palafrugell en dansa, la Fira del Vinil de l'Analògica o el Desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è Carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell i hi havia una vegada contes per a nens i nenes grans, amb la companyia Dom Teatre de l'Aula de Teatre de Palafrugell. És una adaptació lliure de Nat Peça amb els contes per nens i nenes políticament correctes de James Finn del 1995. Les entrades valen 12 euros i podrem veure l'obra aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
3: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
5: Yeah. Worldwide. 2025.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

0: miedo.
1: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 17 02 77.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. L'asfaltatge final de l'Avinguda d'Espanya es farà entre finals de maig i principis de juny. Les obres encara en la recta final després, segons el govern, d'un retard provocat per problemes detectats al clavegueram i les connexions d'aigua. Els treballs es faran de nit perquè caldrà tallar temporalment els dos sentits de la circulació. Què tal? Com esteu? És dimecres 20 de maig, avui també a l'informatiu us explicarem que el Badruna Prats de la Carrera rep dos premis educatius. Són el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis, que uneix art i llengua catalana, i també el Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu, comunitari i participatiu amb les famílies i el territori. D'altra banda, també en educació, famílies i docents de l'Escola Torres Junama convoquen una mobilització contra la supressió d'una línia d'I3. Les tutores denuncien manca de recursos en un centre de màxima complexitat i critiquen la decisió del Departament d'Educació. El centre defensa mantenir l'actual estructura per garantir l'atenció a l'alumnat i evitar l'augment de ràtios educatives al centre públic. D'altra banda, l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromialgia Baix Empordà celebra 25 anys amb un acte a Palamós. L'entitat de la nostra comarca farà la celebració el dia 26 de maig a la sala d'actes de l'edifici Fleming amb ponències i activitats informatives. La trobada està oberta al públic i vol donar visibilitat a la fibromialgia i altres malalties de sensibilització central. I Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu als caps de setmana, un servei que funcionarà dissabtes i diumenges a la tarda i s'adreça a establiments de restauració i comerç. L'objectiu és millorar la neteja, evitar desbordaments de contenidors i ordenar la gestió de residus durant els caps de setmana d'estiu al litoral. En esports, parlem de bitlles, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu acaba segon a la primera divisió de Girona. Ha fet una temporada marcada per victòries. En aquest cas, el resultat de l'última jornada permeten a l'equip assegurar la segona posició de la primera divisió de Girona i el conjunt ja prepara ara el Campionat de Catalunya previst per el 5 de juliol a Fogars de la Selva. I és que a Mont-ras, l'equip de bitlles Els Cremats ascendeix a primera divisió gironina. L'equip s'ha proclamat campió de la Lliga de Segona Divisió i també ha liderat la Lligueta d'Ascens. El club destaca el seu

0: L'Ajuntament de Palafrugell preveu acabar l'última fase d'asfaltatge de l'Avinguda d'Espanya entre finals de maig i la primera setmana de juny. Segons l'alcaldessa Laura Millán, s'estan acabant de fer tasques relacionades amb el subministrament elèctric i que han provocat unes setmanes de retard. Són declaracions a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Passant Endesa, estaven passant cables, fent connexions elèctriques, han d'acabar aquesta setmana i a partir de la setmana que ve planificar l'asfaltat, que com vaig comentar ja em sembla havia de ser nocturn per el tema del trànsit, perquè caldrà tallar amb les dues direccions durant una estona. I per tant, jo crec que si no és a final de mes, la primera setmana de juny estaríem asfaltant.
0: Segons Millán, en una revisió es van detectar alguns problemes en el pendent del clavegueram i les connexions cap a la riera. Explica que són unes revisions habituals.
1: I llavors aquestes dificultats que hem observat a l'hora de fer, abans de fer l'asfaltat i haver de rebentar-ho tot si alguna cosa està malament, això és un procediment habitual, es revisa tot i es van veure que les connexions de clavegueram i sortints de l'aigua que porta la riera cap al rec i tot això no estaven del tot ben fetes i es va preferir tornar-les a executar.
0: Segons el govern municipal, les revisions i l'aturada de Setmana Santa també han endarrerit les obres unes setmanes. I el Badruna Prats de la carrera de Palafrugell ha estat reconegut amb dos premis destacats del món educatiu català. El centre ha rebut un premi Baldiri Reixac i el premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu i la implicació de les famílies i el territori. D'una banda, l'escola ha estat distingida als Premis Baldiri Reixac, organitzats per la Fundació Carulla, pel projecte Esculturitis. La proposta ha estat premiada dins la categoria Experiències, que reconeix iniciatives educatives i que impulsen les arts i el català dins les aules. L'alumnat va fer un treball de descoberta de les escultures de Palafrugell, els seus autors, els materials i el significat de les obres. L'activitat també relacionava les escultures amb frases fetes, cançons i expressions en català per unir patrimoni, llengua i cultura contemporània. El treball es va tancar amb una presentació dels aprenentatges a les famílies. I els Premis Baldiri 2025-2026 han reconegut 28 centres educatius i hi participaven 137 projectes. D'altra banda, el Badruna Prats de la carrera també ha rebut un Premi d'Ensenyament 2026 per la Fundació Cercle d'Economia, compartit amb l'Escola Cervantes de Barcelona. El jurat ha valorat especialment el model inclusiu del centre, la implicació de les famílies i la vinculació amb el territori. Actualment, el centre educatiu escolaritza alumnes de diverses nacionalitats i treballa en un projecte educatiu únic des de la fusió entre l'Escola Badruna i l'Institut Prats de la carrera. El model incorpora metodologies vinculades a les disciplines científiques i tecnològiques, als objectius de desenvolupament sostenible i projectes comunitaris amb entitats i iniciatives del municipi. El jurat també ha destacat la participació activa de les famílies en el seguiment educatiu dels alumnes i la connexió del centre amb les activitats socials, culturals i ambientals del poble.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I també en l'àmbit educatiu, les famílies i docents de l'Escola Torre Jonama de Palafrugell han convocat una mobilització per rebutjar la possible eliminació d'una línia D3. Serà dimarts vinent a 6:15 de la tarda, coincidint amb el ple municipal. Començaran a Plaça Nova i acabarà davant l'Ajuntament i se suma a altres protestes que han fet davant l'escola les últimes setmanes. Segons les tutores D3, Sílvia Quer i Cristina Muñoz, la supressió de la línia no té en compte la realitat del centre, qualificat de màxima complexitat. Destaquen que acullen alumnat en risc d'exclusió social i amb necessitats educatives diverses. I defensen que cal reduir ràtios i incrementar recursos en lloc d'eliminar línies, encara que hi hagi menys natalitat.
3: Les escoles de màxima complexitat són escoles que acullen alumnat que està en risc d'exclusió social o pertanyen a famílies amb un baix nivell socioeconòmic. Hem de tenir en compte que les escoles públiques de Palafrugell són de màxima i alta complexitat. Llavors, a Palafrugell hem de deixar de parlar de números i ràtios. Som escoles que no podem aplicar ràtios estàndards com si totes les realitats fossin iguals. No tenim la mateixa realitat educativa que Begur, per exemple, o Mont-ras. Llavors, no podem tenir les mateixes ràtios. La ràtio s'hauria d'adaptar a la complexitat i necessitats d'aquell centre.
0: Les mestres adverteixen que la reducció de grups comportarà menys en recursos docents i més càrrega per atendre la diversitat dins les aules, amb menys possibilitats per suport individualitzat.
4: Ens quedarà un grup d'I3 de 17 alumnes, que poden semblar pocs, però en un context com el de Palafrugell són molts. Dins el mateix grup ens quedaran 3 NSS A, que vol dir nens amb necessitats educatives especials, o sigui, amb algun trastorn, dificultat, una deficient auditiva, i 6 NSS B, que vol dir nens amb necessitats econòmiques i socioculturals, doncs, condicions desfavorides, no? Clar, això què vol dir? Que gestionar totes aquestes necessitats dins un mateix grup per una persona, perquè ells et diran que posen suport, és mentida. No hi ha cap mestre extra per tenir totes aquestes necessitats. Per tant, al revés, en tindrem menys.
0: El govern de Palafrugell ha plantejat l'opció de buscar una alternativa intermèdia, que és la de reduir mitja línia en lloc d'eliminar-ne una de completa. Les mestres asseguren que inspecció no ho veu viable. Tot i això, l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, confia que podran mantenir la línia després de les negociacions obertes amb el Departament d'Educació. Millán explica que l'Ajuntament treballa intensament amb la delegació del govern a Girona i amb la direcció del centre per trobar una solució. Tot i mostrar-se optimista, evita donar el tema per tancat fins que no es confirmi definitivament la dotació de places i mestres.
5: Tenim una trobada en breus amb la direcció del centre per poder, doncs, compartir amb ells les negociacions, les converses que estem tinguent.
0: L'alcaldessa defensa que la realitat educativa de Palafrugell és diferent a la d'altres municipis propers i reclama tenir en compte factors socials i de diversitat més enllà de les xifres de matriculació. Considera que reduir línies pot empitjorar la concentració d'alumnes amb necessitats educatives especials als centres del municipi. L'alcaldessa també respon a les crítiques d'Esquerra Republicana de Catalunya, que acusava el govern municipal de no fer prou per mantenir la línia. Millán considera desafortunat voler fer enrèdit polític d'aquesta qüestió i assegura que sempre s'ha intentat treballar conjuntament de temes educatius.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia del Baix Empordà celebra 25 anys i ho farà amb una jornada al Cap de Palamós. Se celebrarà el dimarts vinent a les 5 de la tarda a la sala d'actes de l'edifici Fleming. La jornada inclourà diverses activitats i ponències especialitzades, tal com ha avançat l'entitat en una entrevista al Supermatí. Ho explica la psicòloga de l'entitat, Nuri Pérez.
6: Estan, bueno, preparant unes minijornades per la setmana vinent, el dia 26 de maig, al Cap de Palamós, i hi haurà les diferents ponències de metges, psicòlegs, nutricionistes, etcètera, per celebrar.
0: El programa començarà a les 5 de la tarda amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i el gerent del CIBE, Xavier Pérez. Seguidament, Ramon Valls, que és metge del Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Palamós, farà una revisió sobre la fibromiàlgia. També parlarà de les unitats d'expertesa en aquesta malaltia i síndromes de sensibilització central amb la intervenció de Lluïsa Lloro, que és infermera del Cap Güell. La primera part es completarà amb la xerrada Més enllà de la malaltia, construeix el teu benestar, a càrrec de Carolina Arenas, que és metgessa de família i comunitària de l'ABS de Torroella de Montgrí. Després, la jornada continuarà amb un taller de risoteràpia conduït per la psicòloga Fernanda Oliveira. Ho explica la coordinadora de l'associació, Lali Murillo.
7: Y es esto lo que queremos, que la gente vaya a la asociación, pero no solamente va a decir yo voy y voy a hablar de dolor, que me diga me duele aquí, me duele allí. No, vamos a hacer talleres de risoterapia, talleres de memòria, talleres de Maizunde, que lo hace la Nuri Pérez.
0: A la segona part també hi haurà una ponència sobre sensibilitat digestiva amb la nutricionista Olga Brunner, així com la xerrada La comunicació com a eina terapèutica, a càrrec de la psicòloga Nuri Pérez. La programació es tancarà amb una sessió d'exercici suau i relaxació dirigida per Carme Gutiérrez i la cluenda final d'Eulàlia Murillo.
6: Està oberta al públic en general, és el 26 de maig, comença a les 5 de la tarda, serà de 5 a 8 de la tarda, dimarts, a la sala Fleming del CAP de l'Hospital de Palamós.
7: I és gratuïta.
0: La trobada és oberta a tothom per donar a conèixer la realitat de la fibromiàlgia, una malaltia crònica que continua sent poc reconeguda i que afecta la qualitat de vida de les persones que la pateixen. I avui a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell tindrem la segona sessió del cicle Clàssics Contemporanis a càrrec del periodista i escriptor Martí Gironell. En aquesta ocasió farà una xerrada de debat sobre l'escriptor Umberto Eco. L'entrada és gratuïta. Per a més informació podeu contactar amb la Biblioteca de Palafrugell. I Palafrugell ha posat en marxa un reforç de la recollida comercial als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda, adreçat a establiments de restauració i comerç de primera línia de mar. L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant els caps de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. La recollida municipal es fa entre les 5 i les 8 del vespre. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. La mesura permet reservar els contenidors per a ús domèstic i reduir saturacions en moments d'alta activitat. En les pròximes setmanes es faran reunions informatives amb els establiments per explicar les novetats.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: I en esports parlem de bitlles, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu ha tancat la temporada de Lliga amb un ple de victòries. L'equip va guanyar les dues partides disputades davant l'equip Perxa d'Estor Negre a la jornada número 14, l'última del campionat. Així ens va explicar la villaire del club, Marina Retxes, al programa per l'esport de Rafael Corbí.
1: I acabem amb un últim parcial de 99 punts al Llofriu i 97 al Perxa d'Estor Negre, on acabem guanyant de 2 punts aquest parcial. Per tant, guanyem la partida d'un punt més que l'anterior, de 16 punts, però amb un punt menys que l'anterior, 301 a 285.
0: Els resultats permeten al conjunt acabar la competició en segona posició de la primera divisió de Girona. El club tanca així una temporada destacada entre els equips capdavanters de la categoria.
1: En aquesta competició hem quedat finalment segons, ja que els Aixecs Piquen de Mont-ras van guanyar les dues partides contra els Sils Estany. Per tant, els Aixecs Piquen de Mont-ras i el Llofriu serem els dos equips de primera divisió de Girona que anirem a jugar al Campionat de Catalunya de Clubs el dia 5 de juliol a Fogars de la Selva.
0: Doncs sí, estarem pendents també d'aquesta efemèride, d'aquesta fita, doncs, que recordem que serà el mes de juliol, el 5, després d'acabar el final de la Lliga. Però també parlem d'altres equips de bitlles.
2: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Perquè l'equip de bitlles catalanes, els Cremats de Mont-ras, ha fet història aquesta temporada amb l'ascens a primera divisió gironina. El conjunt montrasenc ha tancat un any excepcional com a campió de la Lliga de Segona Divisió i primer a la Lligueta d'Ascens. Durant tota la temporada, els Cremats han mostrat regularitat, solidesa i encert en els moments decisius de la competició. Actualment, l'entitat compta amb tres equips federats, identificats com A, B i C. L'estructura permet integrar jugadors a diferents nivells i garantir el relleu generacional dins del club. A més de la competició per equips, els seus membres també participen activament a la Lliga individual i a la modalitat per parelles. Des de la Junta Directiva i el cos tècnic han destacat l'esforç col·lectiu, la constància i el bon ambient com a claus principals d'aquest ascens històric. Ara, el club afronta el repte de competir a primera divisió amb l'objectiu de continuar fent créixer l'afició per les bitlles catalanes a Mont-ras i a les comarques gironines.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Palafrugell. Tota la informació continua sempre ampliada a radiopalafrugell.cat i les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, que tingueu una molt bona tarda.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
2: Comencem un nou episodi d'entrevista.
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
2: Ruta 66, el més nou.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susi 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susi!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Asia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hate Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Thal Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!